0: Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Avui al Faves Comptades ens endinsem a la Reserva Natural de la Ferrera, al Delta del Llobregat, un espai aparentment idíl·lic on l'aigua, els canyissars i els ocells conviuen amb pressions urbanístiques, interessos polítics i els secrets de la família Domènech i la resta d'habitants de la Ferrera que fa anys que suporen. Ho fem a través de les pàgines de l'Udot de l'Aigua, la cinquena novel·la de l'escriptora i periodista establerta a Sant Cugat, Laia Vilassar.

0: Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Sempre que entrevisto algun escriptor o escriptora que presenta el seu últim llibre, et diré que em fa una por terrible a fer spoilers.
1: Ah.
0: Aleshores, sempre començo d'una manera semblant, i és que, per no fer-ho jo i fer-ho malament, situïs una mica l'audiència, no?, de què trobarà, de què parla, fer uns 5 cèntims de L'Udol de l'aigua.
1: L'Udol de l'aigua és una novel·la molt coral que passa en un espai natural que està inspirat en la Ricarda, que està aquí al costat, al Prat, no? Amb tota aquesta ombra de la pressió de l'ampliació de l'aeroport, però al final és una història d'una família que viu en un entorn molt idíl·lic, que és una bombolla, i de cop apareix un cos allà al mig d'una de les persones que hi viu, que no tenen molt clar qui és al principi, si és una persona o és una altra, i llavors no veuen clar qui ha sigut, contracten a un detectiu, i el tema és que es comença a veure, no, el lector, que això no se sap ben bé si és una cosa que ve de dins o ve de fora, i que aquesta mort destapa molts secrets, molts temes que hi havien enterrats de feia molt de temps a la família, perquè a part d'aquesta mort, es veu que fa una setmana ha desaparegut un altre membre de la família.
0: Que llavors ningú li havia parat massa atenció.
1: No, ningú li para molta atenció, aquesta dona.
0: És la teva cinquena novel·la. Sí. Podríem dir que és novel·la negra, tot i que t'he sentit a dir en altres entrevistes que això de les etiquetes no va massa amb tu. I trobem a trobar el protagonisme de la natura, en aquest cas del Delta del Llobregat, inspirat en aquest cas amb el nom de la Ferrera, però inspirat en la Ricarda, com bé ens explicaves. Què t'ofereix aquests entorns així rurals, naturals, més aviat, i la novel·la negra, per dir-li d'alguna manera?
1: Sí, no, em sembla bé, no? O sigui, jo molt fan de la novel·la negra, eh? No...
0: Per explicar tot el que expliques tu als teus llibres.
1: Amb el tema de la natura i el misteri, de juntar... Jo més que novel·la negra sempre dic que jo faig misteri, no? Perquè novel·la negra té com moltes subgèneres, és una cosa com que podríem estar molta estona parlant, no?, del que és, i això que et deia dels gèneres, per mi és important recalcar que el gènere és un extra que té una novel·la, però que qualsevol bona estructura narrativa, bona, no?, el que diríem, o sigui, el que es coneix com a narrativa normal, diguéssim, no?, allò que n'hi ha alguns que no ens hi posen mai, no sabem per què, això és un altre tema que podem parlar o no, això és l'estructura bàsica del que és una bona història. Tot el que tu li posis a sobre, si fa molta gràcia, serà còmica, si té un punt més de misteri, serà negra, si té un punt històric, serà històrica. És un extra. Per tant, això de que hi hagin gèneres que es veuen devaluats perquè sembla que no siguin narrativa, no, la narrativa, si és una bona història, la tindrà sempre. I en tots els gèneres hi ha coses millor escrites i pitjor escrites i coses més fàcils i més ràpides de consumir, més tipus fast food, que és una cosa que moltes vegades se'l critica a la negra, però jo penso que es poden fer diferents coses i que també està bé que hi hagi una mica de tot el món, perquè no, tothom... Jo no, jo estic intentant fer una mica les dues coses. Però vull dir que això és el meu problema amb les etiquetes. Dit això, serveix perquè la gent s'orienti una mica amb el que trobarà. I és veritat que és una novel·la de misteri i que, per tant, tens ganes de saber què passa, que hi ha molts secrets, que jo sóc una persona que escriu molt en personatges que m'agrada destacar molt la psicologia de la gent, no? Allò, una cosa el que fan, l'altra és el que diuen que fan, l'altra és com expliquen el que han fet i l'altra és el que decideixen fer un cop han fet alguna cosa, perquè això és el que defineix més les conseqüències que això tindrà per ells i pels altres, que és molt important, això. Sobretot amb negre, perquè a més tractes temes morals, grisos, que també els hauries de parlar amb tota la narrativa, però... I... Què m'havies preguntat?
0: Què t'oferia aquest tipus de gènere per l'idea?
1: Ah, llavors la natura, correcte, la natura em dona aquest paisatge, no?, aquest fons per narrar una història que em permet contraposar molt millor els aspectes humans amb aspectes que no tens tant de control, no? Tu la natura no la controles. I després m'agrada emmirallar, perquè crec que hi ha una desconnexió gran entre nosaltres i el món que habitem, i en aquest cas m'ha anat molt bé, perquè això d'escriure amb la natura va ser una cosa molt orgànica, perquè la primera novel·la que vaig fer la vaig ubicar en un entorn que jo coneixia, que hi havia, no?, hi he estat de petita, que tinc una vinculació emocional. A poc a poc he anat veient que era important per mi destacar l'espai que ocupa la natura i lo poc que la tenim en compte moltes vegades i lo poc que entenem que nosaltres formem part d'ella, que no és una cosa externa, que tu formes part d'aquest sistema. O sigui, igual que un cos té les seves cèl·lules, doncs tu formes part de la natura, no és una cosa extra. Per molt que tu t'hagis creat aquí 50.000 edificis, clavegueres i un sistema en el que vius còmodament. I aquesta novel·la em servia molt per parlar de la importància de preservar els espais naturals, no només perquè siguin espais naturals, sinó perquè simbòlicament permetre que ens anem menjant tot això explica com anem a la deriva com a societat amb les coses importants i com ens estem deixant menjar pel capitalisme salvatge.
0: De fet, compartint, no, aquesta visió de que les etiquetes potser ens limiten l'imaginari, si parlem de novel·la de misteri, jo també he trobat una novel·la que critica el sistema.
1: Sí, molt. No? La meva idea era aquesta, eh? La meva idea era...
0: Des de l'ecologisme, des del feminisme, des de les infraestructures salvatges.
1: Sí, sí, però és una cosa molt sistèmica, realment, perquè volia parlar d'aquesta ombra que és el capitalisme, no, d'aquesta violència que és el capitalisme, perquè ho és, de la mateixa manera que hi ha la violència masclista, de la mateixa manera, no? Llavors, per mi, l'aeroport, o l'ampliació de l'aeroport, perquè tots anem amb avió i... Vale, però potser ja en tenim prous. L'ampliació de l'aeroport era el capitalisme salvatge i el patriarcat, i la reserva natural m'anava molt bé per parlar de les dones com a font de resistència, igual que la natura, no? I l'ecologisme i l'anticapitalisme, que al final és el mateix, no? Mm-hmm.
0: Ara ens parlaves, no?, que el misteri també et permet parlar una mica d'aquesta moralitat. Mm. A la novel·la hi trobem molts grisos,
1: sí,
0: no? Com segurament a la vida, que a vegades ens posicionem molt amb el blanc i en el negre i possiblement tot té molts més matisos, perquè ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, no? Et permet també, potser a través del misteri, explorar aquesta part més intrínseca de la bondat, o què és la bondat en els teus personatges?
1: Sí, a mi sempre m'ha interessat molt això per dues coses. Primer, perquè com ho faig estructuralment a nivell narratiu, que m'agrada molt el trencaclosques, em va molt bé explicar polièdricament com és una persona des de diferents punts de vista, no? Aquesta novel·la que té molts punts de vista i et va explicar les coses, trobo que és molt interessant que vegis com les ha viscut una persona, com les ha viscut l'altra, què ha passat abans, on estem ara i per què. Perquè sempre per entendre on estem sempre hem de tirar enrere i veure què havia passat abans, no? És allò, el comportament la predicció de comportaments futurs sempre estarà en l'anàlisi de comportaments passats, que aquesta és una lògica criminalística que la fan servir molt i és com a la vida també és així. Llavors, m'interessava molt fer servir això perquè tots som gent complexa i tots ens equivoquem. I el tema és què fem després d'equivocar-nos. I és veritat que amb la negra pot jugar moltíssim perquè hi ha unes convencions que la gent ja espera, no? Perquè hi ha uns entorns, perquè hi ha delictes, crims, no? Coses que posen més al límit la moralitat de cadascú. I és interessant. Quan estàs llegint, penso, no? I jo quan estic escrivint, penso, ostres, val, jo quan estigués en aquesta situació, què hagués fet, realment, mm-hmm, no? Perquè sempre, quan estàs a l'altra banda, és molt fàcil opinar, però després és més
0: quan
1: complicat.
0: Quan t'hi trobes
1: és
0: més
1: difícil.
0: No sabries què haguessis fet. De fet, hi ha una altra qüestió fonamental en el llibre, que és la perspectiva feminista, mm, i els personatges que hi ha. Si bé hi ha homes i dones, els personatges principals o les principals línies de la novel·la són a partir d'històries de dones de diferents generacions.
1: Sí, perquè al final és el que parlàvem abans, és una novel·la que parla de límits i de com es traspassen els límits. I jo m'agradava aquesta cosa física de límit geogràfic amb l'aeroport, a baixar-la més a un límit físic, a un límit psicològic, i pensar... Perquè el tema que jo... El que a mi m'ha sorprès molt és que hi hagi veus públiques d'institucions que diguin, això ho farem, no? Ens ampliarem l'aeroport. Ja, però hi ha una línia aquí, tots hem acordat que això no es podia fer. Bueno, és igual, nosaltres ho farem. Per què ho farem? Perquè portes corbata? Perquè ets un home? Perquè ets de... perquè tens un estat, per què tu pots fer-ho, això? I si tu fas això i ho dius, la gent com ho interpreta, això? Que llavors ens podem saltar tots els límits que vulguem. Vaig baixar una mica al terra, no? Vaig aterrar i vaig dir, doncs, anem a veure com diferents generacions de dones veuen sistemàticament vulnerats els límits que posen o els drets que tenen i com això es va arrossegant amb el temps i com hi ha coses que diem que fa 30 anys han canviat molt, però hi ha una situació molt paral·lela a la novel·la, amb dos casos diferents de morts, que al final veus que no han canviat tant les coses, que no és tan diferent.
0: Uh-huh. La natura, no? Com aquest paral·lelisme amb les dones, i en aquest cas l'ampliació del Prat, com l'actuació de molts homes en diversos moments.
1: Sí, i l'aigua, el títol, ve una mica... No? També hi ha un llop que volia parlar una mica jo d'aquesta figura que apareix així una mica com que primer no sap si és real o no és real. Mm. M'agradava aquest entorn, una mica aquesta atmosfera de fàbula, no? I dels contes que ens han explicat sempre de petites i amb la caputxeta vermella i aquestes coses de... Jo estava llegint llavors a la Píncola Estès de dones que corren amb els llops i clar, a mi la figura de llop sempre m'havia atret molt, però vaig entendre una mica el concepte aquest de com d'una manera narrativa, no? Et van fent creure des de molt petita que el problema són unes coses quan potser són unes altres. perquè jo ara mateix me n'aniria abans amb un llop que amb un caçador, no sé tu. Llavors, m'anava molt bé també tenir aquest fons, no? I de fet la novel·la es diu L'udol de l'aigua, perquè jo veia les dones com l'aigua en el sentit de que s'adapten a l'entorn, no? Que ens han ensenyat a ser així, perquè per sobreviure moltes vegades ens va millor fer-ho d'aquesta manera, que no potser amb força física. I l'udol era una mica aquest crit visceral, com de natura, de reclamar una altra vegada el lloc que ocupa i de protegir les coses que són importants de protegir.
0: Mm-hmm. La història arrenca amb aquest cadàver que es troba al canyissar durant la festa major i la desaparició prèvia, ens ho explicaves al principi, d'una altra dona vinculada a la família. Com decideixes començar així a la trama? Perquè quan tu comences a llegir el llibre et situes en el primer misteri, no?, que és aquest cos, però al cap de poques pàgines ja veus que no serà l'únic misteri que hauràs de resoldre o que et resoldrà l'autora en aquest cas durant el llibre. Com et planteges tu la història?
1: De fet, és la primera vegada que començo amb l'aparició d'un cos, perquè no ho havia fet mai abans. Però m'agradava perquè era molt gràfic i feia una contraposició molt... Ho veia com molt... Era una imatge molt poètica i trista, no? Tenia aquell canyissar amb el cos, amb aquella noia jove, no?, plena de vida. La persona que la troba ens dona molt... una idea de quin espai ocupa, com la coneix, quina relació té amb l'espai, no? I et serveix molt per plantejar el món que habitaràs, no? I la sotragada que suposa aquesta mort en el món que habitaràs, perquè tu estaràs com a lector vivint en aquella reserva, no?, durant molt de temps. Però sí que és veritat que jo m'agrada fer les coses divertides i que llavors, com a mínim, sempre tindré dues trames principals i després, per anar ben, tindré entre dues i tres subtrames que potser seran paral·leles i penso que és molt més interessant. I a més és que a mi m'agrada plantejar-te coses que en teoria no tenen per què tenir res a veure, però que al final m'agrada que lliguin.
0: Que trenca closques del que ens parlaves,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i perquè m'agrada al final a mi pensar que les coses tenen un sentit a la vida. Vull dir que... també jo crec que ho transmeto amb la meva manera d'escriure.
0: Ah, perquè l'audiència en tingui constància, no? Per situar-te, tu també ajudes al lector des del principi, és a dir, abans de començar la novel·la trobarem com un arbre amb aquests personatges principals que a vegades has d'anar una mica enrere, no? Després ja de seguida tu els tens al cap i saps quina relació tenen, però tu planteges una relació entre personatges i també fas aquest mapa de la Ferrera per saber quin és l'escenari que evitaran els personatges de l'udol de l'aigua. Et semblava necessari posar aquests dos elements per ajudar o ser un suport al lector?
1: Sí, m'agradava... Potser no tant per ajudar, que també, perquè hi ha un tant per cent de gent que ha llegit altres llibres meus i li agraden molt, però hi havia gent, sobretot amb Quan la neu es fon, que em deia, ostres, que hi ha tants personatges que a vegades m'atabalo i tal... I jo ja hagués volgut fer un dramatis personae amb Quan la neu es fon i no el vam fer perquè va semblar que no calia i llavors aquesta vegada vaig dir, mira, sí que cal i el vull fer, i el vull fer a més fent servir les fotos que jo tinc penjades quan escric dels personatges, que li vaig passar al meu cunyat, que és el que va fer...
0: Les il·lustracions,
1: el Pol Miquel, que és el que em va fer el primer mapa de la primera novel·la, el mapa de Treviu, que jo vaig fer la primera novel·la, que me la vaig autopublicar, m'ho va fer ell i em semblava molt maco que tornéssim a tancar una mica el cercle 5 anys més tard i que ell fes el mapa i fes aquests personatges que trobo que et poden orientar una mica, tot i que és veritat que n'hi ha 10 que no et dic qui són, perquè si et dic qui són ja t'estic aixafant la guitarra.
0: Es complica.
1: Clar.
0: Em recordava una mica a Joc de Trons, no?, que necessites aquestes guies i altres autors que també fan això per saber de quins personatges parles, que t'ajuda l'escriptor,
1: diguéssim, a situar-te. Sí, aviam, jo sempre he pensat que no és imprescindible, perquè jo m'agrada pensar que escric d'una manera que si tu en aquell moment no saps què passa, en dos paràgrafs ho sabràs, perquè jo hi intentaré fer-te dir un nom... I que el que és important és el que passa. Tu ja entendràs qui ho diu després. Però és veritat que hi ha gent que se sent més còmode si ho té i és una cosa que si la vols mirar, la mires i si no, no. Però és un extra que està bé. I el mapa crec que t'ajuda molt a crear-te aquest món i que et situa una mica al mateix lloc, no? Que sí que és veritat que després la gràcia de l'escriptura, que no té l'audiovisual, és que el llibre que jo comparteixo amb tu és meu i teu, i el que jo comparteixo amb un altre és meu i seu, no? I que està bé que tinguem aquest punt. Llavors, tampoc vull que la gent es quedi molt com és que aquest personatge és així. Que això em passava amb el Levi, perquè el Levi... Hi ha gent que ja el coneix i em diu, ostres, jo el Levi... Me l'imaginava exactament així. I altra gent, el Levi no és així. Els dic, el Levi és com tu vulguis que sigui, per l'amor de Déu. en Levi, que estem totes enamorades d'ell, doncs, per favor, imagina't el com et vingui de gust, només faltaria.
0: El gust de cada... d'escull a la imaginació.
1: Clar, és
0: de
1: que és la gràcia, perquè al final ja ens entenem de què estem parlant o de qui estem parlant, no? Que és aquesta, aquest arquetip que tenim al cap del que representa aquesta persona.
0: Parlat de la natura, hem parlat de la política, del sistema, però el centre del llibre és la família, no? És la família Domènech, tot i que també hi ha altres famílies que habiten per la Ferrera, una trama carregada de secrets, de silencis i de tensions heretades de les diferents generacions. Què et fascinava d'aquesta idea de treballar en una nissaga, a més en un espai tan concret, no? Com que han anat heredant de generació en generació, habitar en aquest espai tan especial que és la Ferrera.
1: A mi sempre m'han fascinat molt les cases antigues, perquè sempre penso tot el que vas carregant d'una generació a l'altra en aquelles cases, no? Amb els microcosmos, que passa, no? Un poble petit, que jo sempre tinc tendència, no?, a parlar de microcosmos. M'agrada la qüestió aquesta de aquesta falsa seguretat que tenen els personatges, o a vegades no la tenen, però aquesta idea que hi ha de, no, en els cercles petits, en els nuclis petits, està tot controlat, tots ens coneixem, clar, la família és el lloc on hauries de poder ser més tu mateix, no? O podries estar vivint més tranquil, on tot hauria de ser, on t'hauries de sentir més recolzat, no? I moltes vegades no és així. I aquesta cosa estructural que passa després repercuteix a fora, perquè això és el que tu has mamat, amb el que has crescut, i si això és disfuncional, és molt fàcil que després acabis tenint relacions disfuncionals, i el món moltes vegades doncs, funciona malament perquè aquest nucli inicial, no?, d'on vas créixer, ja no funcionava bé. Llavors, m'agradava, que és un tema que s'ha parlat moltes vegades, però aquesta falsa vida fàcil d'alguns rics, no ho sé, jo no vull ser rica. La veritat, perquè em sembla que hi ha més problemes que, no? O sigui, una cosa és com viure tranquil, l'altra és començar massa grans fortunes. Sempre comencen a haver-hi coses una mica tèrboles, sembla. I m'agradava aquesta idea de, ostres, hi ha generacions, hi han passat coses i estan allà i no s'han parlat, i com és possible? I després aquesta cosa de com pot ser que hi hagi gent que treballa per tu, que sigui més família que gent que és de la teva família i que tinguin aquesta dicotomia d'ells viuen allà, però no és casa seva, però sí que ho és, no? I les relacions que es van creant aquí també em semblaven molt boniques, no? I aquestes lleialtats que no sempre tenen a veure amb la sang, perquè la sang al final tampoc garantitza res. El que és important és com et tracta la gent i com tractes tu.
0: Lo de l'aigua és el teu cinquè llibre. No sé si estàs treballant ja en el sisè.
1: Sí.
0: I si ens pots fer un petit avançament d'escenari o de personatge.
1: Ah, perquè ja sabeu que la presentació del Mercantic vaig dir que passaria a la Torre Negra i és veritat, passar a la Torre Negra, al Parc Natural de la Torre Negra. L'estic escrivint ara, però m'agradaria molt poder-hi anar i que l'obrissin i poguéssim passejar una mica per allà, perquè, bueno, sí que me la conec, però trobo faltar una mica el contacte directe.
0: Doncs escolta, farem la petició a l'Ajuntament i a portes obertes de la mà dels museus de Sant Cugat també per visitar-la i perquè puguis tu impregnar, igual que ho vas fer amb la Ricarda per inspirar-te
1: en la Ferrera. Sí, vaig anar a la Torre Negra, però llavors només em deixaven veure la part de baix perquè encara no havien fet les obres i no sé si ara es pot visitar sencera.
0: Doncs escolta, ho demanarem.
1: Ara
0: petició feta. Estarem atents a aquesta sisena novel·la amb aquest vincle santcugatenc. Laia Vilaseca, moltes gràcies per venir-nos a parlar de l'udol de l'aigua.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.

0: L'Espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç d'estar aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Ester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que era, o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vaig conèixer millor la part de la seva trajectòria i vaig dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
0: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenies referències del Lester.
1: És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, com que sóc a casa. Perquè és cubà i...
0: Dos cubans parlant en català,
1: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, sense una seguretat increïble, sí.
0: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
2: Hola, bon dia, jo sóc el Lester. Sí, jo ara mateix estic vivint a la urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo a la ciutat ja no m'agrada. No estan fetes per mi aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-ho, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
0: Quants anys has estat a Sant Cugat?
2: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, menys o menys.
0: 17 anys?
2: Quasi, quasi.
0: I què coneixes de Sant Cugat?
2: Gairebé tots.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu quan marxes de Cuba? Anem al principi de la teva història.
2: Exacte.
0: Quan marxes?
2: Jo marxo de Cuba amb 23 anys. Sí.
0: I amb destí
2: a? Anglaterra. Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, doncs, al cap d'uns 2 anys, m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer la empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
0: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple, no?
2: Exacte.
0: Que has hagut de fer.
1: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar que quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
2: He tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. 2 anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi sòcia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carvari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i pues, afortunadament el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo des del principi vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Morón, a Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona, però va marxar a Mallorca i de Mallorca cap a Cuba. I sempre
0: llavors la manera...
2: Exacte, com estava, quan estava una mica enfadat, quan estava molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem 3 o 4 nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien el iaio està tromba.
1: Insultava en català.
2: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries sí. A la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltàvem, i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do,
1: eh? És que ho parla com molta
0: perquè
1: naturalitat.
0: Perquè ho va absorbir. Sí. Vas absorbir
2: sí,
0: com una esponja.
2: Però no ho sabia. Va ser l'edifici on jo vivia que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany, perquè clar, portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit lo del tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
0: No has anat mai?
2: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprenentatge el català, perquè m'encanta.
0: O no ho fas?
2: Jo fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura. Aquí
0: a la Casa de Cultura.
2: Sí, aquí darrere.
0: Uh-huh.
2: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
0: Que bé.
1: I jo vaig escoltar, a l'Èster, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
2: Exacte, sí.
1: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que tens tu i un altre noi.
2: Exacte.
1: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
2: Tens, però puc explicar-la tota. Sí, sí.
1: Sí, a veure,
2: sí, sí, mira, sí. El projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes. He fet moltíssimes coses amb ells, però a barrel de la meva situació de discapacitats... Uh-huh. Jo necessitava no demostrar ni buscar ningú tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys endarrere. Al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vas pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes de la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues ajudar-los,
1: sí, no, a
2: fer front.
1: No només discapacitat física, sinó tothom. Mental.
2: Sí. Sí. Sí, sí,
0: i escolta'm,
2: sí,
0: una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan, tan dura? Com se surt?
2: És difícil, perquè jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar: papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi ha un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
0: Aquí va reaccionar, tu?
2: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada, em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells em van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, havia sigut ciclista de Cuba, des dels 8 o 9 anys practico l'esport, he estat a la selecció també allí, i clar, i per mi el ciclisme és molt, és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
0: Sí.
2: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig poc a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom em diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
2: Exacte. Sí.
0: Al desert. Vinga! Amb totes les limitacions que per ell no suposaven res, no?
2: Bueno, al principi sí suposaven molt, però després s'han convertit com que una... És una limitació que està... però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo soc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
1: I tant.
0: Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
2: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices, de que el seu pare està fent coses. Clar.
1: És que també tens molta gent al teu voltant
2: que m'estima.
1: Que t'estima molt.
2: Sí.
1: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
2: Sí, la idea és una mica, es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Són les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
0: Ah.
2: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vaig caure gaire vegada, però sort, vaig caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
0: I la solució va ser?
2: La solució va fer primer un bastó, des un pal, fins a que vas començar a donar voltes i voltes, i com jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, a part d'això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
0: en bici.
2: Tu mateix? Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final doncs, vaig pensar, he de fer algo que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui travessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la sorra.
0: Però
2: per
0: com
2: la
0: és aquesta crossa?
2: És una crossa
0: perquè no t'enfonsi.
2: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
0: Sí, sí, després... A veure...
2: I la part de baix és bastant ampla i no s'enfonsa tant en la sorra, i per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
1: És que ho diu molt, molt fàcil, però és jo difícil. Vaig veure unes imatges...
0: Jo també he vist algunes imatges.
1: Sí, i no sé com trobo aquest equilibri entre
2: és difícil,
1: la transició...
2: Bueno,
0: has de veure com té els braços.
1: Sí, sí, sí. És que...
0: No?
1: Requereix molta preparació física i mental, també, perquè...
2: Sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir.
0: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
2: El 2025.
0: O sigui, l'any passat.
2: L'any passat, sí, sí.
0: I tornaràs?
2: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
0: T'estàs preparant?
2: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses de prioritats.
1: I quan no practiques esport ni estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
2: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que de fet tinc... Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar algo, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta algo per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un trencacap, això, eh?
0: Sí.
2: És molt difícil.
1: Les nenes són petites? O
2: no, ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16, però per mi són petites,
1: sí,
2: per l'altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, que és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
0: Està ben trobat. Molt ben trobat.
1: Lester, i quan penses en el Lester de
2: d'abans?
1: Fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses si no
2: hagués passat
1: si
2: això?
1: Si no hagués passat tot el que has passat.
2: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, uh-huh. I segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba. Una dècada molt, molt, molt, molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te ho esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I, clar, amb totes aquestes penúries i, puc dir també, sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, uh-huh. I quan no tens cap sortida, sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
1: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i
0: li fa un tomb
1: i no troba i no lo esperes i no trobes la manera de sortir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo també he tingut la sort de que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me: aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem a l'Ester. I clar, quan diuen això, has de pensar, per què em necessiten? Per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'ha fet estimar. I...
0: Ja ho deien, eh? Menys és més.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: I això és veritat.
2: Exacte.
0: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir, sí, d'aquestes dificultats. I quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, mm-hmm, doncs segurament no t'estan fent un favor.
2: No, al contrari.
0: Mm-hmm. L'Ester, doncs moltíssimes gràcies per la visita. A la nostra companya, l'Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan, del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
2: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar la titan...
0: Tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
2: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan vaig començar la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia les Titan. Però bueno...
0: Això és culpa nostra.
2: No, és culpa teva, és culpa de tots.
0: L'Ester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, i ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
0: Gràcies. A tu també, Liz Daimi.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Tots els sucs i batuts són saludables?
3: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre. Per això utilitza fruites i verdures fresques i considera afegir ingredients com llet vegetal i verdures de fulla verda per augmentar el valor nutricional. A més, és millor consumir la fruita sencera, sempre que sigui possible, per aprofitar la fibra que ajuda a regular el sucre en la sang i millorar la digestió.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos aquest estiu. Però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. Perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions. Un exemple de batut saludable doncs podria ser una base de llet o beguda vegetal, tipus d'ametlla, per exemple, o de civada, o inclús un iogurt o un kèfir, això com a base. Després tries una fruita de temporada que t'agradi i després, si el vols fer més energètic, doncs podries posar algun fruit sec o una mica de llavors o inclús posar alvocat o una mica d'oli de coco. O inclús també es podria posar uns flocs de civada sense sucre. Llavors això dona més energia. Calbós més refrescant, doncs aquesta última part del greix saludable i dels hidrats no els ho posaria, ens quedaríem només amb la fruita i la base de llet, o inclús es podria fer la fruita barrejada amb verdura, com podria ser pastanaga, com podria ser un grapat d'espinacs, afegint una mica de llimona, cosetes així.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

en un jeep travessant el desert, amb 39 de febre. La lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix em desvetlla d'un son feble, em toca el braç i diu: s'ha mort en Michael Jackson.

el pitjor ha passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. 2 iens a la mà, tot resplendeix i després...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge.

0: amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb motiu del 40è aniversari del Tots Sant Cugat, s'ha publicat Els contes de Sant Cugat, un llibre infantil que apropa la història de la ciutat als més petits. Parlem amb l'autor d'aquesta obra editada per Tot Media per conèixer com ha nascut el projecte, què hi ha darrere de cada conte i la importància d'explicar el passat local als nens i nenes d'avui. Rogeli Padró, antropòleg santcugatenc i autor de diversos llibres. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé. Content de ser aquí amb vosaltres. És un mitjà que, amb el qual...
0: Que coneixes.
1: Que conec, sí, i tant, i tant.
0: Coneixes molt bé, des de fa molt de temps, també,
1: sí.
0: No? I ara parlem d'aquesta col·laboració que fas amb un altre mitjà, el Tot Sant Cugat, a motiu d'aquest 40è aniversari. Són contes que són propis, són contes teus, són adaptacions, que explica'ns una miqueta... Què són?
1: Són contes, no són adaptacions, són contes propis, per dir-ho d'alguna manera, sempre basats, això sí, en algun fet real, històric i existent. És a dir, quan parlem del Pi del Xandri, tothom sap que el Pi del Xandri existeix. Parlem del monestir, parlem de molts indrets de Sant Cugat, de personatges, com pot ser el Medí el Cugat, també molt afins a...
0: Aquesta casa.
1: A aquesta casa, també. Mm. Bé, doncs són sempre... Tots els contes tenen alguna referència clara i explícita a l'àmbit local. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de que la gent, els nens i els que no són tan nens però són nouvinguts, doncs tinguin una primera dosi del que és la nostra història explicat en format conte.
0: Mm-hmm. Et sembla que es

0: Escoltem a Laura Grau, la directora del Tot Sant Cugat, que ens posarà en context sobre com neix la idea de crear aquest llibre i com t'arriba a tu també la possibilitat de participar-hi.
1: El 2025 ha estat un any marcat doncs, pels 40 anys del Tot Sant Cugat i vam voler doncs, fer un any dedicat plenament a l'aniversari. Perquè, sobretot pensant amb els lectors, amb els clients, amb els col·laboradors, vam fer una festa major, una petita festa major al mes de maig a la plaça Barcelona i després doncs, vam fer també un acte institucional al mes de novembre i també vam pogut fer un llibre de contes, un llibre de contes per poder explicar a tant els nens i nenes de Sant Cugat com els més grans, no? Doncs la història de Sant Cugat a través d'aquests contes. I qui millor doncs, de fer un producte no? quilòmetre zero amb autors locals i el Rogeli, doncs, com sempre està predisposat a tot i sempre ha col·laborat. Doncs ell va acceptar ràpidament amb el projecte, amb aquesta iniciativa. Nosaltres estem supercontents perquè crec que ha quedat un producte molt digne i també visualment doncs, hem comptat amb l'Eloi Alegre, amb l'il·lustrador Eloi Alegre, que també és col·laborador tot des de fa molts anys amb la vinyeta de Madí Cugat, setmanal, en el tot, que ja el veureu, que són Madí Cugat, sabeu que són els personatges del Tot Sant Cugat. I llavors el que hem fet és juntar la mà artística de l'Eloi Alegre i amb la mà del Rogeli Padró doncs, hem pogut fer un llibre de contes, són 21 contes, que aquests contes prèviament han estat publicats a la versió en paper digital del Tot Sant Cugat, val? Cada setmana fins al mes de setembre, octubre. Llavors el vam poder editar i el podeu trobar doncs, equipaments públics, el podeu trobar a totes les escoles de Sant Cugat i aquí també al Tot Sant Cugat, a les oficines del carrer Sant Antoni. Val? I és una manera d'això, de fer arribar als més petits i als més grans la història de Sant Cugat a través de contes. A mi m'agraden tots, la veritat és que per escollir-ne un, clar, si hagués d'escollir, escolliria el del Tot Sant Cugat, el dels 40 anys, no? Del Tot Sant Cugat, que també és una breu història doncs, del tot. I a més està explicat, clar, al final és una pàgina, és una doble plana, però el conte ocupa una pàgina. Llavors, també ha sigut una feina de resumir una història a través d'històries.
0: La Laura Grau, que ens explicava fins i tot quin podia ser el seu favorit. El dels 40 anys de... Tu tens un conte favorit o no?
2: És difícil, eh? Això és com preguntar quan tens una criatura, per exemple, valgui la diferència i la distància, doncs dius, quina criatura... És que, clar, són diferents. Quan és una criatura, per exemple, tenen personalitats diferents i tenen maneres de ser diferents, etcètera, no? Doncs amb els contes em passa una mica el mateix. Cadascun té alguna cosa que m'atrau especialment i llavors sí que puc... Però distingir més un que un altre em costa molt. No, de veritat, no m'ho he plantejat.
0: A mi també m'ha costat, eh? T'he de dir que no triaria un. La Laura ens explicava que bueno, la idea és que es faci arribar a aquesta informació de la història de la ciutat no només als nens petits, sinó també a les persones nouvingudes. Centrant-nos en els més petits, com és d'important que una iniciativa com aquesta serveixi per explicar la història de la ciutat als més menuts, no? Perquè connectin ja amb el passat més proper.
2: Jo crec que és molt important que els nens i nenes, quan llegeixin algun d'aquests contes o els hi llegeixin algun d'aquests contes, doncs comencin a tenir alguna referència, els hi soni algun nom, com el Gall del Monestir, com el Ball de Gitanes, que a més, perdó, hi poden participar, que a Sant Cugat es balla un ball molt important per la Festa Major, que es diu el Pagalí Joan, que hi ha una entitat molt emblemàtica a Sant Cugat, que és la Unió, que, en fi, que hi ha tot, tota una sèrie d'elements al nostre Sant Cugat, i permeteu-me dir poble també, de tant en tant, perquè m'agrada molt la paraula poble. El monestir, per exemple, és molt important, la Torre Negra, etc. Només que els hi soni una mica a través d'un conte aquestes referències, aquests espais que tenim a Sant Cugat, que són històrics, doncs això ja, jo ja em dono per content i per sabut. Perquè a partir d'aquí, doncs, llavors hi ha el conte que fa que sigui més amè, que hi puguin entrar amb més facilitat, però si ja han tingut aquesta entrada per conèixer el nom o que els hi quedi el nom d'alguns d'aquests contes, això ja és molt important per després, més endavant, quan es facin més grans, doncs conèixer la història de Sant Cugat.
0: I com es treballa, Rogeli, l'equilibri entre aquest rigor històric, aquestes dades actuals i la fantasia pròpia que han de tenir els contes infantils?
2: Bé, en tots els contes hi ha una part que és real, veritat i viscuda. O sigui, ara mateix aquí se m'apareix el Joan Boté. El Joan Boté era un senyor que és realment es deia Joan Joaquim Ivern, que feia botes a la Rambla del Celler. Els que som i tenim ja una edat el vam conèixer quan passàvem per al davant del seu taller, i feia botes, bucois, portadores, pel vi, perquè Sant Cugat, i aquí veus, ja es pot estirar una mica més la cosa. A Sant Cugat hi havia moltes vinyes. Collfabà, sense anar tan lluny, estava ple de vinyes. I a Sant Cugat hi ha un celler cooperatiu, encara existeix el celler, que els pagesos i pageses hi portaven el raïm per fer-ne vi. Per tant, veus, una cosa va lligada amb l'altra. I a vegades aquests contes és un fil que, si l'estires una mica, a on et porta és a la història real de Sant Cugat. I això, aquesta és la pretensió. Això explicat, torno a dir-ho, doncs de forma amena, plana,
0: fàcil, no?
2: I que la gent ho entengui.
0: Clar. Parlem una mica del procés creatiu. Abans ens explicava la Laura que aquests contes primerament es van publicar a paper, a la revista, al Tot Sant Cugat, i que després es va decidir, a motiu del 40è aniversari, doncs, recollir tots aquests contes, aquests 21 contes, en aquest llibre. Com ha estat el procés de creació de cadascun d'aquests contes?
2: Bé, això va començar a principis de l'any passat, el 2005.
0: I durant... 25.
2: Del 2025, sí, això mateix. I llavors, cada setmana, durant tot un període llarg, va sortir un conte cada setmana d'això, dels que després han acabat sent aquest llibret de contes. La idea era que la gent, doncs, se n'anés assabentant. Clar, a veure, el Tot Sant Cugat és una publicació que em sembla que surten 13 o 14.000 exemplars setmanals. Per tant, ha estat un llançament previ al llibret, doncs, important. Molta gent ja ho havia llegit, i els que no, doncs, al final em van dir la Laura com el Xavier Grau que es publicaria amb un llibre i amb il·lustracions. Dic, ostres, això serà fantàstic. I així ha estat amb la companyia de l'Eloi, que ha estat, sí, que és un gran il·lustrador, el que il·lustra el Medí el Cugat d'aquesta casa, d'aquí, de la ràdio, també. I, per tant, ha estat un procés, jo crec que molt ben portat, que ha acabat, doncs, amb un cert èxit, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha acabat sent això, un llibret.
0: Les il·lustracions del també Sant Cugatenc, Eloi Alegre, que podem veure en aquest llibre. És un llibre molt nostrat, molt Sant Cugatenc,
2: molt,
0: no?, pels quatre costats.
2: Molt, molt. Però jo també el recomano, i de fet, jo he anat repartint contes també, perquè...
0: Més enllà de Sant Cugat.
2: Sí, sí, més enllà de Sant Cugat, perquè interessa saber coses que no solament coses que passen al teu propi poble, sinó més enllà. I també, com que és en format conte, entra molt bé. i entra molt bé, crec, i permeteu-me que faci publicitat, eh? Però que entra molt bé no solament als nens, sinó també a la gent grans, perquè els ajuda a recordar i a valorar i fins i tot a criticar, que tot està permès, eh?
0: Mm-hmm. La Laura comentava que quan van pensar en fer aquest projecte, doncs t'ho havien de proposar tu, perquè estàs disponible, no? Estàs en disposició sempre de poder col·laborar.
2: Sí.
0: Com ha estat l'experiència per tu?
2: Bé, he de dir que va coincidir en un moment en què justament estava pensant en fer un llibre de contes. Cosa curiosa.
0: O sigui que et va caure com en ell el dit,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. I havia... Jo sempre, abans de començar a escriure res, doncs intento documentar-me, que aquesta és una cosa que ja... Els que em coneixen ja saben que m'agrada. Documentar-me vull dir revisar la història, revisar el que diu la gent de Sant Cugat, escoltar a la gent, etc. I treure tota la informació que es pot, no solament d'aquests àmbits, sinó també d'arxius, biblioteques, llibres, etc. I a partir d'aquí jo ja anava... ja tenia alguna coseta començada. Li vaig haver de donar una miqueta la volta perquè... la proposta que em feien era molt clara i era que havia de ser un conte que expliqués d'alguna manera, doncs això, petites històries de Sant Cugat que servissin perquè la gent conegués més i estimés més el nostre poble. Jo en tenia d'altres de històries i de contes que no tenien massa a veure amb Sant Cugat perquè... bé, em venia de gust escriure perquè m'ho passo molt bé i perquè és una afició que tinc agafar el boli, l'ordinador, el que sigui, posar-me a escriure i imaginar-me
0: coses. Que són contes que m'imagino que reserves o guardes per a algun altre projecte.
2: Sí, en tinc alguns que s'han quedat al calaix, eh?
0: Però que veuran la llum quan
2: toqui. En algun moment és possible que sí, fins sí? i tot hi ha alguns de Sant Cugat perquè al final, com aquell qui res, també Laura i Xavier em van demanar 20 contes, com aquell qui res, que dius, home, 20 contes són 20 contes, eh?
0: Sí, sí, és feina, és feina.
2: I al final ha acabat sent 21 contes. Però bé, content, feliç i satisfet d'haver fet aquesta feina que bé, ha acabat amb un bon final, vaja.
0: Doncs mira, mai millor dit, perquè arribem al final d'aquesta conversa, Rogeli. T'agraïm moltíssim.
2: Volia dir una cosa,
0: digues.
2: Carme. És que aquests llibres els podeu trobar a Sant Cugat, al
0: Tot Sant Cugat,
2: Tot Sant Cugat sí. El aneu a buscar allà i us és de regal. Eh?
0: És Vull de dir regal.
2: Que està disponible. I també s'ha fet arribar a les escoles, a diferents mitjans de comunicació, etc. S'ha fet una molt bona divulgació. Perdona, eh?
0: No, Rogeli, el que et deia, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de conversa amb nosaltres. I res, fins a la propera, perquè continuaràs fent feina.
2: Sempre.
0: Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Mm-hmm. Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí, participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí. Canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions del ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos en el bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen a la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres?
1: Doncs es trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és un moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, es trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, els llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues... i un grapat de fruits secs. També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs de... Per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquest ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Sí. L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment, aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Per suposat. Parlem ara del sistema immuner. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a atiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonat.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser l'àpat com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després
0: de
1: l'àpat...
0: Per baixar, no?
1: Sí, per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, algun aliment, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, tot això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no? Als oients.
1: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos. Hi ha com molta preocupació aquí. I potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas... potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs, nedes o camines, també, realment, el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: I avui al POU parlem d'una nova aliança científica que vol ajudar-nos a adaptar-nos millor als efectes del canvi climàtic. El Centre Tecnològic Eurecat i el CREAF, especialitzat en ecologia i recerca ambiental, han creat una unitat mixta de recerca i innovació per desenvolupar solucions basades en la natura i transferir-les a la societat i també a les empreses. Per parlar-ne avui comptem amb Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtic Coordinat per Eurecat. Primer de tot, Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: El primer que volia preguntar-te, Carles, és què representa la creació d'aquesta nova unitat i per què és rellevant la seva creació?
1: Bueno, jo diria que és rellevant perquè estem com ajuntant sinergies d'un centre de recerca com és el CREAF en matèria de biodiversitat, canvi climàtic, canvi global, amb Eurecat, que és un institut tecnològic que fa recerca més aplicada i sobretot també transferència cap a la societat i les empreses. I d'alguna manera el que volem és que aquest coneixement més teòric, si voleu, generat per instituts de recerca com el CREAF, que són punters, no?, en aquest tema, pugui establir un diàleg permanent amb un centre tecnològic com el nostre i generar projectes pilot que puguin això portar més a prop de la societat i de les empreses algunes solucions basades en la natura, basades en la restauració del capital natural i una mica també dels serveis ecosistèmics que aquests sistemes naturals i seminaturals ens estan proporcionant.
0: Carles, quan parles de solucions basades en la natura, en què consisteixen exactament i com poden ajudar-nos a la societat, no?, a adaptar-nos al canvi climàtic?
1: Bueno, hi ha tot un variant de solucions basades en la natura que anirien des de... És un concepte relativament nou que abarcaria des de les solucions de restauració d'ecosistemes clàssiques, no?, dins de, jo què sé, reforestació, no?, d'una zona cremada o restauració d'un aiguamoll degradat, passant per sistemes més seminaturals i fins i tot sistemes urbans en els quals, per exemple, doncs, millorar el verd urbà, no?, o altres elements de natura que puguem incorporar al sistema urbà també ens ajudarà a adaptar-nos millor al canvi climàtic, ens afavorirà la recuperació de la biodiversitat i també altres serveis ecosistèmics molt importants com podria ser el benestar humà, no? Cada cop hi ha més estudis que demostren que un ambient urbà més atractiu des del punt de vista natural també genera més benestar i un més equilibri psicològic, no? Aniríem una mica tot el gradient. Això també inclouria com millorar els models d'agricultura o agroforestals perquè siguin més sostenibles i perquè puguin produir béns i serveis més enllà del que seria estrictament el menjar, no? O sigui, relacionat amb el turisme de natura o altres valors afegits que, en definitiva, poden proporcionar als sistemes naturals i seminaturals.
0: Uh-huh. Carles, aterrant el tema aquí al nostre territori, a Catalunya, no sé si el país és un territori especialment vulnerable a aquest canvi climàtic i quins serien els reptes prioritaris a abordar amb aquesta nova unitat.
1: Bueno, Catalunya en el context mediterrani és, no?, un exemple clar de combinació d'impactes del canvi climàtic negatius en general i bastant problemàtics, per dir-ho així, no? De fet, hi ha estudis recents que estan indicant que un dels llocs que s'està escalfant més ràpid el clima és precisament a Catalunya, no? I més de 2 graus ja, no? Uh-huh. I, per tant, això implica doncs més onades de calor, que cada cop són més llargues i més intenses, de manera que ja no podem ni tant parlar d'onades, sinó que cada cop és més una situació més tèrmic, més continuat a l'estiu. El tema dels aiguats que, bueno, són més freqüents i més intensos, tot el tema dels incendis que hem viscut, a la pujada del nivell del mar i els temporals marins. És a dir, tenim uns reptes molt importants que, depenent del territori de Catalunya, són una mica diferents, no? Llavors, també una mica el que volem és identificar quins són els elements crítics d'adaptació i de recuperació dels sistemes naturals a la regió metropolitana, o al Terres de l'Ebre o altres llocs que volem una mica prioritzar l'acció amb aquesta unitat mixta amb el CREAF.
0: Mm-hmm. Carles, teniu ja identificats o teniu un primer anàlisi fet de quins serien aquests elements crítics que ara comentaves?
1: Bueno, en l'entorn metropolità, clarament el tema forestal i agroforestal, no? Recuperar aquest mosaic agroforestal en la mesura del possible, per adaptar-lo a les noves condicions i també reduir el risc d'incendi, reduir el risc de dany a infraestructures, reduir també la demanda d'aigua dels sistemes naturals i seminaturals. En definitiva, també tindre un paisatge de més qualitat i més adaptat a les condicions actuals de clima i de societat, per dir-ho així, creiem que és una prioritat. En altres entorns, com Terres de l'Ebre, per exemple, també tenim el problema aquest del mosaic agroforestal a la zona interior, però a la zona del Delta més aviat seria prioritat tot el tema relacionat amb temporals marins i pujada del nivell del mar, no?, com un dels impactes més destacats.
0: Mm-hmm. Carles, a l'inici explicàvem, no, que un dels objectius de la creació d'aquesta unitat mixta era desenvolupar aquestes solucions basades en la natura, però també aconseguir transferir-les a la societat i a les empreses. Situant-nos en aquesta segona part, com es fa arribar aquestes solucions a la societat? No sé quin papers doncs, poden tenir l'administració, ajuntaments, entitats locals... Una mica com s'aconsegueix que aquesta recerca arribi realment a peu del territori?
1: Aquí un element creiem molt important és el desplegament d'aquests espais de Living Lab, que també impliquen una metodologia de treball de codisseny d'aquestes solucions amb els sectors socials i econòmics i, per tant, dedicar uns recursos humans i econòmics a establir aquestes dinàmiques de reunions i de treball sistemàtic que permeten, per això, identificar més clarament els reptes i possibles solucions, també que la societat i les empreses puguin entendre millor quins beneficis poden aportar, en aquest cas, les solucions basades en la natura, i intentar això engegar conjuntament projectes pilot que puguin fer aquesta demostració sobre el terreny, sigui en un entorn agrícola, en un entorn, jo que sé, d'un riu, no?, o d'una zona forestal, o d'una zona costanera, o fins i tot d'una zona urbana, no?, fer aquests projectes pilot demostratius que d'alguna manera mostrin els avantatges i la viabilitat d'aquestes solucions i, per tant, que després es puguin replicar en altres ajuntaments o en altres empreses, i en definitiva és aquesta capacitat demostrativa que entenem que podem generar.
0: Mm-hmm. Carles, diria clar que aquesta unitat ja té alguns projectes en marxa. Es parla del Blau Cat i el Bioresilmet, diria que ho he dit bé. Ens podria explicar què s'està fent amb aquests projectes i quin s'espera que sigui el seu impacte?
1: Mira, el Blau Cat, que és una mica l'avaluació del carboni blau a la costa catalana, implica tota una estratègia d'agafar mostres i informació per saber quina quantitat de carboni tenim avui en dia amagatzemada a la costa. Això vol dir els aiguamolls, llacunes, deltes i també a la zona marina que creix els alguers, no?, la posidònia i altres espècies.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí identificar possibilitats de millorar la gestió d'aquests espais per augmentar la capacitat d'amagatzemar carboni i també identificar el potencial d'espais on se podria restaurar aquests aiguamolls i sistemes d'alguers, que no oblidem que venim d'un procés de pèrdua d'aquests espais molt gran, no?, fins a un 70%, diria, dels aiguamolls que hem perdut, i per tant identificar espais per poder restaurar no només els aiguamolls, sinó els seus serveis ecosistèmics, com podria ser el del carboni, i també la biodiversitat, no? Això en el marc d'una estratègia europea, que és la llei de restauració de la natura, no?, que ara obligarà els estats membres a establir objectius de restauració d'ecosistemes més ambiciosos, entre els quals, evidentment, els costaners són uns dels crítics, perquè són sistemes molt, molt importants, no només per la natura i per els serveis ecosistèmics, sinó també per mantenir una activitat econòmica molt important que tenim a la vora del mar. No?
0: Uh-huh. I l'altre projecte que li comentava, Carles, el Bioresilmet,
1: sí,
0: en què consistiria?
1: És bàsicament un projecte demostratiu amb accions demostratives de millorar la resiliència climàtica en territoris mediterranis. Això vol dir dos territoris, un a Catalunya, que seria en aquest cas Delta de l'Ebre, i un altre a Andalusia, que seria l'altiplà d'Almeria, que és una zona més àrida, més subjecta a problemes de desertificació i de pèrdua de, no només de biodiversitat, sinó també de fertilitat del sòl i de viabilitat dels cultius. No? I, per tant, una mica a veure amb això, projectes demostratius d'agricultura regenerativa, agricultura ecològica, com potenciar també el turisme de natura, com intentar establir sistemes de crèdits de carboni que puguen ajudar a finançar amb finançament privat l'agricultura que té capacitat de capturar aquest carboni al sòl, la restauració d'aigüemolls. Hi ha un conjunt d'accions que es complementen entre elles, que van una mica totes destinades a treure aquest major valor afegit del capital natural, no?, dels ecosistemes mediterranis, uh-huh, i poder adaptar-nos millor al canvi climàtic.
0: Uh-huh. I, Carles, ja per acabar, comentàvem també a l'inici que vostè dirigeix el Centre en Resiliència Climàtica. Voldria preguntar-li com es complementa aquesta nova unitat amb la feina que entenc que ja fan des d'aquest centre.
1: Bueno, és bàsicament una sinergia important perquè CREAF també forma part del Centre en Resiliència Climàtica i aquest acord bilateral el que ens permet també és treballar d'una forma més propera en impulsar el propi Centre en Resiliència Climàtica i, en definitiva, també alinear els objectius compartits bilateralment amb els que seria ja més col·lectivament amb aquestes 10 institucions que formen part del CRCI i també poder desplegar activitat, per exemple, a la regió metropolitana, on està el CREAF ubicat, mentre que en el cas nostre, que estem ubicats en Amposta, doncs estem més focalitzats en Terres de l'Ebre.
0: Molt bé, doncs Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtica, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per explicar-nos doncs, el funcionament i la posada en marxa d'aquesta nova unitat.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu, i estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any, es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant, passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

Una de les dades més sorprenents de la història antiga és que Cleòpatra VII, l'última reina d'Egipte, va viure més prop del nostre temps que de la construcció de la Gran Piràmide de Gizeh. La piràmide es va acabar al 2560 abans de Crist, mentre que Cleòpatra va regnar entre els anys 51 i 30 abans de Crist. Això vol dir que entre ella i la piràmide hi havia uns 2.500 anys de diferència, mentre que entre ella i l'arribada de l'home a la Lluna n'hi ha només uns 2.000. Això ens recorda com de vasta és la història humana. Moltes vegades imaginem l'antic Egipte com una única època, però en realitat va durar mil·lennis, amb civilitzacions i dinasties molt diferents. Durant el temps de Cleòpatra, Egipte ja tenia contactes amb Roma i Grècia i era un país de culte, cosmopolita i ple d'influències estrangeres. Aquesta curiositat ens mostra com la nostra percepció del passat antic pot ser enganyosa. El temps antic és molt més llarg del que ens pensem.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant

0: viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La Teresita és un restaurant familiar encantador situat al cor de Sant Cugat, reconegut per la seva cuina de temporada amb productes locals, una excel·lent selecció de vins i un ambient acollidor amb vistes al monestir. Dirigit per la Teresa Cristóbal i la seva filla Sara Solache, la Teresita combina la passió per la gastronomia i el vi amb una filosofia de consum ètic i sostenible. Avui en parlem. Anem a saludar la Teresa Cristóbal. Teresa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ella és la propietària i la Sara Solache, que és la seva filla, sommelier i responsable d'esdeveniments. Sara.
2: Bon dia, Carme.
0: Molt bon dia. Expliqueu-me com neix i quan aquesta Teresita, que ja comença a tenir una història al darrere.
1: Bueno, la Teresita va començar fa 2 anys i mig perquè jo, bueno, a mi m'agrada molt, molt, molt cuinar i m'agrada molt servir. I sempre tenia al cap algun dia faré alguna cosa, algun dia faré alguna cosa. Mai m'havia imaginat que faria un restaurant, eh? Però dit això, fa 2 anys i mig, bueno, jo ja portava tota la meva vida professional treballant per altres, en tema multinacionals i demés, i bueno, necessitava un canvi. Total, que un dia passejant pel carrer Major vaig veure el local que estava en traspàs i vaig dir, això té que ser per mi. Llavors la Sara en aquest moment estava treballant en un altre lloc, a hostaleria també, i la vaig trucar i li vaig dir, Sari, tu, m'ha passat això, jo vull estar aquí, et vens amb...

0: mi? I em va dir sí. Llavors van tindre un mes i 10 dies, em sembla, des de que vam tindre les claus per construir el projecte, perquè, clar, mai havíem parlat d'això, i obrir.
1: I això quan va ser? Quin any era?
0: El 2023, al maig.
1: El 2023?
0: Sí, ara al maig farà 3 anys.
1: Mare meva. I com diríeu que ha estat la rebuda de la Teresita entre la clientela?
2: Doncs bastant bé. O sigui, és veritat que notem que al principi va tenir una acollida superpositiva, perquè, bueno, suposo que també és va ser la novetat. I la veritat que era com una mica una idea que no trobàvem a Sant Cugat, amb el tema dels vins i els platillos sí, no? Però sobretot que també focalitzat en poder obrir una mica més abans per fer aquest servei també d'oferir pues els vins, i jo crec que va ser bastant positiu. I a més és com una cuina com bastant senzilla, que és molt fàcil per tothom, i tant com per sopar o pots venir a picar alguna cosa, llavors... Molt bé, sí, no ens podem queixar.
1: M'imagino, Teresa, que el fet d'estar tan a prop del monestir, que esteu al Rovell de l'Ou, al carrer Major, com ha impactat la vostra ubicació dins de l'oferta gastronòmica que hi ha al centre de la ciutat?
0: Jo crec que, i no sé si estava bé en dir-ho, però tenim la millor terrassa de Sant Cugat, perquè des de la terrassa, que és molt petitona, però bueno, hi caben 15 persones, més o menys, tens una vista directa com es diu? Al rosetón.
1: Sí.
0: Del monestir.
1: A la Rosassa,
0: sí. Sí, i a la il·luminació per la nit. I tot el que es fa en el monestir, que hi ha molta activitat i molts esdeveniments, la vista és privilegiada. O sigui que jo crec que és una ubicació clau que ens dona visibilitat, i no només per les accions que fem a les redes per donar-nos a conèixer, però també per quan passes per allà, pues, ho veus.
1: Què significa per vosaltres el nom de la Teresita? Perquè aquesta Teresita té història. Només veus la vostra targeta i ja t'ho diu tot.
0: Sí, la Teresita se llama Teresita porque me llamo Teresita, y también un poco en honor a mi abuela, que es con la que yo empecé a amar la cocina, ¿no? Porque mi abuela era una cocinera de alta cocina en casa. Y yo cada vez que llegaba a su casa, pues me metía en la cocina, no recuerdo ni con qué edad, siempre estuve metida en la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, hay una foto muy graciosa, que es la que veis en la imagen de la Teresita, que soy yo, que bueno, tiene que ver también con crear un sitio que sea casa, que la gente conecte, ¿no? Con un poco la imagen y la propuesta o el propósito que tiene la Teresita, que es que el público venga, se sienta en casa, relajado, nos deje ser nosotras mismas y sean ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso esa imagen de una niña pequeña, ¿no? Que en este caso soy yo.
1: Te he de dir que es... Sí, efectivament és la Teresa, però que podria ser perfectament la Sara.
2: Sí, a mi m'ho pregunten molts cops si sóc jo la de la foto, sí, sí.
1: Uh-huh. Parlem de la vostra oferta gastronòmica. Com definiríeu l'estil culinari de la Teresita?
0: Está muy enfocada y centrada en producto, producto, producto, producto de máxima calidad y cocina muy sencilla, algo muy simple, porque la Teresita no tiene cocina, básicamente, o sea, no tenemos fogones. Entonces nos hemos reinventado y también entendemos que un buen producto no necesita demasiados artificios. Entonces, desde la Thermomix, pasando por la freidora de aire, el horno, el microondas y el soplete, con eso hacemos platos que la gente nos pregunta, ¿en serio lo habéis hecho aquí? Y sí, entonces es producto de mucha calidad, poca intervención, cocina muy sencilla. Sí, básicamente eso, diría yo.
1: ¿Quina dirías que es la vostra especialitat?
0: La sal y la pimienta.
1: Això sí que és producte bàsic. Això vol dir que el pebre sempre està en tots els plats?
0: Sí, el pebre i la sal estan en tots els plats. I no, jo crec que una mica que ens diferencia és la mezcla de textures i sabores. les combinacions que fem. Els mar i muntanya en surten superbé, no? Un estic tartar amb anguila fumada. És algo que no es troba i és brutal. Llavors, sí, jo crec que és una mica la combinació de sabors i textures de productes.
1: El plat estrella.
2: És que seria difícil dir un, però en la línia del que deia ma mare de, no?, aquest mix de textures i sabors, et diria que l'amanida de la Teresita, que és com una reinvenció del que és l'amanida russa, porta una base de patates pa amb aquest punt més crunchy, després porta pastanaga, bròquil barrejat amb una maionesa japonesa, el tartar de tonyina i l'ou poché, per exemple. Jo crec que aquest seria un dels plats estrella.
1: I quin és aquell plat o aquella proposta de la carta que recomanaríeu especialment a una persona que ve per primera vegada?
2: Carpaccio de gamba, jo
1: Vaja.
2: Crec.
0: Que és veritat que és molt senzill perquè no porta res, però és que la gamba que tenim és la bomba.
1: Sí, és molt bo, realment. Ho dic per experiència, perquè ja l'he tastat. Parlant de la filosofia que abans fèiem referència, la filosofia de la Teresita, però en termes de selecció de productes i sostenibilitat, jo recordo que, un exemple, hi ha molta gent que abans de començar a sopar es demana una cervesa. I jo recordo una vegada que ens vau dir quin tipus de cerveses teníeu i per què.
2: Bueno, és que aquest tema és algo que teníem superclar, que volíem promoure un consum més ètic, llavors tots els nostres productes havien d'estar en aquesta línia. Volíem també sortir de tots aquests productes de multinacionals, com pot ser, per exemple, una cervesa estrella. I llavors tot el que tenim, des de la cervesa, els vins, fins al menjar, ho intentem que sigui... No tant de proximitat, perquè hi ha vegades que són coses que és difícil, però sí que siguin petits productors que complin aquests estàndards de sostenibilitat amb els que nosaltres ens sentim còmodes treballant. I és això, bàsicament, sí.
1: Producte de proximitat o de petits productors que no necessàriament han de ser tots de Catalunya. Imagino.
0: No necessàriament. Un exemple, per exemple, el pop. El pop nosaltres el portem de Pontevedra perquè vam estar durant 6 mesos buscant el pop i aquí no el trobàvem. I llavors el pop a la Teresita és gallec i és el millor pop que hem trobat, que compleix amb els nostres estàndards, no només de sostenibilitat, però també de qualitat de producte.
1: I quins altres productes també porteu així... De fora.
2: La cecina, sí, el picadillo. Després ja, no, estic pensant en los pimientos del piquillo, que són de la huerta d'Aurelio. O sigui, busquem al final que el producte, o millor s'expressa, és d'on és, no? Llavors, busquem el productor, o sigui, el producte que volem, busquem el productor d'on és perquè no s'expressi de la millor manera possible.
0: Clar, lo de la cecina tiene que ver porque mi familia es de León y nosotras somos medio leonesas y entonces la cecina la traemos de allí porque si bien es verdad que aquí hay distribuidores, la mejor cecina es de un pueblo que se llama Robles y hay un sitio donde hacen la cecina exactamente como nosotras la queremos, entonces la traemos de allí.
1: Parlem de menjar, però el vi també és un producte... Perquè veieu que estem en directe, no passa res. El vi és un producte que també cuideu molt a la Teresita. I aquí qui s'encarrega és la Sara, no?
2: Sí, sóc jo. Tenim una carta que és efímera, l'anem canviant molt quasi cada mes, ¿vale? Perquè el que volem és oferir sempre coses noves als clients que ens poden visitar. I, clar, tenim un espai super reduït, llavors no podem tenir una gran carta de vins i ho solventem pues, d'aquesta manera, no? Treballant amb cartes efímeres, sempre basada en una temàtica. Ara, demà, aquest cap de setmana, traurem la carta nova que està basada en, diferenciada en diferents tipus de criança. Pues tindrem els vins amb fusta, amb àmfora, amb lies, amb sotabel de flor. I després també sempre busco que siguin petits productors, coses que la gent no conegui, no? Perquè també a mi que m'agrada molt el vi, quan vas a un restaurant et dones compte que moltes de les cartes de vins són iguals, no? Que tenen sempre els típicos Rioja, Ribera, Albariño...
1: Els bàsics.
2: Sí, exacte. Llavors nosaltres també ens volíem diferenciar en aquest punt I que la gent, hi ha gent, no?, que, oi, Sara, què me das, no? I...
1: A la gent es deixa recomanar,
2: sí,
1: no? T'ho demanen.
2: Sí, m'ho demanen, sí, sí. Com sempre tenim mínim unes 10 referències per copes, com a mínim. Llavors, quan venen per una copa de vi, em pregunten, oi, què me... No? Si em deixen a mi com recomanar, i a més sempre tenim com aquest punt diferenciador de, jo deixo tastar sempre 3 o 4 vins, depenent de si em diuen, pues imagina't que tu busques un vi blanc a Fruitadet, doncs jo sempre et deixaré tastar 3 o 4 vins i que tu puguis escollir el que més t'agrada.
1: Teniu un vi propi?
0: Sí.
1: A veure, perquè jo he vist alguna cosa.
0: Sí.
1: A veure si és veritat.
0: Tenim un vi que es fa a Chantada, que és el poble de la meva àvia, la Teresa.
1: Uh-huh. Això és a Galícia?
0: Sí, a Galícia, que era gallega, mi abuela. Uh-huh. I bueno, és un vino que es su Godello y Albariño, que encaja muy bien. O sea, yo quería hacer un poco honor a mi abuela, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que a mí me gustaría es tener un vino por cada uno de los miembros de mi familia en la Teresita. Eso no siempre es fácil, porque no, pero sí, es un vino propio, es un Godello que está buenísimo, calidad-precio súper bien también. Lo hemos hecho pues que sea muy asequible. Y que lleva la estampa de la Teresita.
1: Uh-huh. Però la Teresita no es queda només en el local del carrer Major, perquè organitzeu esdeveniments, també feu serveis particulars a domicilis. Expliqueu-me això una mica com funciona en aquests últims minuts de l'espai.
0: Vale, bueno, queremos diferenciar lo que es la Teresita Vinos y Platitos y la Teresita Experiencias Gastronómicas, que empezamos ya el año pasado haciendo cosas, ¿no? Entonces hemos definido una serie de servicios que nuestra propuesta es que la Teresita va allá donde vaya, sigue siendo el alma de la Teresita, con la atención de la Teresita, con el mimo y el cuidado de la Teresita, ¿no? Entonces hacemos caterings para empresas y para grupos privados, ¿vale?, que quieren en su casa o en algún espacio hacer algún evento. Hacemos salidas a bodegas con catas y con maridajes también, y hacemos también, lo diré, salidas en barco, ¿vale?, con catas en el barco y con menú a bordo. No sé, Sara, si me he dejado ahora alguno.
2: Creo que
0: no.
2: Que está todo.
0: No, dentro de lo que... Esto es la parte de las experiencias gastronómicas. Luego, dentro de lo que es la Teresita en sí, aparte de la parte del restaurante, tenemos catas que organizamos al mes y tenemos talleres de cocina. Lo que estamos intentando también es... Hacemos solo 3 talleres al mes, 5 plazas en cada taller, es súper personalizado, para que la gente aprenda algo tan básico como guisar unas buenas patatas o hacer unos buenos sofritos. No se trata tanto de enseñar recetas, sino de cosas y trucos básicos para uh-huh. que en tu cocina pues puedas dejarla a la creatividad volar.
1: En aquest temps que porteu, des de 2023, no? Mm. Que vau obrir?
0: Sí.
1: 2023 vau obrir. Esteu satisfetes de com està funcionant la Teresita?
0: Sí. Sí, perquè... Sí,
1: sí, sí, però...
0: Sí, pero, ¿no? Como todo producto, nada es para el 100%, ¿vale? Entonces, a nosotras lo que nos frustra a veces un poco es cuando algún cliente viene sin saber dónde va y se lleva una sorpresa, por ejemplo, con el precio, ¿no? Pues, claro, si no sabes dónde vas, que estás yendo a un sitio en el que trabajamos con pequeños productores, que eso impacta directamente en el precio final, ¿no? Yo no puedo competir con según qué restaurantes que primero que tienen más volumen, porque nosotras en la Teresita tenemos 14 plazas, 14 al mediodía y 14 por la noche, ¿no? Entonces, que trabajan con más volumen y luego que no trabajan un producto como el nuestro, que es de primera calidad. Entonces, ahí sí que nos frustramos un poco, pero es cierto que al final se hace una selección natural, y a medida que la gente nos va conociendo, se va quedando quien quiere estar. Y eso, como decía Sara antes, que venían por la puerta y nos decían, Sara, dame un vino, es súper agradecido cuando un cliente entra y te dicen, hola Teresita, hoy que voy a comer, o hoy que voy a cenar, y te dejan ahí. Entonces, yo creo que el tipo...
1: A tus anchas.
0: Sí, sí. De cliente que tenemos es... una pasada, estamos súper agradecidas, y a veces nos frustra un poco el tema de bueno, la gente que viene un poco por impulso o que no sabe dónde va, que a veces funciona súper bien, ¿no? Y hay otras veces que pues se querían gastar 20 euros y no, No puede ser.
1: No. Doncs, Sara, Teresa, moltíssimes gràcies per la visita. Temps al temps, perquè les coses arriben. Vull dir que al final tot s'anirà equilibrant. I molts èxits. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Carme.
2: Gràcies, Carme.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La santcugatenca Mercè Martí, presidenta executiva de Creston Iberaudit i sòcia directora de l'oficina de Barcelona, ha estat reconeguda com l'auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en el marc de la celebració del Dia de l'Auditoria i del 30è aniversari del Col·legi. Salutacions, Mercè, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què ha significat per tu ser nomenada auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya?
1: Pues mira, per mi ha estat un honor molt especial. Rebre aquest reconeixement del col·legi, i a sobre en un any tan simbòlic com el seu 30 aniversari, pues em dona una enorme satisfacció, però també molta responsabilitat, no? Són més de 3 dècades dedicades a una professió que estimo i que avui viu un moment de canvi profund. I que el col·legi hagi valorat aquesta trajectòria i el compromís amb la professió pues no deixa de ser un impuls per seguir treballant amb la mateixa exigència i, sobretot, amb la mirada posada en el futur. No? Crec que, sincerament, que és el reconeixement més important per una auditora o auditor dintre del territori espanyol.
0: Abans de tu, només hi ha hagut 2 dones que hagin rebut aquest reconeixement. Creus que és una cosa que està canviant, que cada vegada és menys masculí aquest sector o encara falta camí?
1: Mira, la veritat és que el fet que només 3 dones hagin rebut aquesta distinció en tota la història mostra que encara tenim molt camí per recórrer. Però també alhora és un senyal de que les coses pues, avancen, no? I que cada vegada pues, hi ha més dones amb trajectòries sòlides dintre del nostre sector, no? Per mi, sincerament, és un orgull formar part d'aquest pas endavant i espero que serveixi perquè moltes més professionals se sentin cridades a ocupar espais de lideratge. Jo crec que també és, és important el tema de referents. I, bueno, i precisament per això, doncs, quan se'm va proposar formar part de la comissió d'equitat de gènere del col·legi, presidir-la, doncs precisament em vaig posar al capdavant, no? Perquè crec que és important. És important que ajudem a aquest tema. Però queda molt per fer, eh? Queda molt per fer encara.
0: Sí, de fet, aquest potser és un dels projectes que t'ha fet més mereixedora d'obtenir aquest reconeixement. I quins altres diries que són els punts claus de la teva trajectòria que han valorat?
1: Mira, jo crec que ha estat la constància al llarg de tots aquests anys i la voluntat de fer créixer una manera de treballar, que basada en el rigor i sobretot molta exigència. Però també perquè he tingut la sort de poder liderar projectes que han ajudat a impulsar la professió. No? He creat iniciatives com el Grup 20, que és l'Associació de les Firmes Mitjanes d'Auditoria i que avui és un espai de referència i jo presideixo. També he creat la meva pròpia firma, Creston Iberaudit, que avui presideixo. I també fa uns anys que em van proposar, com t'he dit abans, el president de la Comissió d'Equitat del Col·legi i jo crec que això també és un punt important. I, bueno, i també suposo perquè sempre he estat disposada a participar en activitats, comissions i òrgan de govern dels auditors, no? En aquest moment, doncs, bueno, vaig estar membre de la Comissió Deontològica i en aquest moment soc membre del Consell Directiu de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i membre de la seva Comissió d'Inversions i presidenta de la Comissió Econòmica. Vull dir que, no sé, jo crec bueno, que he demostrat que a mi aquest món m'apassiona i que m'hi dedico, no? I també que, evidentment, tot això no s'aconsegueix sola, no? Al darrere hi ha equips molt compromesos, ja sé de professionals que m'han acompanyat i que han cregut en mi. I jo crec que això també és molt important, que tot això suma i al final és el que fa que hagi pogut tenir un reconeixement com aquest.
0: Sí, sí. I tant. Parlaves de la creació de Creston Iberaudit a Espanya, Portugal i Andorra. Com recordes aquell moment i quins van ser els principals reptes durant aquell procés?
1: Mira, home, van ser durs, però bueno, el primer que diria és que el primer repte que vaig tenir va ser atrevir-me a fer el pas de deixar una firma consolidada en la que jo estava, i era una sòcia amb un pes important, per crear una nova firma, no? Perquè jo pues, tenia una visió de firma diferent, no? Segon, pues, va ser el convèncer un grup de despatxos que hi havia per tot Espanya, és a dir, Iberaudit, aquí a Catalunya no tenien a ningú, pues que apostessin per mi i pel meu projecte. I el tercer repte pues, va ser convèncer Creston, que és una red internacional, de que apostessin per nosaltres, ¿vale? I per tant ens donessin pues, la representació d'Espanya, Portugal i Andorra. No? I a més, pues, bueno, el repte també important és que tot això ho vam fer-ho amb un temps rècord, no? De quasi 3 mesos aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. I quin valor aporta avui Creston Iberaudrit al sector i com ha evolucionat gràcies al seu lideratge?
1: Doncs mira, jo crec que Creston Iberaudrit aporta proximitat, criteri i una manera de treballar que combina l'experiència amb una visió molt atenta als nous reptes que ens venen, no? Som una firma que coneix bé el teixit empresarial del país i que aposta per un servei personalitzat, cosa que els clients valoren molt en moments on tot canvia tan ràpid. I al llarg dels anys hem evolucionat amb aquesta fita, créixer sense perdre la nostra essència. Hem ampliat equips, hem incorporat perfils més diversos i hem reforçat la presència internacional a través de la xarxa de Creston Global. I també hem impulsat una auditoria que jo crec que més moderna, oberta a la tecnologia i sensible als aspectes socials, que avui ja formen part de qualsevol decisió empresarial, no? Jo crec que tot plegat ens permet consolidar-nos com una firma de referència i, sobretot, seguir aportant confiança al sector, que no deixa de ser que és el cor de la nostra feina.
0: I des de la seva experiència en diferents comissions i entitats, quins creus que són els grans reptes de la professió auditora a Espanya i Catalunya de cara al futur?
1: Mira, un dels grans reptes és adaptar-nos a un entorn que evoluciona molt ràpidament. Jo crec que això passa en totes les empreses, eh? La tecnologia és una aliada enorme, però també exigeix noves competències i una manera diferent d'analitzar la informació que obtenim, no? I, per tant, doncs, caldrà integrar la intel·ligència artificial amb criteri i garantir que la qualitat i la independència continuïn sent el pilar de la nostra feina. I l'altre repte és l'atracció i retenció de talent, no? Necessitem perfils diversos, més híbrids i amb capacitat d'entendre tant les dades com el context empresarial i social. I això implica repensar com formem i com retenim els nostres professionals. I també tenim un desafiament en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Les empreses ens demanen més informació no financera i això obliga la professió també a evolucionar cap a un rol més ampli, amb garanties pels usuaris i amb una regulació clara. I finalment hi ha un repte que personalment considero essencial, no?, que ho hem parlat abans, que és avançar en l'equitat i representació. Encara hi ha poques dones en posicions directives i aquest equilibri és indispensable per construir una professió més forta i més alineada amb la societat actual.
0: Doncs mira, justament volia acabar aquí una mica amb, tornant a la comissió de gènere del col·legi que presideixes actualment. Una mica ja ens has anat explicant, però a mi em sorgeix una mica el dubte de, bé, per què falten dones, per què és tan difícil. Hi ha una part que segur que pot ser degut a una mica les dificultats de conciliació. Sé que l'auditoria és un món en el qual es treballa moltes hores, jornades molt llargues, també hi ha bastanta pressió, bastant estrès laboral. Com ho veus, tot això? Ha anat millorant o està previst que millori al llarg dels anys?
1: Mira, el que sí que és veritat és que des de la comissió estem treballant molt intensament en fer en que això, que les dones no abandonin el món de l'auditoria. Com has dit tu, és un món amb molta exigència i amb molts horaris, però sí que és veritat que el que s'ha de fer és treballar per fer una conciliació clara i també involucrar totes les firmes per garantir que la progressió professional sigui realment equitativa, no? Això sí, inclou polítiques de conciliació, criteris transparents de promoció i un entorn on tothom se senti escoltat. Crec que cal treballar amb una mirada col·lectiva. La diversitat no és una qüestió d'un comitè, o que jo tinc, sinó que és un compromís compartit per tot el sector. I que sigui una professió més representativa i preparada pel futur. Jo crec que sí, que estem fent passos i que estem evolucionant, però és veritat que en aquests moments, a veure, auditors són un 20%, més o menys, aproximadament entre un 20 i un 23, per la qual queda molt per fer. Queda molt per fer, però bueno, estem treballant amb ell. I també crec, com he dit abans, que és important això de tenir referents.
0: I tant. D'acord, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per...

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
3: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Habitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
4: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
3: Sandra Cuadrado Camps.
5: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules.
6: No.
5: I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això. Responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual. Que allò que t'ha passat tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'ho havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
3: Laura Gallego Marfà.
7: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i per tant tu li has de dir què voldrà i el que vol, evidentment, és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això des de sempre s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
5: És el que Barbara Kruger que deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
7: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen i llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
4: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. També en trobes dins la família, entre els amics.
5: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual, la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agradeixi sexualment realment és com que tu has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè o l'home no és conscient realment que està fent una agressió o li és igual, perquè realment tot el seu entorn i tota la socialització que ha tingut justifica que hi hagi aquesta violència sexual cap a la dona. Per això, la importància de tenir ben definit un concepte com el consentiment, que ara, actualment, a França, arrel del cas Pelicot, és un debat, perquè no hi ha aquest concepte en el Codi Penal. És el que deia la Laura, no s'ha d'oblidar en cap cas una cosa bàsica, que qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida. I que el fruit d'aquest acord sempre ha de ser conscient, les dues persones han de ser conscients i han de ser lliures de concretar les circumstàncies d'aquesta pràctica. Per tant, si tu no ets conscient, doncs perquè t'han administrat uns fàrmacs, la submissió química, aquest terme també el tenim al diccionari, seria el cas de la Gisèle Pelicot, doncs no pots haver consentit perquè no eres conscient. Per tant, ja és una de les premisses bàsiques en les quals es pot comprovar que no hi havia consentiment. I una altra de les qüestions fonamentals i que convé recordar infinitament és que una dona té dret a canviar lliurement d'opinió quan vulgui. Una dona té dret a canviar lliurement d'opinió. El consentiment per participar en una pràctica sexual es pot revocar en qualsevol moment.
4: Em diuen que sóc valenta. Ser valenta és llançar-se al mar per rescatar algú. Jo només tinc voluntat i determinació per intentar canviar la societat.
5: Durant massa temps se'ns ha volgut encasellar en la zona de víctimes com si no hi hagués opcions de sortir d'aquí mai més. Actualment es parla de supervivència, de supervivents, i és aquest el terme que volem fer èmfasi i serà un dels termes que també introduirem en el diccionari.
7: Sí, perquè tenim tots la idea de víctima com un agent passiu que ha rebut una violència i, en canvi, el terme supervivent té un punt d'apoderament de la dona que ha passat, que efectivament ha rebut una violència i ha estat víctima d'una violència, però a partir d'un procés de reparació i de restauració del dany acaba sent una supervivent, i quan acaba de passar tot el seu procés per assumir la violència que ha rebut, és una supervivent i és una manera de també reivindicar que sí que s'ha passat per una violència, però que igual que es té la sensació que si has estat víctima de violació, d'una agressió sexual o de maltractament, ja mai més tornaràs a ser la mateixa persona i per sempre més seràs una víctima, el fet de parlar de supervivents i això que dèiem, de posar paraules a les vivències de cadascú, permet que les persones que han estat víctimes continuïn la seva vida i que la seva vida és pràcticament la mateixa que abans que han passat aquest episodi de violència, és a dir, que aquesta violència no determina la vida d'aquesta persona a partir d'aquell moment. I per això és molt important també el pas de víctima a supervivent, que parlàvem de la reparació, que també és un dels termes que inclourem en el diccionari, que és tot el conjunt d'accions fetes pels diversos agents que s'involucren en l'atenció a una víctima de qualsevol mena d'agressió masclista a restablir aquests àmbits de la seva vida que s'han danyat. És a dir, justament a passar de ser víctima a supervivent i hem de passar pel procés de reparació.
4: Com ha pogut l'home perfecte arribar fins aquí? Com has pogut deixar entrar aquests estranys al meu dormitori? Has escollit la profunditat més fosca de la naturalesa humana. Sóc una dona totalment destrossada i no sé com em recomposaré d'això.
7: Tres conceptes que posarem en el diccionari del consentiment tenen a veure amb les masculinitats. No masculinitat en plural, sinó diverses masculinitats, perquè al final no tots els homes segueixen el mateix rol de masculinitat, però sí que n'hem trobat tres molt definides, que són la masculinitat hegemònica, la masculinitat fràgil i la masculinitat tòxica. Anem per parts. La masculinitat hegemònica és com la contrapartida de la feminitat hegemònica i serien tots els rols que tots tenim al cap quan pensem en masculinitat, és a dir, més control de les emocions, seriositat, la part aquesta més de racionalitzar per contra del que s'associa a la feminitat, que és la part més emocional, que tot això, evidentment, està construït pel patriarcat. Després, la masculinitat fràgil són les reaccions defensives que tenen alguns homes justament quan senten que se'ls qüestiona la masculinitat hegemònica o que passa alguna cosa que diguéssim que amenaça, entre cometes, la masculinitat. I aquí un exemple paradigmàtic que sobretot hem vist molt aquests dies amb el cas de la Giselle Pellicot, sobretot, és una frase que en anglès és not all men, que en català ho podríem traduir com no tots els homes, que són aquestes reaccions que tenen els homes quan hi ha un cas d'aquests que diuen ep, però no tots els homes som així. I és l'actitud aquesta defensiva en comptes d'empatitzar amb les dones, de posar-se l'escut i dir no tots fem això, que és aquest not all men, que després el moviment feminista ho ha digerit i ha allargat la frase per not all men, but always a men, és a dir, no tots els homes, però sempre és un home. I després el tercer tipus de masculinitat, que és la tòxica, és agafar tots els rols aquests de la masculinitat hegemònica i portar-los a l'extrem amb actituds violentes, misògines, homòfobes normalment i més masclistes, encara i més portades a l'extrem, que també és un tipus de masculinitat que malauradament veiem molt i que també està relacionada amb això de trencar objectes, de cridar i de fer com una demostració de la masculinitat molt extrema.
6: Aquestes masculinitats tòxiques tenen uns paràmetres que nosaltres hem analitzat, hem estat estudiant abastament durant molt de temps, amb moltíssimes fonts, amb especialistes, i ens trobem doncs, que bueno, hi ha uns rols que sempre són uns paràmetres comuns, un dels quals, per exemple, és sempre hi ha una mena de companyonia masculina, una camaraderia, que en lloc de mostrar una empatia, en plan, ostres, ja n'hi ha prou, doncs no veiem homes a les xarxes compartint aquest ja n'hi ha prou. En canvi, sí que veiem a xarxes, sobretot a xarxes, molts exemples d'aquestes sancions socials, no?, marcades en la cultura de la violació, que es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors d'aquestes conductes.
4: Quan et violen hi ha vergonya, però aquesta vergonya no és per a nosaltres, és per ells.

0: Un d'aquests termes que era necessari és el de terror sexual, que de fet és un terme que va encunyar la politòloga Nerea Barjola, el llibre Microfísica sexista del poder, en què analitzava com es va tractar el crim d'Alcàsser als mitjans de comunicació. I el terror sexual és l'actuació masclista que pretén atemorir, alliçonar i controlar les dones mitjançant la difusió d'un relat manipulat sobre el risc de patir agressions sexuals quan tenen conductes que no encaixen amb els rols fixats pel patriarcat. Què vol dir? Que quan les dones fem alguna cosa que no és llegida com portar-se bé, per exemple, sortir de festa, a beure, es crea un relat que avisa de les conseqüències que pots tenir si fas això. Per exemple, vam tenir un exemple molt clar fa un parell d'anys, a l'estiu, amb les punxades que hi va haver a les discoteques, que també és un terme que inclourem en l'actualització del Diccionari del Consentiment, que és la punxada química, que és punxar alguna mena de droga a les víctimes, tot i que en aquell cas es va veure que no s'injectava res. Per tant, era un cas paradigmàtic de terror sexual perquè l'objectiu bàsic era atemorir les dones i que no sortissin de festa o que no beguessin o que els hi fes por fer alguna cosa que pogués portar-les a ser agredides sexualment.
1: La vergonya ha de canviar de bàndol.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una translació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. I la seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
2: La ràdio amb samarreta.
0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu, a vegades no el faig servir, Però només saber que porto sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
4: Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons les dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera, que segons les previsions seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts,

0: Esports, el primer equip masculí d'en vol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Sant Cugatencs debutaran al PAP 3 durant l'Avant La Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: El món de la literatura dona per parlar dels temes que es vulguin i avui ens proposem sorprendre-us amb llibres sobre dues temàtiques que potser desconeixeu o no sabeu la gran quantitat de títols que s'hi poden amagar. De la mà del llibreter de la Paideia, Sergi Martí, avui ens acostarem al món dels gats i també de les llibreries i ho farem a través de la literatura. Benvingut, Sergi.
8: Bon dia.
7: Què tal, com estàs?
8: Molt bé, moltes ganes de parlar de gats i de llibres.
7: Ens sorprendríem de saber la quantitat de gats, no, de llibres que parlen de gats i de llibres que parlen de llibreries?
8: Jo crec que és sorpresiu, però sí, la veritat és que estem en un moment, sobretot a l'actualitat, podem parlar que és un dels fenòmens del moment, els gats. I l'altre fenomen és les llibreries. A part, com parlàvem abans off the record, dèiem que hi ha el triangle ja que tanca tota aquesta història i aquesta actualitat tan ponent, és el triangle de Japó o el món oriental, no? Gats, llibres i Japó. És la gran actualitat en el món dels llibres.
7: Però quan pensem en llibres que tracten tant la temàtica animal com la de les llibreries, quins són els gèneres més habituals? Estem parlant de novel·les? Estem parlant de llibres divulgatius?
8: Sí, normalment, bàsicament és novel·la, però també trobem algun llibre d'humor, també alguna coseta de divulgació científica, com tu parles, més de reconeixement d'espècies... Però sí, bàsicament ara... El que trobem és molta novel·la. Novel·la on el protagonista és un gat, o on el protagonista té un gat, on el gat ajuda a curar els traumes. Sobretot el gat com a figura del que està bé, no? De alegria, d'ajudar-te a superar dolor... Pues és una figura que realment està virant cap a la bondat.
7: Déu-n'hi-do. I no sé si tens alguna teoria... sobre la proliferació de títols sobre aquestes dues temàtiques.
8: Sí, és molt personal la teoria, perquè jo no sóc un expert en biologia, però jo crec que potser... Crec que hi ha més gats i més mascotes. O sigui, no sé si vaig dir fa poc que havíem superat ja quasi... Catalunya era dels jocs on més mascotes havia de tota la regió. I realment... No sé si és per això, perquè tenim més mascotes, perquè realment tenim més afecte els animals i els volem integrar més en la nostra societat, també les noves reformes de dels grups animalistes. Crec que hi ha

0: un canvi de paradigma, no?, en com veiem els animals i els respectem molt més avui en dia i els veiem com part més de la família. Per això també crec que els integrem en el dia a dia, doncs, també, per què no, en una novel·la.
1: Mm. Hi ha alguns títols que avui comentarem i en els tres casos que ens proposes són tres novel·les, no?
0: Sí, les tres novel·les que he agafat, una mica enllaçant el que dèiem abans, pues, són relacionades amb el món dels gats, però sobretot també amb el món del món oriental de Japó, Corea, és on està proliferant més el fenomen dels gats.
1: Estan ambientades allà?
0: Sí, sempre estan ambientades allà.
1: Mm-hmm. Vinga, comencem per la primera. Te receto un gato. Són tot títols en castellà?
0: En aquest cas, sí, però aquesta també està en català. Receptaré un gat, una novel·la que realment és molt divertida i bueno, es va vendre molt bé, tant en català com en castellà, i és, bueno, bàsicament el nom ja una mica et diu de què va, però la història d'una noia que l'acaben receptant un gat, no?, per la seva soledat o després d'una ruptura, pues, i el gat, no?, que t'ajuda a sortir, no?, el que dèiem, el gat com aquest fenomen bo, no?, de que ens ajuda a sortir dels nostres pitjors moments.
1: Com si fos una teràpia.
0: És una teràpia, no? Al final, el que té animals els agafa molt de carinyo i sap que et poden ajudar en moments d'estar més baix.
1: Uh-huh. En moments difícils.
0: Sí.
1: Te receto un gato, que ara ens deia el Sergi, que està tant en català com en castellà. Després tenim un altre, Un gato para los días felices.
0: Sí, aquest és un altre llibre també, una mica en la mateixa temàtica, també situat a Tòquio, i bàsicament aquest amb el mateix, amb un feel good, amb energies positives, no? Intentar veure que realment és un animal que a vegades ha estat també identificat més com a la maldat, perquè sempre era com, no?, una mica fosc, en canvi el gos sempre era com molt més divertit, molt més bondadós, pues ara, no?, que també el gat és per posar... a portar-te més en els dies bons, i també una història que situa a Tòquio i de també una protagonista femenina que trobarà en el gat el seu millor aliat per conquistar, pues, a la seva parella.
1: Mm-hmm. I El gato que cura corazones, pot semblar que ens n'anem al primer títol, no?, que hem comentat, Te receto un gato.
0: Sí, és que amb aquests fenòmens de lo que parlàvem de llibreries, de gats... es repeteixen molt el tipus de llibre, no? A vegades veus que són llibres que estan molt pactats amb els mateixos patrons. En el món del llibre, a vegades es repeteixen, pues, factors o hi ha temes que es posen molt de moda. Per exemple, aquí a Barcelona, fa uns anys vam tenir com la marca Barcelona, no?, quan Zafón estava en el seu... pues tot el que tenia la marca Barcelona es venia molt mundialment a altres llocs. Després, pues, el Falcones també amb la Catedral del Mar... pues, ara mateix està passant el mateix amb els gats o amb les llibreries. També, jo crec, per exemple, ara està molt de moda la novel·la irlandesa. Són modes, no? Igual que pot passar amb la roba, pues, passa també amb els llibres, que també hi ha fenòmens.
1: Jo és que anava a preguntar, dic que, clar, estem parlant de històries, de novel·les que passen al Japó, que també tenen unes característiques com molt, molt específiques i que no sé si aquí encaixen o no encaixen per al lector.
0: Bueno, jo crec que amb el Japó també tenim la idealització del país, no?, que sempre... hi ha moltíssima proliferació de la seva cultura i ara, pues, hi ha com també molts llibres que parlen de la cultura japonesa, de la cultura geek, i crec que ens agrada com aplicar-lo com a una cosa que podria ser aquí, però alhora tenint aquest punt, no?, com d'exòtic, de fora, que no és el nostre món occidental, sinó que és un món que idealitzem una mica. Jo crec que són llibres que els tres, inclús si veus les portades, són molt... ja veus que és un llibre que no passaràs malament, que és un llibre per passar-ho bé.
1: Mm-hmm. I ara afegim aquestes novel·les que tenen com a protagonista els gats a les llibreries. També hi ha moltes novel·les, hi ha molts llibres que parlen sobre llibreries?
0: Sí, molts.
1: Però quins punts de vista? Què expliquen? Quines són les històries?
0: Bueno, bàsicament, la feina de llibreter està idealitzada des de sempre, no? Molt romantitzada, perquè tothom es pensa que és una feina on estaràs llegint llibres, rodejada d'un producte que és realment molt valiós culturalment, que és molt maco, però clar, la gent tendeix a romantitzar, i aquests llibres, doncs, el mateix, fan romantitzen el món del llibre, i ja, o sigui, es repeteix aquest patró en totes les, en tots els països, podríem dir, perquè hi ha la llibreria La Colina, que passa a la Toscana, hi ha la llibretera de París, que passa a la Shakespeare and Company, que és aquesta llibreria tan famosa, encara segueix oberta, hi ha llibreria Morisaki, llibreria Joan Dong, a Corea, al Japó, o sigui, pots trobar milers d'històries de llibreries.
1: I són llibreries reals?
0: No.
1: No?
0: Normalment, algunes sí, algunes
1: no. Altres no.
0: Però jo crec que moltes estan molt idealitzades. Algunes, ja dic, les tres o quatre que he dit, jo crec que hi ha tres que sí, alguna que no. Algunes té algun element potser fantàstic. És que, ja dic, també hi ha un llibre que es diu La Biblioteca de Medianoche, que ha funcionat molt bé i també ha sigut un best-seller. És que el tema del llibre tendeix a romantitzar la nostra feina, que ojalà sempre fos tan
1: romàntica, no?
0: Tan romàntica i tan maca, però clar, a vegades hi ha parts que no es veuen.
1: I tant. Algun títol que ens puguis suggerir amb llibreries com a centre?
0: Mira, aquesta que parlàvem de la llibreria de París, la llibretera de París, que està editada per Nabona en català i castellà, a mi em va agradar molt perquè és una mica abans de la Segona Guerra Mundial, té un context històric que és original, van passant escriptors famosos per allà, doncs el Hemingway, el James Joyce, inclús algun pintor, o la Gertrude Stein, no? És el París dels anys 20, llavors crec que té una part d'aquell París dels anys 20 que és molt maca, i a part també la part de saber que la Shakespeare and Company encara segueix oberta, que és la que està just darrere de Notre Dame, i bueno, està molt bé, és la història realment de la, bueno, és una mica la biografia de la Sylvia Beach, que és la dona que va obrir aquesta llibreria, que és una americana que va arribar a París i obre una llibreria en anglès, i bueno, van passant tots aquests personatges tan interessants.
1: Molt bé, doncs en aquest cas no l'hem geolocalitzat, no? La temàtica, així com amb els gats, era més propi del Japó, aquí queda més diversificat, més repartit.
0: Sí, una miqueta més. Sí que és veritat que el factor gats és... notes que hi ha més proliferació a la literatura japonesa, però sí que és veritat que ara, últimament, trobem que el tema llibreries està sortint amb molta força del Japó, també relacionat inclús llibreries i gats, pot haver algun llibre que parli de la llibreria dels gats, o sigui que realment trobem que sí, que també la part, sobretot oriental, perquè també dèiem que a Corea també ara està, hi ha un fenomen de... està pujant molt Corea, doncs igual que puja el turisme a Corea, doncs també estan pujant la cultura coreana, no? També el Premi Nobel, la Premi Nobel, la Han Kang l'any passat, coreana, també va ajudar molt, però sí, sí, hi ha tota aquesta cultura que de la part oriental, que és curiosa perquè deixa fora normalment a Xina, que és el més gran, i normalment de Xina no en trobem, sinó sobretot hi ha alguns països que tenen com molta més força, no? Japó, que és petitó, o Corea, que tampoc és tan gran, tenen molta més força que Xina, que és molt més gran, no sé, factors que no et sé explicar.
1: A vegades també és el màrqueting, no? Hi ha que sap vendre millor els seus productes... Que altres. Però vaja, ens has portat un títol i avui ens endinsarem una mica en aquesta novel·la que té com a protagonista o com a eix central una llibreria, no? La del Japó?
0: Sí, us he portat la de Mis dies a la llibreria Morisaki i llegirem un petit pàrraf en aquest cas en castellà perquè és el que tenia a mà. I així també entenem una mica com és aquesta llibreria Morisaki, no? Tan curiosa, on va treballar la protagonista. Que és una llibreria que està en el barri de Junbicho, que és un barri que existeix a Japó i que és un barri on hi ha una congregació de llibreries molt grans. Llavors aquesta és una llibreria de vell i ara llegirem una mica un pàrraf per veure com la descriu.
1: Molt bé, doncs ens posem en situació i de seguida ens endinsem en aquesta novel·la.

0: Había libros por todos lados. Aquella habitación, vacía de apenas 8 tatamis, parecía haberse quedado estancada en la era Showa. Libros de todo tipo estaban amontonados en las estanterías, mientras que las obras más grandes, con más tomos, estaban apiladas contra las paredes. Hasta había cúmulos de libros detrás del pequeño mostrador con la caja. Estaba claro que en caso de terremoto, una pequeña sacudida bastaría para que todo se derrumbase.
1: Molt bé, doncs ens hem traslladat per uns instants al Japó i a aquesta llibreria que doncs, recordarem novament el títol, autor, editorial, per si algú té interès en buscar aquest llibre.
0: Sí, l'autor, una mica complicat, però ho intentarem. Satoshi Yagisawa, i el llibre es diu Els meus dies a la llibreria Morisaki. Teniu editat a Nabona en català i Mis dies a la llibreria Morisaki per Letres de Plata en castellà. Un llibre, ja et dic, és un llibre curtet, però entra molt bé en la cultura japonesa i sobretot per conèixer aquest barri de les llibreries, que és un lloc màgic.
1: Bé, doncs, aprofitant que avui hem parlat de gats, de llibreries, del Japó i aquest cercle màgic que deia el Sergi, tu ara te n'hi vas cap allà.
0: Sí, jo marxo cap allà, així que podré veure de primera mà si és tot tan real com diuen o si el que dèiem, si realment és una idealització nostra des del punt de vista occidental i eurocèntric que tenim, si realment tot és tan bonic com semblen els llibres.
1: Buscaràs el barri?
0: Per suposat, és una de les excursions que tenim el primer o segon dia. Així que un llibreter és una mica visita obligatòria, no?
1: Doncs, escolta, ens ho expliques a la tornada i així posarem blanc sobre negre a veure realment què té de cert tot això.
0: Segur que sí, encantat aquí de tornar a la volta.
1: Bé, doncs, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Manresa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer, veies de Segura... però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia. I nosaltres érem doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja, Segura?
1: Havies de Segura el batec del cor intens quan vaig i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Mm-hmm. I com recordes aquell canvi de vida... a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit, però era per mi tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit... no sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, tu vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito...
0: O tu vols, no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat d'una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minués.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria... l'art.
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals teves.
1: Sí, sí, sí. Eh? Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo, l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, en 2 anys, vaig cursar els 4 cursos. Intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el quart de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta, i per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat, sobretot, amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix, i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi mental per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, eh? Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, com a, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. De... Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país, l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig exprimir, es diu?
0: Esprema
1: la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista, doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
0: I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
1: sí.
0: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
1: sí.
0: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí,
0: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys te'ns deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
1: Sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús en defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
1: Sí.
0: Pinta molt.
1: Moltes gràcies, i ho faré.
0: Gràcies. Adéu-siau. Adéu.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tour, que el Tour està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte. Primer de tot, fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament. Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que hi ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt, molt, molt, molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt, molt, molt, molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte. Doncs,
1: no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. Uh-huh. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani.
1: Sí. Serien molt grans.
2: Pops enormes, uh-huh. I un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid, uh-huh. I menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
2: es menja
1: per dir-ho d'alguna manera.
2: Fins i tot canibalisme.
1: Carai.
2: Altres pops. Uh-huh. Més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
2: Exacte, es maten amb ells mateixos.
1: Carai, la natura és sàvia,
2: Sí, sí, sí, la natura ens sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
1: Sí, sí, sí.
2: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlàvem tu abans,
1: és el
2: que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: Uh-huh. I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
2: Es moren de vells. Uh-huh. Es moren de vells quan toca,
1: quan
2: podríem
1: toca, sí.
2: dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen i, degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores.
2: Exacte, en aquest cas.
1: Alteren tot aquest ecosistema.
2: Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: No esperàvem menys,
2: No esperàvem menys, els cocodrilos aquests grossos.
1: Exacte.
2: Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boas. Aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, en estat, quan són petitetes, potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult, no. Altres, com per exemple els escurçons...
1: Aquests no és per la mida, perquè els escurçons
2: no
1: són més petits.
2: Però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són,
2: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
2: Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
2: Es mengen la carronya, que això també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
2: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que, per exemple, hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
2: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
2: És un au gegant.
1: Però tu consideres que no ho és, Sergi?
2: Jo considero que no ho és. A veure, és una au que, si no va xerrat, és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
2: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, és clar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
2: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
2: Normalment associem als superdepredadors espècies carnívores, o 100% carnívores, però al nostre cas som omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius. Hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat, però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
2: Déu-n'hi-do, arrasem,
1: Sí, sí.
2: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
2: I també els altera.
1: I els
2: alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tots, a tot arreu,
2: a tots
1: vull dir, perquè sí.
2: Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà, al dominar tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
2: Baixem una mica,
1: exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
2: Fins la setmana vinent, Ona.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
4: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
6: What do you do when you discover that you're the odd one out?
5: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
7: Mary is wearing spectacles.
8: What on earth?
9: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
7: I do, Father. Thank you. Mr. Bennet, did you know about this?
9: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
8: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
5: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
10: I felt such a connection to this woman who...
5: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
10: They need this story so much too.
5: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
11: FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat El Periódico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell-Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa

0: que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta-a-porta comercial. La freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta-a-porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària o gairebé, els envasos al vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes de millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es

Tornen a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la sala Clavé de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Monter, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
12: Ràdio Sabadell, 94.6.
11: Terrassa.
12: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
11: Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
11: El Prat.
12: El Prat Ràdio, 91.6.
11: Castellà.
12: Ràdio Castellà, 90.1.
11: I Badalona.
12: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
11: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Salutacions, us parla la Tina Forest.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
14: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes d'alt rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
15: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta a porta comercial, la freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta a porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària o gairebé, els envasos del vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la sala clave de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Monté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell-Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils a la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A. I arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta-a-porta comercial. La freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta-a-porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària, o gairebé, els envasos, el vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la Sala Clavé de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Munté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
6: La ràdio amb samarreta.
5: La informació més propera a tu.
6: I la millor música.
5: La ràdio amb samarreta.
0: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, us parla la Tina Forest.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat El Periódico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta a porta comercial, la freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Media recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària o gairebé, els envasos del vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la sala clave de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Monter, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell-Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament

0: altes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta-a-porta comercial, la freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta-a-porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària o gairebé, els envasos del vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la Sala Clavé de la Unió.

I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon, de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Munté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret el de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla la Tina Forest.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A. I arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Infopodcast, Sant Cugat.
12: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta a porta comercial. La freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta aquest porta a porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària, o gairebé, els envasos al vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes de millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la sala clave de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Munté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren donant pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils a la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta-a-porta comercial. La freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta-a-porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general el positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària o gairebé, els envasos, el vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la Sala Clavé de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla. les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon, de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Munté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà donarà tret al de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a lloms d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
11: Ah, ¿no tens mans?
12: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
13: Red flag.
11: Oi que sí?
12: Sí. Sí.
14: Ja disponible a cugat.cat.
11: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
16: Salutacions, us parla la Tina Forest.
15: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat El Periódico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes d'alt rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta a porta comercial, la freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta aquest porta a porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Media recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària o gairebé, els envasos, el vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes de millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en ofertes d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la sala clave de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Media. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Munté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen la renda.

0: de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A. I arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta-a-porta comercial. La freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta-a-porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Mèdia recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària, o gairebé, els envasos, el vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la Sala Clavé de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de Biblioteca

També desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon, de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Monter, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el donarà i tret de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
5: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
6: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Latina Forest.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell-Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A. I arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Martí González i avui obrim l'Infopodcast parlant del porta a porta comercial. La freqüència insuficient de la recollida d'envasos i la falta d'espai per guardar els contenidors dins dels locals són les principals queixes dels comerciants del nucli antic de Sant Cugat, que des de l'1 de desembre del 2025 són usuaris del porta aquest porta a porta comercial, un sistema que forma part del nou servei de neteja i recollida de residus i es va estendre a la resta de comerços del municipi al febrer del 2026. 6 mesos després de la posada en marxa d'aquest servei, Cugat Media recull l'opinió dels comerciants. El balanç és en general positiu, tot i que assenyalen diverses qüestions que, com dèiem, consideren que s'han de polir. Mentre que la recollida de la fracció orgànica i del cartró és diària, o gairebé, els envasos, el vidre i la resta es recullen només 2 o 3 dies a la setmana i, a més, al migdia. Un altre dels aspectes a millorar, com dèiem, segons els comerciants, és el fet que, en general, dins dels establiments no tenen espai per als contenidors, de manera que la majoria de casos els deixen a la porta del local, una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. Més coses, Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugat Tren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants l'any passat, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol, aquest cap de setmana, a la sala clave de la Unió. I també us hem d'explicar que el personal de biblioteques municipals de Sant Cugat portarà als tribunals l'error retributiu que, segons denuncia, li fa cobrar uns 115 euros menys al mes. Els treballadors ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu Ronda per iniciar la reclamació judicial i anuncien que a partir de setembre deixaran d'assumir les tasques que no corresponen estrictament a la seva categoria professional. La mesura podria afectar les visites escolars, els clubs de lectura, la selecció de fons i la programació d'activitat. D'aquesta manera, el personal endureix el conflicte que es manté des de fa mesos amb l'Ajuntament per la manca de plantilla, les condicions laborals i l'estat dels equipaments. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de la Biblioteca també desmenteix que hi hagi una negociació oberta amb el consistori, tal com havia afirmat l'alcalde Josep Maria Vallès al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia. I un apunt d'esports, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Revan Rivera afronta la segona temporada de la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità, Guillem Munté, a més de Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren donant pas a jugadors joves i del planter. La pretemporada comença el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà donarà tret al de sortida el 26 de setembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: La primavera és sinònim de bon temps, però també d'al·lèrgies. A Catalunya, prop de 2 milions de persones pateixen patologies al·lèrgiques respiratòries i en 4 de cada 10 casos el responsable és el pol·len. A més, les dades preveuen que aquesta xifra es dupliqui l'any 2050. Per entendre què podem esperar dels pròxims mesos, com evolucionen els nivells de pol·len i quin paper juguen factors com el canvi climàtic o la contaminació, avui parlem amb la doctora Jordina Belmonte. Ella és investigadora de l'ICTUAB i responsable de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya. Molt bon dia, Jordina, benvinguda.
3: Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
2: Enguany hem tingut aquest hivern tan atípic, amb molta i molta pluja. Després ens han arribat uns dies amb unes temperatures més aviat càlides. Com ens afectarà tot això a la previsió del pol·len per aquesta primavera?
3: De moment podem dir que les persones al·lèrgiques a l'hivern, el xiprer, el freixe, l'avellaner, aquest any han viscut força bé, fins cap a finals de febrer, que és quan ha passat això que deies, de que després de molta pluja, etc., començava a fer temperatura bona. Llavors, durant un temps aquest pol·len no era a l'aire, però estava retingut a la planta esperant el moment per sortir, i el moment que van pujar les temperatures van fer pics molt alts, eh? Vull dir que s'han produït rècords històrics des de que tenim algunes sèries, això, amb xiprer, amb freixa, depenent de les localitats. Després, la temperatura ha sigut, ara és alta a migdia, però les nits és molt freda encara. Llavors, la manera com van sumant o com van integrant en el seu cos els arbres, sobretot aquesta temperatura, per decidir quin moment floriran, ha fet que, per exemple, el plàtan, que és una de les espècies que pol·linitza quan comença la primavera i que sempre estem al tanto d'aquest perquè causa molts problemes, aquest any, pràcticament tot arreu, ha començat 7, 8, 10 dies més tard del que ho ha fet altres anys. No és l'any que ha començat més tard, però s'ha retardat una mica, excepte Girona, que ha arribat abans. Llavors, aquests arbres ara estan en plena forma i pol·linitzen molt fort, perquè venen molt carregats de salut. Si mirem les prediccions que fa Meteocat, que penja Meteocat, no les fan ben bé ells, però que publica Meteocat, diuen que aquest mes de març ha de ser molt plujós. Abril i maig el pinten una mica més plujós del normal. I la temperatura la pinten lleugerament per damunt de la normal. Llavors això ens fa pensar que tota aquesta pluja que sembla que hauria de poder caure el mes de març farà que el pol·len se'n vagi cap a terra, i ho estem veient perquè a terra veiem regarots de pol·len d'aquestes últimes pluges, no? Llavors, que plogui el mes de març i també una mica abril i maig ajudarà a que plantes que en aquell moment tenen molta flor, molt pol·len, vagi baixant aquest pol·len cap a terra i no pugui fer tants problemes. Per tant, bones notícies per les persones afectades per aquests tipus de pol·len, però alhora tota aquesta aigua que cau rega. I tot el que són herbes, les plantes petites, les tendres, aquestes, quan més les regues, més capacitat tenen, són molt ràpides fent més flors, etc. I, per tant, les persones al·lèrgiques a parietària, que ara ja n'hi ha, déu-n'hi-do, gramínies, que estan començant amb força, plantatge, que també ja va venint, els blets, l'artemísia, que potser és més cap a l'estiu, aquests pensem que poden tenir, doncs, una primavera complicadeta que es pot perllongar l'estiu.
2: Quins són els que hauran d'anar més en compte, no? Ens feis aquesta distinció entre el pol·len dels arbres i el de les herbes, per dir-ho
3: sí,
2: com
3: general,
2: un llenguatge col·loquial. Seran aquests els que hauran de prendre més precaucions, justament?
3: Jo crec que els han de prendre tots. Saps què vull dir-te? Perquè l'al·lèrgia és una malaltia molt... Jo parlo pel que sento, perquè per sort no la pateixo, però és una malaltia molt molesta que en un moment determinat de l'any hi ha persones afectades molt de temps, però n'hi ha un període molt curt, depèn del que els hi causa l'al·lèrgia, durant uns dies poden estar amb dificultats de treballar o d'estudiar o del que sigui, perquè els hi ploren molt els ulls, perquè els hi raja molt el nas. Vull dir, és molt molesta, me'n faig el càrrec, però jo crec que les persones poden intentar autoprotegir-se i ho han de fer al màxim per evitar que la malaltia greugi, no? Que no es pogués convertir en un asma o en algo que podria ser molt més greu. I quan surts al carrer aquesta època que tens problemes, et pots posar una mascareta, et pots posar unes ulleres, això et protegeix, que aquestes proteïnes que hi ha a dintre els grans de pol·len, que de fet és el que et causa problemes, algun t'arribarà, possiblement, però no serà la quantitat ingent que hi pot haver-hi a l'aire. Uh-huh. Una persona molt i molt afectada per al·lèrgies, quan arriba a casa, l'ideal seria que es dutxés de cap a peus i rentés la roba, perquè si no, clar, nosaltres se'ns enganxa tot a l'anar pel carrer, vull dir, transportem de tot. Per tant, també transportem pol·len al nostre cabell i quan anem a dormir doncs el anem refregant pel coixí, doncs intentar eliminar tot allò que haguem pogut portar des de fora.
2: I a casa finestres tancades.
3: I a casa finestres tancades bona part del dia, sí. Sobretot, normalment, a migdia és quan més les plantes... Quan fa més caloreta, les plantes estan més seques i poden fer que el vent bellugui més les flors i se n'emporti el pol·len.
2: Quins són els pol·lens que generen més al·lèrgies a Catalunya?
3: Clar, això depèn molt de les persones, eh? Però normalment el que nosaltres sempre informem és xiprer, freixa i avellaner, que són els que començarien l'any. Després ja comença a arrencar la parietària, la herba, el plàtan, i ja va seguir tot el batibull del plantatge, que potser no és massa problemàtic, però n'hi van havent, els blets, les gramínies, que van molt paral·leles a totes aquestes, l'olivera, que arriba abril-maig, i també per la poca que en trobem a l'aire, i entre parèntesis, comparat amb mitja Espanya, amb uh-huh. Andalusia, és bastant increïble el nivell d'al·lèrgia que genera, perquè en tenim infinitament menys. I, en canvi, hi ha moltes persones que també reaccionen a l'olivera molt ràpid. Si estem pensant en muntanya, també hauria de parlar del bedoll, que és un dels més problemàtics a tot Centre Europa i en els nostres climes de muntanya. I hi ha l'artemísia, que tampoc és que en tinguem molta, però és una planta que pot causar problemes i també cap a muntanyes a l'estiu, per llocs més la plana, diguéssim, seria des d'estiu fins a tardor.
2: Teniu dades des d'oficials, diguéssim, des del 1994. Ha evolucionat molt a Catalunya la presència dels pol·lens?
3: Nosaltres anem fent seguiment, i cada any ara just ara he acabat que he pogut integrar totes les dades del 25, i ja tenim unes tendències a vegades una mica clares i a vegades que encara van canviant. Clar, què passa? Passa que no tenim un temps estable. I com que ja hem dit, les plantes responen a la precipitació, a la temperatura, i el vent també fa de les seves transportant coses, a vegades en quantitats importants, d'un any a un altre, a vegades les coses canvien. Llavors el que intentem analitzar és quina tendència estan mostrant, per exemple, la quantitat total de pol·len que trobem cada un dels anys, l'integral pol·línic anual, que en diguem nosaltres. Uh-huh. I és curiós que, si ens mirem aquests arbres que us deia abans importants, pràcticament a tot arreu trobem que cada vegada hi ha més pol·len. Tampoc sé dius què passarà aquest any 26, perquè amb tots els que estan caient per aquí per allà, igual ho acabarem notant. Vull dir que és un tipus d'anàlisi que per més dades que tinguem, perquè dades diàries des del 94 són un piló de dades, la interpretació que en pots fer a vegades no és només climàtica, és paisatgística, és d'accidents meteorològics, etc. Doncs el pol·len d'arbres té tendència més a créixer. En alguns llocs de manera estadísticament significativa, és a dir, com una tendència molt clara, a d'altres no estadísticament significatiu, però va amunt. L'avellaner, que és, algú li pot dir arbre, no ens enfadarem, però un botànic li diu que és un arbust. L'avellaner tan aviat puja com baixa, depèn dels llocs, però el més curiós de tot i preocupant per la gent que s'hi dedica és que Tarragona, que és un dels nuclis importants de cultiu d'avellaner a Catalunya, a Tarragona baixa significativament. És a dir, estadísticament fiable que cada vegada trobem més poc pol·len de avellaner a Tarragona.
2: I sabem per què cada vegada hi ha més població que és al·lèrgica?
3: Anant a parar una mica, copiant una mica el que escolto en els meus col·legues metges, la contaminació hi fa molt. Llavors, cada vegada vivim entorns més contaminats. Nosaltres tenim, ara ja no parlen tant de la teoria de la higiene, però també era una de les que es deia molt, no ens dutxem molt, també utilitzem molts productes que també ens poden alterar una mica tot l'estat. I això, sobretot la contaminació atmosfèrica s'interpreta com estàs els ulls més irritats, les mucoses més sensibles, i aquesta és una de les causes que diuen que cada vegada la gent més viu a ciutat, també, etc. I després hi ha l'altre fet, que això, que la gent vivim més a ciutat i també posem més plantes a ciutat. I també hi ha algun estudi que ha demostrat o que ha mostrat que una mateixa espècie, un plàtan, que viu al camp, vull dir que està plantat en una masia, respecte a un plàtan que viu a dintre d'una ciutat, un nucli més gran, el de ciutat, quan analitzen les proteïnes dintre del seu pol·len, té més un tipus de proteïnes que la planta les utilitza com a defensa. Bioquímicament, en el seu funcionament, allò és per defensar la planta de la contaminació. Per tant, em fabrica més quan està en un ambient contaminat que no pas en un ambient net.
2: Abans parlàvem que la Societat Catalana d'Al·lèrgia diu que hi ha prop de 2 milions de persones a Catalunya que tenen al·lèrgia respiratòria. Ens donaves alguns trucs per prevenir i no patir tant els efectes d'aquesta al·lèrgia, sobretot que no es converteixi després en un problema de salut. Sí. Vosaltres feu servir un sistema d'alertes i de mapes de pol·len en temps real. Com els podem consultar i aprofitar-los justament perquè no sigui tan molest?
3: Sí. Nosaltres vam tenir un aparell que haguera pogut funcionar en temps real durant un temps, però mai va acabar de funcionar bé perquè s'havia d'entrenar molt l'aparell i fer molts algoritmes i moltes coses que no va acabar de funcionar. I he d'aclarir que el que tenim són uns aparells que van recollint contínuament el pol·len i les espores de l'aire en aquests 9 punts que tenim a Catalunya, i que això ho recollim, ho portem a l'autònoma cada setmana i ho analitzem al microscopi, contem un a un, humà, handmade, vull dir, superartesanal. Vale. Aquesta informació, com que ja en tenim des de fa molts anys i sabem una mica per on va, no?, la utilitzem per fer una predicció, un document que en diguem predicció, cada setmana, entre divendres i a vegades diumenge, depèn de com tinc jo aquells dies, però sempre el dilluns està penjat penjat a la web, enviat a totes les persones subscrites, en David ho publica a Instagram, i aquí el que fem és posar el nom d'aquelles plantes que pensem que en aquell moment interessa explicar, i dos espores de fongs, les que més controlen els metges, el Ternaria i Cladosporium. El Ternaria i Cladosporium hi són sempre. Parietària, Gramínies, Olivera també les solem deixar sempre, però les altres canvien, perquè no ens hi cabrien totes. I, per tant, intentem donar prioritat en aquestes que en aquell moment poden ser més greus. Aquesta llista és igual per totes les estacions, tant si són de Pirineu com si són de ran del Delta de l'Ebre, i allà posem un primer codi, que és un número que va de 0 a 4, 0 no hi ha pol·len, no risc, 1 comença a aparèixer, 2 anem vigilant, 3 pot ser un problema i 4 és el nivell màxim. I al costat també hi posem o una A, que vol dir que està en augment, és a dir, és un 2 i encara augmentarà, un igual, que vol dir que seguirà igual, o una D, que voldria dir descens, que baixarà. Clar, amb això el que nosaltres pretenem és que una persona que sap que l'afecta tal pol·len en aquella època, si va mirant aquestes prediccions, diu, ja em diuen que el plàtan puja, o que bé, ja em diuen que les parietàries baixen. I pren les precaucions que dèiem, no? També la idea és dir, ostres, mira, tenim vacances ara per Setmana Santa, no? Doncs ens n'anirem a Doncs si ens mirem al mapa. Si fos al·lèrgic, em miro a veure si hi ha informació d'aquella zona que vull anar, no sigui que hagi d'anar tot el dia amb un antihistamínic o que quan sigui allà hauré de buscar la primera farmàcia. No? Vull dir, és una mica aquesta idea d'ajudar. Ens podem equivocar perquè, fixa't, jo un divendres intento esbrinar què farà la setmana vinent. Quan els del temps ens diuen quin temps farà la setmana vinent, no sempre s'acompleix.
0: Clar.
3: I les plantes van a darrere, és a dir, que hi ha aquesta incertesa primera. Però també l'altra gran incertesa és que, per exemple, el que ara està recollint qualsevol d'aquests captadors, ho està recollint ara, ho recollirà fins dilluns, perquè la mostra es pot estar recollint durant tota una setmana. El dilluns canviarem aquesta peça on se queden enganxats els pòlens i el portarem al laboratori per analitzar. Per tant, vol dir que quan jo vaig dir el que hi hauria aquesta setmana, el que tenim ara penjat era divendres passat i tenia dades de fa 2 setmanes.
0: És una predicció.
3: És una predicció.
0: No tenim una bola de vidre.
3: Sí, amb tota la bona fe del món, intentant posar-hi tot el coneixement que tenim, però sabent que tenim unes dificultats, vull dir que a vegades no l'encertem de segur. Però per mi la idea s'ha anat convertint en dir, però jo els vull, no esverar, a mi no m'agrada espantar la gent que té al·lèrgia, perquè al final acabaran morint d'un atac de cor i no de la... vull dir, no, espantar-los no, només dir, escolta, pren les precaucions, vigila que ja ve, no? I a vegades pel plàtan, que comença així de sobte, estàs dubtant i dius, bueno, doncs jo el posaré que ja comença. I després no ha començat encara, però clar, jo la idea és...
0: Prevenir.
3: Avisar de que allò pensem que ja pot anar... Per exemple, a Girona no van prevenir que ja estaria a nivell 4, i va estar-hi.
0: Amb totes les dades que teniu i que heu recollit per elaborar aquest informe, quin és el missatge que li adreçaries a les persones que pateixen al·lèrgia de cara a aquesta primavera?
3: Precaució i sobretot això, tenir molt clar tot allò que els fa sentir millor, que els hi facilita la vida. Si mai han intentat facilitar-se la vida, que provin el fet aquest de... Mira, recuperem les mascaretes, és un rotllo, s'atentelen les ulleres, vull dir, ara em miraran a veure què. Jo sempre faig la broma de dir, posa que és que sóc al·lèrgic, no és Covid, no? Vull dir, però això... estima't i busca la manera de que això et molesti el mínim possible, perquè les plantes les necessitem, les plantes ens treuen CO2 de l'aire i ens alliberen oxigen, ens fan ombra, ens refresquen el territori, o sigui, una solució no és eliminar les plantes, seria la solució més estúpida del món, i en canvi el que sí que nosaltres podem intentar és que allà on vivim no ens plantin espècies que causen al·lèrgies respiratòries, o que, com que és complicat, que en plantin les mínimes, que diversifiquin. Que si tenim jardí, no deixem la gespa que arribi a florir, mantinguem-la que no pugui fer flor, no posem tanques de xipresos, saps? Vull dir, això, vull dir, val, que si et fa mal menjar peix, no menges peix. Doncs, si et pot fer mal segons quin tipus d'element que hi hagi a l'aire, evites la proximitat tant com pots. I ànims, que la primavera acabarà i que potser plourà força i se n'aniran per terra molts de pòlens i...
0: Tenim la informació, fem-la servir.
3: Fem-la
0: no?
3: servir,
0: Hi ha molta feina que treballa per oferir-nos aquesta informació, per tant, aprofitem-la, que ens ajudarà a viure millor.
3: Nosaltres la fem amb moltes ganes perquè sabem el servei que dona. Vull dir, si no fos per aquest servei, segurament viuríem més tranquils, no? Perquè no hauríem d'estar pendents tant del dia a dia, però no, vull dir, és útil, ajuda i la fem perquè pugui això procurar millor qualitat de vida a totes les persones al·lèrgiques i facilitar la feina als al·lergòlegs també.
0: Doncs molt bona feina i moltes gràcies a Jordina Belmonte. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
4: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: Avui a l'Espai d'Economia del Faves Comptades posem el focus en una realitat que afecta cada cop més persones en situació de recerca de feina, sobretot aquells que tenen més de 45 anys. Estem parlant de la bretxa digital. Com influeix la tecnologia en les oportunitats laborals? Quins obstacles i mites encara persisteixen? I sobretot, com es poden superar? Per parlar-ne, avui ens acompanya en Fran Castanyer, que és president de Wise People. Molt bon dia. I el Francisco Gallardo, que és membre de la Junta de Wise People i, a més, és el responsable d'accions de la bretxa digital en el Banc del Temps. Francisco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Et sembla, Fran, que refresquem una miqueta i fem memòria a l'audiència sobre com va sorgir la idea de Wise People?
2: A veure, Wise People va sortir d'un grup de gent que es va quedar sense feina arran de la crisi del 2008 i, sobretot, del 2012. Llavors, a poc van anar parlant de fer alguna cosa plegats i en el 2014 ja s'hi van posar en sèrio i el 2015, o sigui, ara ja fa més de 10 anys, es va constituir Wise People. Uh-huh. Llavors, la idea era ajudar persones de més de 45 anys que estaven en procés de cerca de feina.
0: Clar. Entrem ara, si en matèria, parlem de la bretxa digital. A què ens estem referint exactament i per què és especialment rellevant en les persones més grans de 45 anys, Francisco?
3: Bueno, estamos viviendo unos tiempos en los que la inmediatez es un must, es absolutamente necesaria. Entonces, ahí todo el tema de informática, todo el tema de tecnología, lo que ha hecho es que todo sea mucho más rápido, haya intercomunicaciones digitales, tecnológicas, muy rápidas, y hay personas que no acaban de ser formadas y que además a veces creen que no pueden serlo para manejar todos los sistemas digitales. Entonces, la brecha digital es, bueno, pues usted tiene que utilizar un programa que se llama Teams, que sobre todo en las grandes corporaciones se utiliza mucho, y la gente no lo ha utilizado. Entonces, como los mayores de 45 años pues ya empezaron su camino, trayectoria profesional sin informática, a muchos de ellos les cuesta.
0: La bretxa digital és únicament un problema de coneixements tècnics?
3: No.
0: No?
3: No. Es un problema fundamentalmente psicológico, de prejuicios y de cultura. Es decir, ya de entrada una persona para contratar a alguien con independencia de la tecnología no le gusta contratar por debajo de su equipo a gente mayor que él, pues bueno, es que además cómo se va a hacer a utilizar el Teams, lo pongo como ejemplo. Entonces, hay una gran componente psicológica y cultural que se está solucionando desde mi punto de vista.
0: Quins diríeu que són els reptes més grans que enfronten els sèniors quan ha d'utilitzar la tecnologia avui dia?
2: Sí, jo diria el primer repte és la por, la inseguretat. La por de trencar alguna cosa, de fer malbé. Quan una de les coses que els diem, no tinguis por, no faràs malbé res. Els programes estan pensats per aguantar i has d'insistir molt per fer un disbarat. Per tant, no, perdre la por. Aquest és el primer repte. I l'altre és el de dir ho pots fer, ho pots fer. I la gent té allò de dir, bueno, quan vagi a buscar feina ja em veuran amb l'edat, que jo allò dels ordinadors no ho domino i ja em descartaran. Els diem, no comencis a posar-te la vena abans de la ferida. Comencem. Però parteix de la base de que t'has de posar una mica al dia, t'has de posar al dia i perdre la por. I aquest, per mi, és el gran repte. Perquè llavors, en el moment que un perd la por, ja es pot començar a formar. Perquè formar-se té quantitat d'eines per trobar formació. A part del que ofereix, per exemple, el Banc del Temps, que va oferint formacions amb alfabetització digital. Allò, comencem per lo més senzill. O la Casa de Cultura, altres entitats també hi fan activitats. O pots directament als familiars, als fills, als nets, i trobes després píndoles formatives a internet. O sigui, hi ha quantitat d'eines. Però el moment és allò de perdre la por.
0: I com ha evolucionat aquesta bretxa digital en els últims anys?
3: Si hablamos de hace unos 10 años, pues tú podías enviar tu currículum impreso a una empresa y se lo leían o no se lo leían. Hoy, si no estás en LinkedIn, por ejemplo, para según qué posiciones, si no lo envías por correo electrónico, si no rellenas tu perfil en la web de las compañías o de los headhunters, no existes. ¿Vale? Entonces, hoy es necesario estar ahí. Y además estar ahí dando imagen. O sea, se habla de la marca personal en LinkedIn y no puedes vivir sin estar conectado. Un ejemplo. ¿Puedo?
0: Venga. Sí, tan.
3: Un asociado nuestro, año 2017, que han pasado 9 años. Lo despiden. Entra en una depresión profunda. Esa depresión profunda hace que se descuelgue del mundo real y que se descuelgue del mundo profesional. Cuando estuvo en nuestras manos, bueno, lo atendí yo. Digo, bueno, pues oye, te envío un WhatsApp, pero no estás en WhatsApp. Dice, no, es que no utilizo WhatsApp. 52 años, ¿eh? ¿Y tu perfil de LinkedIn? No, es que no tengo LinkedIn. Oye, vamos a ver. ¿El currículum? Sí. ¿Con qué lo has hecho? Lo he hecho con Word. Oye, pero a ver si está el Canva, si está... Detrás había un miedo, miedo a la gente, miedo a que no se repita lo injusto que le ocurrió. Gracias a Dios sabe qué milagro, aprendió, hizo su currículum con Canva en un mes. Se metió en LinkedIn, un perfil. Oye, magnífico, no tenía nada. Al mes siguiente tuvo 200 contactos. Y en diciembre, de esto estoy hablando de septiembre, encontró trabajo que lo celebramos en la fiesta de Navidad. Es decir, este hombre no es que no estuviese técnicamente preparado, es que estaba traumatizado por una vivencia horrible.
0: Estaba desconectat, Francisco, i el que va fer va ser connectar-se de nou.
3: Sí. Sí. Y eso le pasa a muchas personas, es decir, hay personas que les gustan los libros de papel y hay personas que no quieren otra cosa. ¿Vale?
0: Uh-huh. Parlem de mites, perquè també quan parlem de la bretxa digital també hi ha mites que, sobretot en referència a aquest sector de la població, els sèniors, us agradaria desmentir algun d'aquests mites?
3: Bueno, sí, yo trabajo en la parte humana en Wise, ayudando a encontrar trabajo, y en la parte humana ayudo en el Bank del Temps, ayudando a las personas a tirar para adelante. Entonces, ¿qué mito es? No, es que es muy difícil. Entonces, oye, atrévete a preguntar. Es que no me hace caso mi hijo. No. Pues hay más personas. O sea, los mitos son saltar esa barrera del miedo que decía antes Fran, de la vergüenza, de decir, no sé, no, es que no sabemos ninguno.
0: Uh-huh. Aquest seria un dels mites. N'hi ha més o aquest podríem dir que és el que centra bona part?
2: Jo diria que és el que centra. I llavors va bé el que nosaltres d'alguna manera tenim exemples. Quan ens ve gent i ens ve bloquejada precisament per això, i podem dir, escolta, és que hem tingut un cas d'una persona que tenia 70 anys i resulta que posar-se davant d'un ordinador li produïa urticària. Bueno, doncs resulta que ha après 4 coses, a partir d'aquí ha anat creixent i està treballant. Ah. Jo diria el cas del meu pare. El meu pare tenia uns quants anys més que jo. A 90 i pico d'anys es matriculava a la UOC. Llavors, a la UOC l'utilitzaven per dir, escolta, tenim un senyor de 90 i pico d'anys que es matricula. I jo els hi deia, i expliqueu que cada any té el problema de que quan es vol matricular, el posar l'edat o la data de naixement, el sistema li contesta paràmetre no vàlid. I a pesar d'això, es matriculava.
0: Molt bo, molt bo.
3: Con eso de la edad, mi teléfono es muy listo. Entonces, todos los días me echaba una bronca porque no había hecho los suficientes pasos para la edad que tengo. Solución, he cambiado la edad en el móvil y todos los días me dan enhorabuena.
0: Molt bé, ja veig que us defenseu prou bé, no?, amb la sí. Tecnologia. Parlem de com treballeu precisament aquesta formació digital des de Wise People.
2: A veure, el que fem són vestits a mida. O sigui, perquè ens ve gent amb situacions molt diferents i segons com venen, fem una cosa o altra. Però hi ha una cosa que és clara. Diu, hi ha unes eines que són elementals avui en dia. Has de poder fer un currículum amb algun sistema d'ajuda que et faci un currículum una mica maco. Que és, per exemple, utilitzar Canva. Si diem Canva és molt fàcil, és un paquet gratuït i és molt fàcil d'utilitzar. No l'he fet servir mai. Va, dale. Jo tampoc l'havia fet servir. Vinga, ens hi posem, els hi ensenyem. Mirem a veure si podem introduir alguna ajuda d'intel·ligència artificial. Doncs, intel·ligència artificial, mirem. No et farà el currículum, però t'ajudarà a fer-lo i un cop que l'has fet, per exemple, el pots passar per un sistema d'intel·ligència artificial i t'ajudarà a millorar-lo. Bueno, aquestes són les coses que fem. Llavors, en alguns casos, en col·laboració amb Bac del Temps, sobretot, fem actuacions, sobretot, de lo més bàsic. Quan trobem algú que està absolutament verd, doncs ha de començar pel principi i llavors se li han de fer unes sessions de formació.
0: Mm-hmm. Francisca, vols afegir alguna cosa?
3: Bueno, a veces este tipo de formación va desde eines básicas. O sea, la gente no entiende y no se atreve a preguntar qué es el Windows. No se atreven. Y a partir de ahí, pues empiezan a trabajar con Windows y con ventanas sin saber de qué va. Hacemos formación básica, hacemos formación en inteligencia artificial aplicada hacia el currículum. Hemos hecho ya un par de seminarios. Hacemos formación en Canva. Entonces, bueno, empezando con lo bajito, hasta la aplicación de la inteligencia artificial, que no a programar inteligencia artificial, pero sí a usarla.
2: Uh-huh. Per exemple, he fet algun cas de dir pots utilitzar la intel·ligència artificial per fer entrenament d'entrevistes. Pots fer que l'entrevistador sigui un sistema d'intel·ligència artificial. Uh-huh. Sí. Llavors, amb això, clar, té la possibilitat de generar moltes més simulacions d'entrevistes de les que podria recorrent només a nosaltres. Doncs fem servir, en cada cas, busquem del conjunt d'eines que sabem que existeixen, mirem a veure com podríem ajudar en aquella persona concreta. I després que parlin entre ells. Va molt bé, que la gent parli i diguin, escolta, és que sí, jo vaig començar i fa 2 mesos, quan veia això em posava a tremolar. I ara resulta que ja tinc. Això ajuda moltíssim. Les trobades entre ells ajuda moltíssim a que la gent es doni suport.
0: I quines diríeu que són les eines digitals que són més útils per als sèniors actualment?
3: Pues para hacer currículum, por ejemplo, el Canva. Para darte a conocer LinkedIn. Para buscar trabajo en internet, pues LinkedIn tiene, hay otra web que es Indeed, hay muchas. La inteligencia artificial te ayuda mucho a hacer la carta de presentación, te ayuda mucho a cuadrar tu currículum con las oportunidades, y no es difícil, es quitarse el miedo y hacer 4 preguntas, ¿vale? Uh-huh. Ese tipo de herramientas.
0: Parlem d'alguna experiència més? Anem introduint durant la conversa alguna, ha anat sortint. Alguna història més que hagueu viscut en el vostre col·lectiu? Alguna experiència d'èxit?
2: Sí, a veure, jo diria, a part de la que comentava el Paco abans, que realment és d'aquelles que ens ha impressionat a tots, perquè pensar que una persona que estava absolutament enfonsada, en poc temps, gràcies a aquestes 4 coses, ha canviat radicalment i ha tingut oportunitats. Si no, era candidat a estar medicat de per vida amb una depressió profunda. Mm. Llavors, altres, el que ens trobem també, persones de l'àrea administrativa, que ens diuen, sí, però és que el Word i l'Excel els tinc una mica rovellats. Dius, clar, en aquest moment, en àrea administrativa, si em vas amb Word i Excel rovellats, anem malament. Bueno, llavors els hi muntem un programa de formació i veus que en 4 dies recuperen i es posen a un nivell no d'un expert en aquestes eines, però d'usuari, el que necessitaran en la seva feina. I perden la por, perquè si no, anar a una entrevista pensant, ui, si em pregunten com estic de nivell de Word, anirem malament. Clar, aquella entrevista no funcionarà. Per tant, si han perdut aquesta por, tenen possibilitats a l'entrevista.
0: Des de Wise People, quins altres projectes teniu per continuar ajudant el col·lectiu sènior?
2: A veure, tenim el col·lectiu d'anar donant eines de cara a la cerca de feina. Per exemple, una de les que anem repetint és el networking. Que vegin que una de les grans oportunitats, l'oportunitat més gran que té un sènior per trobar feina són els seus contactes. Que vegin, que es convencin d'això i que sàpiguen com utilitzar aquests contactes. Que no és allò de dir, d'anar a plorar, de dir, escolta, no tens una feina per mi. Això és el que els diem, si comences per aquí, anem malament. Llavors, sessions d'aquestes, anem repetint, en fem dos o tres a l'any, fem sessions de com preparar una entrevista de feina, definitiva, donar-los eines que anem veient que poden necessitar de cara a la seva cerca.
0: Francisco, com a especialista en bretxa digital, ens hem deixat alguna cosa important?
3: Bueno, que la digitalització és per a totes les persones, està cada vez més fàcil. Y que lo único que falta es atreverse a preguntar sin vergüenza. Y siempre hay personas que te ayudan. Siempre. Siempre.
0: Doncs una de les ajudes us la poden oferir des de Wise People. Avui n'hem parlat, ho hem fet en companyia de Fran Castanyer, president de Wise People, i Francisco Gallardo, que és membre de la Junta. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat a parlar. Gràcies.
0: Bon dia.

0: Escola Galí Bellesguard ha patrocinat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del Plasecat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria planar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar per 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint.

0: La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979, quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica, que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical, que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera en la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de Limmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm,
0: oh,
1: estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
0: Sí.
1: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això,
0: no.
1: Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceron llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí baix els coneixeu
0: tant,
1: bé...
0: Macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació, i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals... Sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs, aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i Windsurf,

0: penses que no caça, no?
1: No, no, no.
0: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
2: Així és bogeria, que si voleu... No?
0: Tilitxo
2: 83.
0: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa. Clar, i és clar. Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
2: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius. Vinga, i ens donen tantes idees. Sí.
0: Els emplacem. Recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
2: Fins ara, Enric, cuenta que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això sí, tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurament, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
2: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
2: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
4: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors B.S. Porrín i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
5: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
4: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
2: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
4: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de Cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
2: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
4: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
2: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
4: Una abraçada.
2: Una abraçada. La propera connexió ens du a Terres Barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
6: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 8:45 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombers i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
7: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
6: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
2: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
6: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
2: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
6: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
2: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
8: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitech HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitech HLAN també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclosos els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
2: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
8: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses enguany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
2: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, una abraçada.
8: Adéu, gràcies.
2: Tornarem a UAU Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
2: Seguim parlant d'incendis.
9: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
10: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
9: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
2: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
9: Doncs
2: Carme,
9: sí.
2: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
9: Tots els seus derivats.
2: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
9: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall i d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
2: Sant Patrons i tal.
9: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
2: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té, no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs doncs, celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
9: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
2: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
9: Des d'aquí, felicitats.
2: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Munt, us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra i és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, a què s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, ¿vale?, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, ¿vale?, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: ¿vale?,
1: el calibre, mida, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de,
1: vale,
2: tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i la setmana passada van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues, això, aquestes malles que serviran per la pedra, evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, també. Però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera conferents, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb una situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'm una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos, i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val en platonà, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa, segur que deuen tindre... Si, quan fan aquest joc, les grans distribuïdores, segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor... la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar, t'has d'aguantar. Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu. Vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori. Vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos. Vale? I aquests pagesos han de viure allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, no directes. Que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, potser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan sortim els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Mm. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sufocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això. Vull dir que la pagesia, vull dir, que la gent respecti. Respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no ho dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels aranzels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
2: Aquest senyor té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'aranzels és Mercosur, ¿vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wanderer.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. Lo que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no es preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual. Vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la Terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió, li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Muià. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota. Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Aril, la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles fogueres que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins el podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
6: Bon dia,
0: Núria. On estàs exactament, que m'han dit? Compte amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
6: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Ostres,
6: per tant,
0: quin luxe.
6: Molt agraïts.
0: Quin
6: molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
6: No sé si tanta, Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
7: Hola, bon dia, Laura, què tal?
6: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
7: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant l'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
6: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
7: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, relativament actual, no? Del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser el més ecològics possibles, i acaba tenint, doncs, tot aquest context natural, doncs, que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
6: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
7: Exacte,
6: eh?
7: Que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Mm. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
6: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho.
7: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues, bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
6: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
7: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després, pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això, pues, acompanyat de vins Raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format, doncs,
6: obert, no?
7: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o pues, pot ser que aquest dia només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
6: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
7: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
6: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a la gent jove, però me sembla que no, Jesús?
7: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta, doncs, una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format, perquè no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre alguna cosa, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
6: Obriu de dijous a...?
7: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
6: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm, el Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
6: Jesús. Ah, Jesús, això és perdona. Més aviat raïmat, no?
0: Sí, no? A tu t'arriba ja... Aquí... T'arriba envasat, el vi, ja.
7: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí.
0: Molt bé.
7: No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant. I la veritat és que... Jo tinc la sensació de que aquest any la verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bé, bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
0: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Remant Natura. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
6: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
8: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
12: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres, com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas amb una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí, sí, sí.
0: Com es
1: diu? Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.

0: Interessant, sí, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans de Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra, de moment. I us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus, no es poden deixar d'escoltar. Sí, sí,
0: que guai, sí. A més, ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi? Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria d'aquella persona.
0: Ah, mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, sí. T'ho vaig a preguntar, què estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, sí. no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No, no. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és el Club de l'Assassinat dels Dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, així refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcils, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, eh? Sempre, però sí, sí, es diu El nostre llegat salvatge. I, mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, eh? Ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la Fira del Llibre de la Muntanya, de fet, és l'única de tot l'Estat i part d'Europa dedicada a aquest sector i és a Vic cada novembre i val, bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs,
1: jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu al WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe, Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i a totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, l'hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corra. Pasa gallina, hoy pasa mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que fan una bona tria, i, per tant, doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I, sobretot, és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors, realment, és un llibre que té, sobretot, el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes, ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós. És bonic, molt bonic, molt. Jo crec que us pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, cuina o barbàrie? A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i amanides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és... el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, eh? Un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
0: Clar.
7: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, eh? Tot ben, no. ben guardat o no,
0: no, però, dic,
7: o per jugar.
0: Ni el llencis a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després ves-lo a buscar, que és
7: aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com, diguéssim, el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa, com faríem ara, per exemple, aquí, si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar. O sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força... Sí, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta
8: sí,
7: manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors i corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
7: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee. Estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat, perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei. Aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí. Que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí, i de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és, diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú, tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, pues intentaré entendre-ho i diré, vale, pues tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
7: Sí, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm-hmm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no, penses, ostres, és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona. I...
7: De vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
7: que fas. A veure, com l'agafaries?
8: El tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
8: Exacte. Sí, sí. I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
7: Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
8: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
0: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
8: Home, a veure... trobes de tot, no?
0: Sí.
8: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'última frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar-t'ho tot tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
7: I per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
8: Exacte, sí. Per exemple, jo si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
7: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
8: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York, que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
7: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
8: Sí.
7: Són retransmeses.
8: Sí.
7: Digue'ns-ho, que així podrem sí, gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
8: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. al setembre, finals de setembre.
7: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
8: Moltes gràcies.
7: David Cubota, gràcies.
8: Gràcies.
7: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees. Sí. Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
0: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
7: fantàstic.
0: Baixo. Gràcies, Albert Virgili. Gràcies.
7: Que vagi bé, a reveure.
9: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total, que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
10: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
11: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
12: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
11: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
12: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? T'adones de que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa, tu allà sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
9: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
12: Un horitzó molt clar. Has de ser un lloc que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre lloc. Si esteu pensant, doncs jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, s'estén de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tingués edificis sobres al voltant.
9: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
12: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania, aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques, potser ja veurem si aquí se criden o no criden. Però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
9: I, clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent? És a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
12: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si, clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, eh? Però bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant i sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
9: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar? O com podem gestionar una possible frustració?
12: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no els va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure els cel fosos, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que sé que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res, i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant... A les 2:15 tothom podrà marxar a casa i per tant millor si tens algo planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total que serà visible des del Mediterrani.
9: Des del sud del Mediterrani, no?
12: Des del sud
9: de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
12: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
9: Serà, sens dubte, una experiència apassionant. Serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
10: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
0: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 10:45 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
13: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
14: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
15: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
16: Josep Estanyol, veterinari.
15: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
17: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
16: Gerard Estabanell, educador caní.
17: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, ¿vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
18: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
16: Quico Baltrons, instructor caní.
18: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
13: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
19: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg però sempre els porten pelats.
16: Marta Ferrés, perruquera canina.
19: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
20: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
16: Mar Sánchez, esteticista canina.
20: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresquen una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo, rentem primer, encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
19: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si se'n brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol, o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
20: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
19: També els gossos... És una mica com els nens, i als propietaris els hi prenen una mica el pèl, perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i me mossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
14: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
21: Obert per vacances.
0: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
22: Correcte.
0: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
22: No,
0: bé,
22: exactament, anava
0: no,
22: a dir.
0: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
22: Fusions.
0: Sí.
22: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
0: Diferent del tot, sí, sí.
22: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
23: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara, ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
0: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
22: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també a persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea és simbolitzar un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
0: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
22: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu, i bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari, doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
0: I encara que acabem amb més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
22: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
0: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
22: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
0: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
22: Adéu, fins demà.

0: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria,
0: sí.
1: Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la
1: sí?
0: idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que se l'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora. Ostres, tu.
1: Aquest
0: és que
1: és
0: ni
1: un...
0: És que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, així, mola molt, però deu ser un tutxar, eh? Un totxo gran, no? Però,
1: no creguis, però, no? Jo en aquest cas jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents. Sí, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem Tora Blava pensant que és Juli Verd, saps? Que això passa.
0: Això passa.
1: Sí, sí, sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que he estat buscant són un grup de rol sí. que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
0: Oh.
1: I jo aquí... Va,
0: i això
1: aquí
0: ens
1: li
0: porta,
1: sumo.
0: Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
1: Mira,
0: és que clar...
1: T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, jo estic just allà. Jo
0: crec, ara que has dit tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Zuzi me recibes, oi?
0: Sí, tal qual. Va, que això està sacat molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet, enganxat.
1: Sí, sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla,
1: però
0: ja ho tinc.
1: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis, és molt sorrador demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà, una abraçada forta.
1: A reveure, tens a les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual hem nodrit els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai d'Economia volem respondre una pregunta que preocupa moltes famílies. Es pot planificar una herència per pagar menys impostos? Per resoldre dubtes i explicar com fer-ho de manera legal i efectiva, ens acompanya Lluís Besart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Molt bon dia, Lluís.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és un tema, bueno, com tots, que segur que ens hem plantejat més d'una vegada i que és interessant que abordem.

0: És important fer precisament el testament?
1: Bueno, a nivell legal hi ha dues situacions, no? Una persona ha mort, diguem-ne, doncs, si té testament, doncs mana el que diu el testament, i si no ha otorgat testament, és el que se'n diu una successió intestada, vol dir sense testament, val? Aleshores, el testament, quins avantatges té? Pensem que otorgar un testament davant de notari, s'ha de fer davant de notari, preferentment, val? El que té és, bueno, és molt barat, pot costar 60 euros, 80 euros, vull dir que és un cost molt mínim, i el que fa és ordenar una mica la voluntat de la persona que deixa els béns als seus hereus. Aleshores, algú pot pensar, bueno, això de fer testament és pels rics, no? Qui té molt patrimoni, doncs té més sentit. No, no, qui té més patrimoni té més sentit, potser sí, però té igual de sentit per una persona que té un patrimoni normal o poc patrimoni. A més que tinguis una vivenda habitual, a vegades, i alguna cosa més, algun compte corrent, el que sigui, és important i és útil fer testament. Per què? Perquè si tens testament, s'estarà el que digui el testament, i si no tens testament, es reparteix de la següent manera. Tots els béns que tingui el causant, la persona que es mor legalment es diu el causant, val? Que causa una mica l'herència, tot el més que té el causant, si té cònjuge o parella de fet, a Catalunya la parella de fet s'equipara civilment a un cònjuge casat civil o religiosament, val? Pues tot l'ús de fruit, el dret a utilitzar tot el que té aquella persona va parar el cònjuge. I els fills, si n'hi ha, reparteixen per parts iguals el que en diuen la nova propietat. És a dir, es desmembra la propietat i el cònjuge té dret a utilitzar-ho tot, i si està llogat, per exemple, a cobrar les rentes, val? El que es diu l'ús de fruit, a gaudir dels fruits, diguem, d'aquella cosa, i els fills es queden amb la nuda propietat. Nuda propietat en el sentit de la propietat pelada, no? Per tant, això a futur genera problemes, perquè si el pare o la mare, el que queda, no?, el cònjuge que en diuen que sobreviu, i els fills volen vendre alguna cosa, encara que sigui una plaça de pàrquing, doncs resulta que estan condicionats a posar-se d'acord tots, tant l'usufructuària o usufructuari, que és el cònjuge, que sobreviu, com els fills, que són els seus propietaris, per poder vendre la plena propietat. És a dir, que és un lío important el fet de no otorgar testament perquè queda repartit d'aquesta manera. Què passa? Que si no es fa testament, suposem que només hi ha fills, perquè mor el cònjuge i ara mor el segon cònjuge, i no hi ha testament, doncs, bueno, els fills ho reben tot per parts iguals. Aleshores, els fills es troben, posem que siguin tres fills, els fills es troben per parts iguals amb tot el que hi ha. Un immoble, un pis, un pàrquing, el que vulguis imaginar-te, està per parts iguals. El mateix, si volen vendre-ho, tots són problemes. Si amb el testament tu decideixes, com a testador, que això anirà per aquest fill, això per l'altre, això pel cònjuge, és a dir, tu decideixes el què, doncs els hi poses molt més fàcil. Més enllà hi ha, per no parlar dels tràmits, que has de fer una successió intestada. Si no hi ha testament, doncs tens que obrir un procés de successió intestada, veure quins són els hereus, veure quins són els fills, si n'hi ha, si tots els que sembla que són i són o n'hi ha algun més, a vegades hi ha sorpreses si surt algun fill que no esperaven, bueno, és a dir, en definitiva, fer testament t'estalvia tràmits i ordena d'una forma lògica i pràctica la voluntat testamentària de la persona que causa l'herència.
0: Com a conseqüències, quines són les que ens podem trobar pel fet de no tenir planificada precisament aquesta herència? Ens pot suposar més costos, per exemple?
1: Sí, correcte. Si resulta que no hi ha testament i tot va per parts iguals, o es divideix d'aquesta manera, els fills s'han de posar d'acord, no? D'alguna manera, s'han de posar d'acord per tal de repartir-s'ho. És a dir, i a vegades volen tenir-ho per quartes parts, però a vegades ells mateixos s'ho reparteixen. No, mira, doncs saps què? Un cas senzill. Hi ha tres immobles i són tres fills, no? Per dir un cas senzill, doncs ells podien tenir-ho, els tres immobles, per parts iguals, una tercera part cada un, per tant ho tenen tot embolicat, perquè tots són copropietaris de tot, això per llogar-ho, per utilitzar-ho, per vendre-ho, és un problema, però ells poden decidir davant del notari de dir, no, no, nosaltres ens adjudiquem l'herència quedant-nos cada un de nosaltres un dels immobles. Clar, què passa? Els valors no són iguals. És a dir, seria molta casualitat que tinguessin tres immobles de valor idèntic. Llavors hi ha el que en diuen excessos. Què pot provocar això? Doncs si un renuncia a favor del germà d'una part de l'herència, hi ha una donació pel germà. Si resulta que no renuncia, sinó que li canvia a canvi de preu, fa una mena de permuta, pagues impost de transmissions. És a dir, si no hi ha testament i ells s'han d'apanyar, per entendre'ns, i han de repartir-s'ho, els costos fiscals addicionals poden ser importants.
0: Déu-n'hi-do. Sovint, quan es parla d'herència, sentim un concepte que és el dret de percebre la legítima. De quin percentatge estem parlant a Catalunya?
1: Sí, Catalunya, bueno, això de les herències val a dir que és un tema que cada comunitat autònoma té el seu règim, i el dret civil català, en aquest cas, també, pues, té un règim especial. A Catalunya, la legítima a la qual tenen dret els fills, encara que no estiguessin nomenats hereus, encara que el pare o la mare no els hagués deixat res, és el 25% del total del caudal de l'herència, del valor de l'herència. S'ha d'agafar tots els béns de l'herència, es valoren, surt un valor, si aquest valor és base 100, per exemple, doncs el 25, és el 25% de 100, és el que els fills tenen dret a rebre com a legítima, a repartir per parts iguals. Si hi ha un fill, rep el 25%, si n'hi ha dos, cada un rep el 12,5%. És a dir, reparteix el 25% com a valor absolut entre tots els hereus que hi hagi, tots els fills que hi hagi, perdó. Tots els fills. Per tant, la legítima, diguem-ne, sí que no es pot, és a dir, no tenen dret

0: els fills a cobrar la independència de que siguin nombrats hereus, a no ser que hi hagi una causa i el pare o la mare els hagi desheredat. Val?
1: Que val, això, bueno, però això es pot fer?
0: Es pot fer. Civilment existeix la figura del desheretament. El que passa que es pot fer, però és molt difícil. Molt difícil perquè la llei... són supòsits molt taxats. En cas, per exemple, de maltractament dels fills cap al pare o la mare, en cas d'abandó, en cas de que s'hagi comès algun delicte contra el pare i la mare. En aquest cas, el pare o la mare pot desheretar els fills. Val? Però això ho ha de fer judicialment. No pot fer-ho ell perquè pensa que l'ha maltractat, per exemple, o ella, sinó que té que anar al jutge, i el jutge és el que decreta si hi ha o no hi ha causa de desheretació. Per tant, jo, amb quasi 30 anys de professió, no he vist mai que un pare o una mare n'és a voler desheretar uns fills. És veritat que hi ha casos que sí, hi ha casos, suposo, que són prou greus com per constituir causa de desheretació. Però és difícil, ho ha de decretar un jutge i amb casos molt taxats.
1: Mm-hmm. Com funciona la fiscalitat de les herències?
0: Mm-hmm. Sí, la fiscalitat, no? De quan es paga i qui paga, no? Més o menys. Bueno, això també depèn molt de la comunitat autònoma. Ara estem a Catalunya, per tant, parlarem més del que passa a Catalunya, però bueno, la fiscalitat de les herències incideix en molts factors, eh? I una mica intentem simplificar-ho, però el grau de parentiu, evidentment, és molt important. No és el mateix ser el cònjuge o un fill que ser el nebot o un amic, no? És a dir, depèn qui sigui el destinatari de l'herència, pot ser molt, molt més car, no? És veritat que quan són parentius propers a Catalunya en concret, hi han bonificacions importants. Per exemple, el cònjuge, o sigui, el fet de ser cònjuge o parella, de fet, això és important mencionar perquè el territori comú, el que és el reste d'Espanya, no és així, però aquí sí, aquí s'equipara la parella, de fet, legalment reconeguda, al cònjuge que tingui un vincle matrimonial. Val? És a dir, està equiparat a tots els efectes. Té dret a la quarta viudal, no? Si es fot més el cas, etcètera. No? Aleshores, una mica... Aquesta equiparació fa que, a més, a nivell, aquesta equiparació civil, a nivell fiscal, s'otorga una bonificació del 99%. És a dir, avui en dia a Catalunya podem dir que les herències entre cònjuges, si falta un cònjuge o l'altre membre de la parella fet, i es deixen l'herència recíprocament, cosa molt comú a Catalunya, és el que en diu el testament recíproc, si falta un, va tot a l'altre, si falta l'altre, va tot a l'un. Això té una bonificació del 99%. Val? No cal posar números perquè ja entenem que un 99% és pràcticament no pagar impostos. I em direu, pues ja ho tenim, no? Jo ho deixo al cònjuge i quan falti el segon cònjuge, doncs ja n'hi anirà els fills, si n'hi ha. Això pot ser una trampa, perquè si entrem en elements de planificació successòria i considerem el conjunt de la tributació de pares i fills, o mares i fills i filles, val? S'han de fer números, sempre s'ha de mirar cada cas concret, cas per cas. Per què? Perquè podria semblar que entre cònjuges no es paguen impostos, que és veritat, però després quan s'ho troben tots els fills procedent del segon cònjuge, quan falta el segon cònjuge, poden acabar pagant més que si sumes donacions en vida, val? O que no tot vagi a un sol cònjuge i es reparteix entre cònjuge i fills. S'han de fer números, però a vegades si mires la tributació entre cònjuges i la tributació futura de fills i ho poses tot amb un full d'Excel, pot ser, i depèn cada casa, insisteixo, pot ser millor que no tot vagi a un cònjuge quan falta el primer, sinó que vagi una part, no? I que l'altra part vagi i comenci en els fills, i aquesta és la voluntat i les possibilitats de la família, no? O de les parelles, i a partir d'aquí la tributació global a vegades et dones compte que és més baixa. Inicialment és una mica més alta, però finalment quan hereden els fills acaba sent més baixa.
1: Què significa acceptar una herència o benefici d'inventari?
0: Sí, això és un concepte també previst a la normativa civil. Aleshores, quan una persona és instituïda per testament, no? Hereu universal, això vol dir que rep tota... Bueno, una o diverses, Van ser diverses persones hereves universals, vol dir que reben tots els béns, val? D'aquella persona que ha mort. Aleshores, clar, no només reben tots els béns, sinó que no tots els actius, sinó també els passius. És a dir, si aquella herència tingués deutes, per exemple, una hipoteca o un deute, el que et vulguis imaginar, deutes que venen de l'empresa, derivacions de responsabilitat que vinguin d'Hisenda, de la Seguretat Social, si aquella persona que ha mort té deutes, a l'hereu universal també les hereta. I les hereta sense límit. És a dir, si acceptes a benefici inventari, el límit és el que reps d'herència. És a dir, pots quedar sense herència. Punto. Si no acceptes a benefici inventari, el teu patrimoni previ a l'herència pot veure's compromès. Però això és molt important en cas de dubte. Si veus que, bueno, que la persona que, bueno, sigui el pare o la mare, però saps que tenia lius amb Hisenda, lius amb la Seguretat Social, hipoteques o el que sigui, i les deutes poden arribar a ser superiors als béns, als actius, aleshores és prudent, molt prudent, quan vas al notari a acceptar l'herència, acceptar-la amb la clàusula d'acceptar-la a benefici d'inventari. Això vol dir que es fa inventari i al final, si els deutes són més alts que els actius, no rep res. Però tampoc assumeixes l'excés de deute. Cosa que si no ho fas a benefici d'inventari pots arribar a respondre amb els teus béns propis previs a acceptar l'herència.
1: El que seria una herència enverinada.
0: Sí, podríem qualificar-ho així, és a dir, si tens més... Exacte, si tens actius i passius, però queda un net positiu, encara reps alguna cosa, però si no, pot ser complicat.
1: Parlem dels principals instruments de planificació d'una herència.
0: Sí,
1: quins serien?
0: Sí, molt sintèticament. Podríem tenir 3 o 4 com a consells bàsics a tenir en compte. Dic a tenir en compte perquè sempre s'han de posar números i sempre a cada cas s'ha de mirar individualment. Però, per exemple, donacions en vida. Donacions en vida aquí a Catalunya segueix sent, altres comunitats autònomes no, però a Catalunya sent molt útil. Molt útil perquè si vas al notari i un pare o una mare fa una donació a un fill o una filla, acabes pagant com a màxim el 9%, va, hi ha una escala del 5, 7, 9, com a màxim el 9%, val? I si tu compares amb el tipus màxim de successions, que és el 32, doncs així, més nominalment, podria haver un bon estalvi, no? Aleshores, el que és molt important és 2 coses amb el tema de donacions en vida. Una és que el que dones no tingui plusvàlues acumulades. Si tu dones un immoble que et va costar 10 i el vens i ara val 15 i el dones, a part de pagar impost de donacions al 9%, per exemple, el que dona, que és el pare o la mare, paga renta. És com si el vengués, perquè té una plusvàlua de 10 a 15. Per tant, és important que el que es dongui no tingui plusvàlues acumulades. Diners amb efectiu, fons d'inversió que no tenen guanys... Bueno, val. I un altre tema molt important és, tens que dir, quan fas la donació, si és col·leccionable o no. És un concepte civil. Col·leccionable vol dir si va a compte de la futura herència. Val? Una donació pot ser pura i simple, en el sentit de que t'ho dono i, no, i ja està, i per tant aquell fill o filla ho rep i punto, o pot ser per evitar greuges entre la mare i els germans, que aquella donació que li fas a un fill vagi a compte de la futura herència. Per tant, aquell fill, aquells diners, per exemple, que li ha donat el pare o la mare ara en vida, el rebrà de menys quan rebi l'herència d'aquell pare o aquella mare. Val? Això és el que es diu col·leccionable a l'herència. És com si fos... Val? Pot ser de les dues maneres. Un altre element, i aquí per no entrar en molts detalls ara, que tampoc tenim prou temps, el fet de l'ús de fruit, és a dir, desmembrar voluntàriament, de dir, doncs jo li deixo com a cònjuge l'ús de fruit al cònjuge, de tot, i la no propietat als fills. Aquí aquest consell sí que s'ha de mirar molt amb compte, perquè seria una mica quasi com una successió intestada, no? Per tant, aquí s'ha d'anar en compte, perquè en alguns casos surt, és interessant, en altres no. Per què ho diem, això? Ho diem perquè l'impost és progressiu. És a dir, com més heretes, més pagues, d'una forma no proporcional, sinó progressiva. Per tant, com més reparteixes l'herència entre més hereus, entre més agents, entre el cònjuge i els fills, etc., doncs més baixes la pressió fiscal. Una cosa molt important, pactes successoris. A Catalunya els tenim, a la resta de l'Estat no funciona tant, però aquí sí. El Codi Civil de Catalunya parla de pactes successoris, que és un tema que s'ha de fer davant de notari, també, i això pot suposar, en alguns casos, un estalvi molt important. Té pros i contres, perquè vol dir que aquella persona que estableix un pacte successori dient aquest immoble serà per aquest fill, aquests diners per l'altre, aquest no sé què, aquest element per l'altre. Això ho firmen tots, aquest pacte no és un testament, és a dir, no és unilateral.
1: Sí, és un pacte.
0: És un pacte, com el seu nom indica, correcte, i ho firmen tots davant de notari. Per desfer-lo, no ho pots desfer via testament, i per desfer-ho han de signar tots una altra vegada. Per tant, és un tema que quan ho fas queda per sempre més i no en pots disposar. O sigui, no t'ho pots vendre, no pots... Val? O sigui, bueno, però és una eina de planificació que s'ha de tenir en compte. En cada cas s'ha de mirar el què. Val?
1: Empresa... Hi ha alguna també així més important?
0: Sí, un parell potser important. Si estem heredant accions d'empreses, empresa familiar, també hem de tenir en compte si es donen els requisits per aplicar la bonificació al 95%. I per últim, una cosa molt pràctica, que a vegades es menys té, però molt i molt pràctica, és si jo heredo immobles i la meva intenció és vendre'ls després d'heredar, perquè no m'interessa mantenir aquella propietat, jo sóc un fill i rep diversos immobles, i un d'ells dic aquest me'l venc. Tenim que mirar quin és el valor que posem a l'herència, perquè depèn, hi ha uns valors mínims fiscals, val, que tenim en compte, però a vegades estan per sota el valor de mercat. Clar, si jo venc després, pagaré renta. Per tant, si jo ara a l'herència poso el valor de mercat i a continuació ho venc, no tinc plusvalor a renta, perquè com que ho he posat un valor de mercat, puc equivocar una mica, però si encerto més o menys, no pagaré renta, pagaré successions. Si jo poso el valor mínim fiscal a successions i el valor de mercat és més alt, quan el vengui pagaré renta. Per tant, si hem de fer un càlcul en cas de voluntat de venda per dir on vull deixar la plusvalor, a successions, amb el valor mínim, o a renta, posant el valor de mercat a successions. S'ha de fer aquest petit càlcul perquè puc arribar a estalviar un import, a vegades, important d'impostos.
1: Com a conclusió, a tenir en compte sobre la importància de fer testament.
0: A veure, jo recomanaria, per l'experiència que tinc i el que he vist amb clients durant anys, fer testament sí o sí. Jo crec que és una eina molt útil, com hem dit al començament, estalvia tràmits administratius, ordena la voluntat, evita conflictes amb els hereus a futur, i per tant, testament sí o sí. I una última conclusió, no la fiscalitat és l'única cosa que ens ha de guiar amb plantejar un testament. És a dir, a vegades, clar, amb un client li pots dir, mira, fiscalment et surt a compte donar-ho tot en vida als fills, però clar, això és bastant important perquè es queda sense béns. Per tant, el tema personal prima, és a dir, sempre els clients els diem, escolta, què és el que vols? Tu com vols fer-ho? Llavors anem a sobre com vols fer-ho, i per tant el tema personal pivota la fiscalitat. Anem a buscar la manera, dintre de la llei, lògicament, que sigui més eficient i que pugui optimitzar aquesta fiscalitat. Per tant, no decidim només en base a la fiscalitat, decidim primer de tot personalment, i a partir d'aquí li afegim la millor fiscalitat possible.
1: Doncs tenim feina, són deures que hem de fer tots. Avui hem parlat d'un tema també important. Gràcies, Lluís, que tinguis molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.

0: Avui al programa conversem amb la Teresa Canes, dramaturga i directora teatral, una dona amb trajectòria vital i professional profundament lligada a la cultura, al teatre, al teixit associatiu del país. Nascuda a Sant Cugat, la seva vida ha transitat entre l'educació, el món laboral, el compromís social i sobretot el teatre, entès no com una disciplina artística únicament, sinó com una eina de cohesió, expressió i cultura popular. Teresa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vas néixer a Sant Cugat, però vas néixer, com diríem, pràcticament al rovell de l'ou, al carrer Major.
1: Al carrer Major.
0: L'any 46. Com definiries, en poques paraules, la teva infantesa, la teva joventut en el Sant Cugat d'abans?
1: Doncs que l'enyoro.
0: Sí?
1: Sí, sí, perquè, bueno, esclar, vull dir, Sant Cugat, doncs, com tots els pobles, han de créixer i han de... Però sí que enyores aquell poder sortir a jugar al carrer, aquell, no sé, al davant teníem l'Engràcia, que tenia un cub, i amb el carro anàvem a collir raïm i el trepitjàvem a davant, just a davant de casa. O sigui que, clar, aquestes coses una mica les enyoro, però esclar, hem de donar pas a la mm-hmm. prosperitat, i doncs ara tenim un Sant Cugat de 100.000 habitants, que quan jo vaig néixer n'eren 8.000.
0: Ha crescut.
1: Sí,
0: evidentment. I com era casa teva?
1: Casa meva era una casa de poble. Allà on vivia el...
0: Al centre de la ciutat, sí.
1: Sí.
0: Tens una trucada, si la pots...
2: Sí.
0: Estem fent aquesta entrevista a la Teresa Canes per fer un recorregut per la seva trajectòria, i deu estar molt sol·licitada la Teresa, que fins i tot quan està fent aquesta entrevista ha de rebre la trucada d'algú. A la Teresa li preguntaven per casa seva, no?
1: Sí, era una casa de poble.
0: Llavors, però estava al vell mig de
1: al vell mig del poble. Llavors, al costat de la perruqueria Anita, que era
0: sí.
1: la perruqueria...
0: De referència.
1: De referència. Allà on ara hi ha el Blue Moon, diríem, a la botiga aquesta, doncs, llavors allà teníem la cuina, la llar de foc, cuina econòmica, i continuava el pati fins al carrer Migdia, darrere de tot, o sigui, una casa enorme. A la primera planta hi havia una sala enorme, amb quatre habitacions per banda, diríem, i a dalt hi havia les golfes, que és on el pare va començar, bueno, no va començar, feia d'enquadernador.
0: Mm. Éreu 8 germans?
1: Érem 8 germans.
0: Dels quals ara en quedeu 6?
1: En quedem 6.
0: Com va marcar...
1: El meu germà gran, arrel d'aquesta... del que vam fer a TV3, a TV3, el meu germà gran es va morir fent la mili.
0: O sigui, m'estàs dient que és una víctima més d'aquestes morts
1: silenciades?
0: Perquè no sabeu les causes?
1: No. Ens van enviar, que li havien fet l'autòpsia, ens van dir que era un virus fulminant. Sabem que la nit es va trobar malament, que la van portar a infermeria i que l'endemà ja no es va despertar. La veritat és que es van portar molt bé amb nosaltres, vull dir, els pares quan van anar allà el van ballar tota la nit, vull dir, que molt bé, però sí que...
0: És, teniu dubtes?
1: Sí, és allò que no sabem, ja suposem que va ser una poca atenció, diria.
0: Ah. El que et preguntava és com et va marcar créixer en una família tan nombrosa, perquè clar, això és una bona colla a casa.
1: Doncs amb moltes coses positives i moltes negatives. Positives és que encara ara tots els meus germans ens reunim 2 o 3 vegades l'any i estem molt benvinguts, i això no es paga amb diners, tot i que n'hi havia molt pocs a casa. I això també et marca, doncs, perquè no pots fer tot allò que t'hagués agradat fer. Perquè, clar, doncs, a 14 anys ja treballava, esclar, vull dir, sempre he anat estudiant, treballant, i per tant, això és una cosa, entre cometes, negativa, però la cosa positiva i més és que la família junta, la família no es paga amb diners.
0: Mm-hmm. Ara ho deies, des de ben joveneta vas començar a treballar. Amb 14 anys vas entrar a les oficines d'una fàbrica tèxtil a Sant Cugat.
1: Sí, Industrial Fènix es deia.
0: I com recordes aquella primera experiència laboral?
1: Bé, esclar, era una nena, vull dir, estava a les oficines, però feia d'enllaç amb la fàbrica Talés, amb un soroll d'Espanya i tal. I després el meu pare era amic del senyor Castelló, de la tintoreria Castelló de Sabadell, i va dir, ah, doncs ja et faré entrar la teva filla a un lloc una miqueta més, a l'oficina una miqueta més, remunerat, sinó doncs més i tal. Llavors va ser quan vaig començar a treballar a Sabadell, a la tintoreria Castelló.
0: En aquella època era habitual, no?, que gent jove com tu feies, amb 14, 15 anys, ja comencés a...
1: Sí, sí. A més, és la tintoreria Castelló que se m'endú la riuada. O sigui, treballant de matí, arribem i no hi havia fàbrica, perquè se l'havia endut la riuada. I bé, bueno, és igual, se'n va fer una de nova i tal, però vull dir que també són anècdotes que sí. Sí, clar, si tenies possibilitats d'anar a algun lloc i pujar, a mi em va donar l'oportunitat de començar a estudiar, perquè jo havia fet el batxillerat a les Monges, però ja havia deixat de treballar. D'estudiar. Llavors, a Sabadell hi havia l'escola de comerç i vaig fer el professorat mercantil. I doncs d'aquí vaig anar fent altres coses, però vull dir, és l'oportunitat que vaig tenir de poder continuar estudiant.
0: Uh-huh. Efectivament, ara com expliques, a l'hora que treballaves vas continuar fent els estudis,
1: sí.
0: El batxillerat, el professorat mercantil que ara comentaves, també vas fer magisteri.
1: Però jo ja era casada i tenia fills. Jo vaig fer magisteri, ja et dic, tenint, no sé, tenia tres, potser, no sé si tenia la Maria, bueno, és igual. Vaig fer magisteri i va ser quan vaig entrar a treballar a Orlandà i després...
0: I què és el que t'empenyia a continuar estudiant quan ja tenies una feina?
1: Doncs perquè jo buscava allò que podia... O sigui, jo volia estudiar. I el que passa és que, no, esclar, havia de veure què és el que podia. I en magisteri, a més, jo vivia a Sants, jo ho vaig fer la normal a Sants també, per tant, ho tenia allà mateix, i ho podia compaginar bé. Però jo hagués anat a la universitat, però no podia, diríem. Tot i que sí que després de fer magisteri vaig anar a fer, bueno, vaig fer un any i mig de geologia. Vaig fer el primer any de geologia, el segon any, quan vaig començar a haver d'anar a pràctiques, que havia d'anar a Mallorca, amb tres nens, mai, amb quatre. Ja no podia anar-me'n i llavors vaig deixar-ho. Per tant, la meva ànsia d'estudiar, si hagués pogut sempre, però fins que em vaig llicenciar a l'Institut del Teatre pel meu home. Tota la vida volguem fer teatre, doncs ara has d'anar a l'institut. Jo em feia por perquè ja era gran i tal, i bueno, vaig presentar, no em vaig preparar gaire, evidentment no vaig entrar. I l'any següent, el meu home, que t'hi has de presentar, i sí, m'hi veia, és que n'entren només 19. De 50 i pico que es presenten. I bueno, sí, vaig quedar, em sembla, a les 7 o les 8, a la segona vegada. I vaig entrar.
0: Has explicat que quan et vas casar, doncs te'n vas a viure a Sants.
1: A Sants.
0: Això era l'any 69.
1: 69.
0: Com va ser aquest canvi d'anar a la ciutat amb un altre ritme de vida?
1: A veure, el meu ex, diríem... Bé, ara sóc viuda, de fet. El meu ex tenia una casa, un pis a Sants. De fet, vaig sortir d'un clan i em vaig posar en un altre clan, perquè el meu home eren 6 germans i tots vivien al mateix bloc. O sigui, també era una casa...
0: Familiar.
1: Sí, era una casa de poble que es van fer pisos i els 6 germans vivien als pisos i a baix, a la planta baixa, vivien els pares. O sigui, vaig sortir d'un clan i vaig anar a un altre clan.
0: Mm-hmm. I com va ser la vida aquella època allà?
1: Molt, molt, molt, molt bé. Evidentment, enyorava Sant Cugat, jo venia molt a veure els pares, no em vaig desconnectar del que era abans l'Esbar Sant Cugat, que després va ser l'Esbar Mediterrània, perquè el va fundar el meu pare, diríem, i no em desvinculava, però sí que em vaig posar, doncs, a fer teatre a Sant Medí, a la Coral Sant Medí, al Centre Social de Sants, a tot el que era cultural dintre de Sants, que encara ho és, molt, molt cultural. I llavors, per això no va ser tanta diferència, diríem.
0: Mm. A Barcelona vas començar a exercir de mestre.
1: Sí.
0: Vas començar a l'escola Orlandai de Sarrià i sí. Després a la Proa de la Bordeta.
1: Sí.
0: Què significava per tu ser mestre? Era vocacional?
1: Bé, jo no diria que fos vocacional. M'agradava, evidentment. Però com he dit abans, era en aquells moments el que podia fer. I que m'agradava, evidentment. però, de fet, hi vaig estar-hi poc temps fent de mestre. Suposo que per la feina que tenia a casa i tot plegat. I després vaig muntar un centre d'estudis. Aquest sí que em va durar molt de temps. Un centre d'estudis on tenia gent de repàs. Gent de repàs i tenia molta gent. I els estius ens podíem ser 40-50 nanos. I aquí va començar a treballar el meu fill, la meva filla, i a més agafava altres professors. No? Però vull dir que va ser un... allargar l'etapa de mestre, però dintre d'un... no en una escola, sinó en un centre que jo em semblava que podia ajudar a la gent. Dintre de l'escola sí que pots ajudar en els alumnes, però, esclar, t'has de dedicar a tots els 30, 40 que teníem llavors. Però amb el centre d'estudis podies anar molt personalitzat i em va agradar molt.
0: Tu recordes en quin moment... apareix amb força el teatre a la teva vida? És a dir, estem parlant d'una vocació que era primerenca o va ser una descoberta posterior?
1: No. El meu pare era un dels directors que hi van haver-hi bastants, però quan jo vaig començar a fer teatre era el meu pare director de l'agrupació Teatre del Maragall, que fèiem teatre sota la rectoria. I ho vaig fer de Nen Jesús als Pastorets, només em puc dir-te això. O sigui, de fet, els Nen Jesús de Pastorets sempre han sigut els meus germans, perquè sempre n'hi havia...
0: Home, clar, amb tanta colla...
1: Sempre n'hi havia un de petit. I després doncs, vaig fer de pastora, i després vaig fer teatre, doncs això, l'agrupació Teatre Maragall, vaig fer teatre Esplugues, vaig fer teatre Sant Medí, sempre he fet teatre. O sigui, per mi el teatre... És una cosa que el dia que deixi de fer teatre és que ja hi he acabat. I per això doncs, el meu home em va dir, però jo que no puc anar a l'Institut del Teatre, que sóc massa gran. Bueno, de fet...
0: Quina edat tenies quan vas...
1: Jo vaig ser iaia a l'institut. Jo vaig ser àvia. O sigui, l'últim any, jo estava a classe amb el Sergi Belbel, per ser... i el meu fill em anava trucant, que ens anem cap a l'hospital. I el Sergi, vés-te'n, i demà ja ens diràs què és. I, bueno, vaig anar cap a la clínica i va néixer la meva neta gran. O sigui, jo vaig ser iaia. Jo diria que és de les persones més grans que han estat a l'Institut del Teatre. I, clar, llavors, jo vaig fer... I els mestres, els professors, eren amics, diríem. El meu gran amic va ser el Jordi Coca, que encara ara doncs, ens trobem. Perquè, clar, el ser molt gran, diríem, doncs hi havia un feeling molt, molt, molt fort amb els professors.
0: Després de la separació amb el teu home, tu tornes a Sant Cugat, no?
1: Sí.
0: I com és aquest retorn a la teva ciutat? Com ho encaixes tot un altre cop?
1: Molt difícil.
0: Sí?
1: Molt difícil, perquè jo vaig marxar de casa. O sigui, no és allò de que et separes i tu et quedes a casa perquè tens quatre nens, no? No. Jo vaig agafar dues maletes, quatre nens, i me'n vaig anar de casa. Amb la qual cosa, vull dir, van ser difícils, perquè sí que el meu ex, doncs no sé si dir-li ex, però em passava una quantitat pels nens, però dia per dia, als 18 anys, ja no me'ls passava. Per tant, és clar, els nens anaven tenint 18 anys. Però el que sí els hi pagava és la universitat, amb la qual cosa vam poder anar a la universitat... I bueno, i llavors m'ajudaven. Vull dir, va ser una cosa, vull dir, que tots...
0: Avui tindrem una entrevista amb convidats, no? Podríem dir, extras. Tenim convidats extras que... A veure, vols que t'ajudi? Ja... Bueno, si torna a trucar, doncs potser li contestem i li expliquem que estem fent una entrevista. I així segur que ho entendran. Teresa, parlaves això de la tornada a Sant Cugat.
1: Doncs, bueno, la tornada a Sant Cugat va ser... Bueno, el que vaig tenir la gran sort que un amic meu, el Joan Sotorres, diríem, em va preparar tots els papers perquè jo pogués demanar un pis de promosa. I llavors me'l van donar. I que és el pis que estic vivint ara actualment. Vaig tenir un pis de promosa amb la qual cosa allà, amb els quatre nanos, doncs vam anar tirant. Esclar, tots els nanos estudiaven, treballaven i vam anar tirant davant. Fins que vaig conèixer el meu home d'ara, diríem. I bueno, llavors, doncs, vam estar un quant temps aquí a Sant Cugat, però ja ens en vam anar a la Floresta. Vam trobar una casa a la Floresta i vam dir, nois, voleu venir a la Floresta? I vam dir, nosaltres en una casa a Sant Cugat, ja us on hi podeu anar. Ells es van quedar a Sant Cugat i nosaltres vam marxar a la Floresta. I van continuar vivint els quatre fills aquí a la Floresta fins que es van anar casant. I bueno, i va quedar l'últim.
0: Molt bé. Hem parlat de la teva vinculació al teixit associatiu Tenassans, que ens has fet tot aquest repàs de les entitats on participaves, com també a Sant Cugat, perquè, bueno, sí. De fet, ve una mica també de tradició familiar. No? Grups de teatre, esbars, bastoners, entitats culturals...
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
1: Faves Comptades compta amb el suport de Fer3 i Servi... Vimat.

Salutacions. Comencem amb faves comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 24 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Tataret, Dolors Vilarasau i Héctor Verdú. I afegirem una pinzellada cultural per aprofundir en l'exposició Volaverun, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat que arriba al Museu del Monestir. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Commemorarem la Setmana Mundial de la Immunització amb Anna Rosales. Ella és la infermera referent de vacunació al CAP de Sant Cugat. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles de la 2 gener. I per acabar, gaudirem de la música amb el ritme santcugatenc. Avui, amb el Bali, Afrobeats en català. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la climatització dels centres educatius de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Héctor Verdú, periodista, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, i l'Eva Tataret, mediadora de la literària. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: esteu?
2: Dia. Bé,
0: hi ha una pregunta obligada. Jo ja sé que Sant Jordi va ser ahir. Exacte. L'Héctor m'havia amenaçat fins i tot. Però jo he vist que ha pres nota.
2: Per dir-ho o per no dir-ho.
0: No m'ho preguntis, que no me'n recordaré del títol.
2: Jo tampoc me'n recordo del títol.
0: No passa res, no passa res. Com va viure la jornada? I us agrada Sant Jordi?
1: Sí, i molt, molt, molt, molt. És molt xulo. Bueno, hi ha molta gent, però és igual, també és un dia, no? Un dia que tothom vagi a les llibreries a comprar llibres és com xulo.
0: Bueno, ja hi va tant de bo fer... fos tot l'any, això, també.
1: Tant de... Sí, sí. I també hi ha aquesta com bogeria de la novetat. I si tu no te l'has llegit, per tu és nou. Encara que sigui, no? Jo què sé, un llibre que té 30 anys, no?
3: Jo vaig tenir la temptació de...
4: Però és que no sé, habilitats, no sé què vols... No sé. Sí, suposo que en tinc moltes, però no, tampoc no sé quines són.
5: No t'has parat a pensar-hi?
4: No. La cuina, no sé...
5: Sí? T'agrada cuinar?
4: Sí, sí, sí. Bueno, encara que no m'agradés haver de cuinar molt, però... Sí, sí.
5: I a nivell personal, mare de quatre fills...
4: Mare de quatre fills...
5: Cinc
4: sumant els del Joan...
5: Sí, sí, i després àvia,
4: set,
5: no?
4: Set nets, nou sumant els del Joan... Mm.
5: Ha estat complicat combinar, diríem, la teva faceta més personal amb la familiar?
4: No. Jo penso que m'he dedicat, a part de tot el que feia, de teatre, de tot la part cultural que feia i tal, m'he dedicat molt als nanos, o sigui, he sigut més amiga que mare, diríem. No sé, vull dir, no m'ha costat gens. És allò de dir, de vegades que les mares diuen ai, deixeu-me el meu racó i tot plegat. No, suposo que el tenia, el meu racó, però el meu racó eren els nanos i ara són els nets. Vull dir, jo vaig 2-3 dies a la setmana a buscar els nets a l'escola, els porto a rítmica, els porto a l'esbar mediterrània, els porto a futbol, els vaig a buscar a hockey. Vull dir, jo 2-3 dies a la setmana els dedico a anar a buscar els nens perquè bueno, no puc estar sense ells.
5: I si et demano que em recordis si tens alguna cosa pendent?
4: No. Bueno, ja te'ls he dit les coses pendents que tenia. Per exemple, ara que els meus fills se'n van esquiar, m'hagués agradat esquiar, però no vaig tenir possibilitats, a la meva edat no es podia. Segur que tinc coses pendents que m'hagués agradat fer. Bueno, aquí te'n poso una. M'hagués agradat fer ratlli.
5: Ah, sí?
4: Sí.
5: Però com què? Com no, els del Dakar, per exemple?
4: No. Ah. Ralli, quan érem joves, érem...
5: Carreres.
4: Érem una colla, només n'hi havia un que tenia cotxe, i de vegades ens anàvem... Llavors, en l'any 70, 80, 75, anàvem a fer carreteres per la rabassada. Jo anava amb el que tenia cotxe, i jo no en tenia... Doncs a mi un ratlli m'agradaria, però un ratlli allò que jo pogués córrer i que no em vingués ningú en contra, diríem, saps? Sí. Però bueno, és una tonteria, però sí, sempre ho he dit. És que les aficions que tenia les he complertes pràcticament totes.
5: O sigui que et sents satisfeta?
4: Molt, molt, molt, molt. Molt. Aquests dies que ens hem, per un cantó, el meu gendre va fer 50 anys, ens vam ajuntar, no sé, 30-40 persones i tal, entre, esclar, tota la família. I ara que vam fer un sopar de canes, ai, un dinar de canes, esclar, de canes en són molts, que vam tenir de llogar un lloc. Jo veient allò, deia, això val totes les pessetes del món. No, o sigui, estic totalment satisfeta amb els nanos, nets, bueno, no tinc cap queixa.
5: Doncs amb aquesta satisfacció tancarem aquesta conversa que hem mantingut al llarg d'aquests minuts amb la Teresa Canes, a qui li agraïm que hagi acceptat la nostra invitació.
4: Només faltaria. Em podeu convidar sempre que vulgueu.
5: Doncs gràcies, que tinguis molt bon dia.
4: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona.
3: Quin dret descobrirem avui?
4: Avui parlarem dels acomiadaments.
3: Quan ens fan fora de la feina.
4: Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, que... quines opcions tenim nosaltres?
3: Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
4: Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava, en aquest cas, no? En una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això, què he de fer jo ara? Perquè, escolta, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que és que han reorganitzat i que era per això, no? per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne,
3: Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no? Vull dir, no tenim molt clar moltes vegades a què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans, sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
4: Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?, de,
3: sí,
4: si
3: clar,
4: estem parlant de grans corporacions. Però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de drets de butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els que també són coneguts,
3: no?
4: Els eros, els expedients de regulació, etcètera, etcètera. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, clar, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador. Tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte, o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic. Per tant, de manera reiterada, estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa. No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
3: O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens poden fer fora de qualsevol manera.
4: No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
3: Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, que ell digui, no, jo sí que estic complint.
4: Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem el procediment tal com estableix la llei, però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit? Doncs bé, no tinc indemnització en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acobiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
3: Uh-huh. I atur?
4: Atur? Atur sí que en tenim. Uh-huh. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes, doncs, saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
3: Anem a veure en un altre.
4: Anem a veure l'acomiadament objectiu. Mm-hmm. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa o, hi ha un supòsit també, amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives. Uh-huh. No? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs, causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
3: Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
4: Però és que vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment. No? Llavors aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
3: Uh-huh. Atur sempre, sí, sempre en tenim.
4: Si ens acomiaden, sí.
3: Vale. Quan el perdem sí. És quan marxem nosaltres.
4: Exacte, que d'això ara en parlarem.
3: Vale.
4: I indemnització, per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria, en aquest acomiadament objectiu, 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Uh-huh. Per tant, aquest seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment, tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
3: Mm-hmm. Ja? És un acomiadament que implica moltes persones i de manera igual, no?
4: I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. Mm-hmm. És a dir, no és només fer una carta o una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
3: Indemnització o atur, què tenim aquí?
4: Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs, atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
3: Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
4: Correcte.
3: Uh-huh.
4: Val. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
3: Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions, tenim dret a atur, què podem reclamar aquí?
4: És a dir, hi ha vegades, no?, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic, no, me'n vaig.
3: Mala relació o tenir altres projectes.
4: O tenir
3: no
4: altres
3: sempre
4: projectes.
3: Ha de ser negatiu.
4: No. Correcte, correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diem, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica no cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant, assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
3: i quina és aquesta comunicar. Normativa?
4: Exacte. Ha de seguir, novament, el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, perquè si jo dic no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser, si tinc dies de vacances, potser em restaran de la, el que li diuen el finiquito, no?
3: És allò, de la quitança.
4: Corrença, correcte, la quitança en català. Doncs m'ho podrien restar, si jo no compleixo amb el preavís que també estableixi la normativa a nivell bàsic o el conveni col·lectiu. Hi ha vegades que si ets un directiu o ets un gerent, en comptes de 15 dies, que és la, diguem, la bàsica, et diuen que n'has de donar 30, per raons organitzatives. Bé, doncs has de complir amb allò que estableixi el conveni col·lectiu o la llei en el seu defecte.
3: Per tant, això moltes vegades està regulat en el contracte, no? En el contracte ja t'ho diu.
4: Bueno, generalment els contractes es remeten al conveni col·lectiu i si no te l'han facilitat, posa't en contacte amb els representants sindicals o intenta trobar-lo. Hi ha un portal de la Generalitat on es pot intentar, però el món dels convenis col·lectius és tot un món, no diré desregulat, però sí que és, a vegades és difícil trobar-lo si no me l'han proporcionat. I conèixer exactament què diu ens pot costar una mica.
3: Doncs demanem-lo al nostre representant sindical. Correcte. Important.
4: Correcte, correcte. I finalment, com dèiem, aquests són els tres tipologies d'acomiadament: disciplinari, objectiu o col·lectiu. I, evidentment, en funció de l'acomiadament que s'hagi produït, si jo considero que no s'ha fet de manera correcta o considero que tinc opcions de guanyar si presento una demanda, el jutge podrà decidir tres coses. Podrà decidir que s'ha fet de manera correcta, que és procedent, que s'ha fet de manera improcedent o que s'ha fet de manera nul·la o que es considera nul d'entrada. No?
3: Per tant, el podem impugnar. Un cop ens han acomiadat, si no hi estem d'acord, podem impugnar això i podem recórrer-hi.
4: Correcte. Podem recórrer-hi. Primer, i després ho mencionarem, hem de fer la papereta de conciliació, que és un acte obligatori, que és, diguem-ne, la manera en la que se suposa que exposes que hi ha aquest conflicte, intentes trobar una solució mediant, i si això no es produeix, aleshores et dona dret a anar a la via judicial, però sense aquest pas previ no ho podríem fer. I si jo ho presento als jutjats, el jutge em dirà, escolti'm, a vostè l'han acomiadat de manera procedent, si allò que l'empresa ha acreditat i ha exposat s'ha fet seguint la via correcta, m'han previsat, hi ha hagut la carta, hi ha hagut audiència.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Claver de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan, quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics.

0: iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, pues això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Txibarri.
1: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
0: Totalment.
1: Sí. Txibarri, com definiríeu el vostre restaurant?
0: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Txi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Txibarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor... És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs, això... Qui ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar? Pues un restaurant com el que tenim nosaltres, com Txibarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Txibarri és que no pot anar a Txibarri.
1: Ni sortir. O sí, perquè això també ho teniu molt clar, no?
0: Bueno, sí, nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim dos serveis, que són el de dijous i divendres.
1: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
0: No, la proposta sempre és carta.
1: Sempre és carta.
0: Sí. Sí, sí, sí, no hi ha la possibilitat de fer un menú. I això és molt fàcil d'explicar. Vull dir, al final, com a negoci, els menús funcionen per volum. Nosaltres només treballem dues persones. Nosaltres som l'Àlex, que està a la cuina, i jo, que estic a la sala. Des de fa aproximadament 2 anys tenim la col·laboració de la Mari, que és una treballadora que està amb nosaltres i que fa una feina que no té preu i que ens ajuda moltíssim. Però a l'estar només dues persones incidint durant el servei, nosaltres no podem fer volum. Vull dir, estem restringits per la nostra pròpia estructura. Llavors, d'aquesta manera, hem decidit, des del primer dia, fer únicament carta.
1: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
0: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. Pot haver-hi des d'una vidre a la planxa, unes cruises a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
1: Mm-hmm. Postres també són principals en la vostra carta? Vull dir, tenen importància?
0: Tenen molta importància perquè al final el 90% de la carta podríem dir que és de producció pròpia. Després hi ha plats que tenen productes que són subministrats directament per un proveïdor amb acabat final que ens ajuden en l'elaboració dels plats, com pot ser alguna base d'algun postre, alguna tartaleta, que això ja sí que és un producte acabat, que no realitzem nosaltres, però els postres són d'una gran qualitat com la resta de la carta i tot és, com he comentat, elaboració de l'Àlex.
1: I carta de vins?
0: Carta de vins...
1: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
0: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha a tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors, intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem... tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
1: Quin és el públic que teniu? O el client, no públic, perquè no van a veure cap espectacle, però... O sí, no? No ho sé. Perquè...
0: No, l'espectacle, a part de nosaltres dos, no... no...

0: No fem cap cosa més.
1: Com és el client de Chivarri?
0: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
1: No, ni famílies.
0: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, pues, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
1: Uh-huh. Parlem del producte. Ja hem fet referència, però m'imagino, pel que comentaves, que aquest producte m'imagino que és de proximitat, no?
0: Hi ha una miqueta de tot.
1: Hi ha una mica de tot?
0: Sí, col·laborem.
1: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
0: Col·laborem des de, amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra, vull dir, ara també, pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Uh-huh. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
1: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
0: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soasado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
1: visual,
0: o al comensal,
1: no?
0: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
1: Són aquests dos plats els que penseu que també representen millor la vostra identitat, o no?
0: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
1: Que bé. Escolta, i aquesta carta canvia sovint, és a dir, la proposta gastronòmica va en funció de la temporada?
0: Sí, hi ha una part que està basada en la temporada, ara vindrà un moment de fer plats potser una miqueta més frescos, que va arribant la calor, més endavant, quan arribi la temporada de bolets, doncs hi ha més referències i plats elaborats en bolets, que pot ser un arròs, que pot ser un bolet saltejat amb botifarra, que pot ser alguna miqueta més especial. Vull dir, ja anem jugant. Sí que és veritat que al final només hi ha dos mans a la cuina. Vull dir, llavors, miracles tampoc es poden fer, però hi ha una certa rotació de plats a la carta.
1: Abans parlàvem de l'acollida. sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
0: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar perquè el Xivarri té entre 8 i 10, 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per
1: terrassa?
0: Dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
1: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major mateix.
0: Sí, sí.
1: Allà ja tens diverses propostes.
0: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector, no som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible, i el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
1: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant un negoci?
0: Sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
1: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
0: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
1: Creixen i ampliant...
0: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
1: Gaudint.
0: Gaudint sempre.
1: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
0: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies per tot.

0: I avui en la secció que fem en col·laboració amb SACOT analitzarem què genera el benestar per a una vida plena. Revisarem el clàssic Salut, Diners i Amor i ens preguntarem si encara aquesta tornada de la cançó marca el camí. Parlarem de cos, butxaca i emocions en un món que canvia més ràpid que mai. I per fer-ho ens acompanya l'Andreu Travé, que és consultor sènior de SACOT. Molt bon dia, Andreu.
1: Hola, bon dia.
0: I el Francesc Acosta, que és coordinador de la delegació del Vallès de SACOT. Molt bon dia, Francesc.
2: Molt bon dia.
0: Bé, doncs, d'entrada, no sé si us sembla que aquesta és una idea molt simplista, no?, la de la cançó, salut, diners i amors. Amor, o bé, és una veritat universal, no?
2: Doncs molt bé, doncs bueno, agrair una vegada més l'oportunitat que tenim d'estar aquí novament, eh? I bé, doncs sí que és cert que Faves Comptades és un programa més d'economia, no? I pot estranyar a vegades doncs, que barregem doncs, salut, diners i amor, però jo crec que al final és
0: una
2: tríada,
0: no?
2: Oi? Sí. Que és el que al final totes les societats persegueixen, no? Vull dir que és el que és al final és el benestar físic, el benestar financer i el benestar emocional, no? Formen aquesta tríada que en diem felicitat, no? I al Japó en diuen ikigai, que és el que ens fa feliç. Llavors, bueno, nosaltres, doncs, a cada etapa vital tenim diferents prioritats, no? Així, doncs, els joves, si sacrifiquen la formació per diners, en el futur ho passaran malament. I si sacrifiques la salut per diners, en el futur hauràs de gastar diners per recuperar la salut.
0: Està clar, eh? Això ha sigut molt gràfic, eh? I en una societat com l'actual, una societat que ha canviat, segueix sent l'ordre el que hem anunciat abans? Salut, diners i amor? O s'altera o depèn també una mica de les etapes de la vida?
2: Bé, no, jo volia posar primer en context, doncs, que quan parlem de benestar, no?, de la societat del benestar, si parlem una mica de història, doncs, bueno, el benestar, doncs, aquí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa va quedar totalment devastada, no? Llavors, doncs, 6 països van formar la CECA, que es va, doncs, el primer objectiu que van pretendre, justament, era, doncs, alimentar la població, perquè, esclar, no hi havien menjar. I llavors van promoure el que ara coneixem per la societat del benestar, o sigui salut gratuïta, educació gratuïta, jubilació, atur, ara hem afegit dependència, renta mínima, i aquests són els pilars doncs, que a Europa continuem defensant, no? Però malgrat tenir-ho tot, doncs, ens sentim insatisfets, no? Llavors, doncs, bueno, que el que dèiem ara, doncs, en quant a el que realment significa doncs, tenir salut, no? Quan parlem de benestar emocional, doncs hi ha una frase que ho resumeix, diu, quan estem sants volem moltes coses, quan estem malalts només una, no? Per tant, jo crec que això és el que marca una mica la prioritat. Si no tenim salut, de què serveixen els diners, no? I per això hem volgut afegir, doncs, el que és el benestar físic i el benestar emocional, com dos dels pilars doncs, principals, a part del que és el benestar financer. Llavors, bueno, si tirem una mica enrere, doncs el 1908 es va crear l'Institut Nacional de Previsió. Llavors l'esperança de vida era de 41 anys. Actualment és de 84. I cada dia l'esperança de vida augmenta 5 hores. Llavors, doncs, si parlem del segle de l'envelliment, doncs hi ha 3 etapes principalment, no? La vida dependent, que bàsicament és fins als 75, pot ser fins als 80 anys. Després ve la vida assistida, que pot ser, a lo millor, si tenim sort, fins als 85, 90, i després ve la vida dependent. La vida dependent en la qual doncs, ja és la nostra última etapa de la vida, no? Què vol dir el benestar físic? Doncs vol dir que com a nosaltres cada dia doncs, vivim més, es tracta de no viure més, sinó viure més qualitat de vida. I per tant aquest és una mica el missatge doncs, que vosaltres volem parlar. Després recomanarem un llibre que està molt bé, que parla precisament d'aquest tema, no? Que a la vida doncs, tenim dos tipus de malalties, les causes ràpides i les causes lentes. Les causes ràpides pot ser quan va passar amb la pandèmia, poden ser infeccions, poden ser accidents, però després hi ha les causes lentes, que es parla de les 4 giners de l'apocalipsis, no? Doncs que és per un cantó són les malalties del cor, per l'altre són les malalties de càncer, les altres són de diabetis i les altres són d'Alzheimer. Aquestes malalties van per dintre. I, per tant, és una mica el karma que nosaltres rebem de portar una bona vida o una mala vida, no? Per tant, el que nosaltres resumint-ho, i no som metges, però, bueno, podríem parlar de la medicina 3.0, que és fer més exercici físic, bona nutrició, dormir bé i tenir bona salut emocional, no? Pel que respecta a l'exercici físic, doncs és el fàrmac més potent per viure més. Llavors, els espartans tenien una frase que deia: lo que no suïs al gimnàs, ho sagnaràs al camp de batalla, no? I el dimoni ens diu: ah, no faig exercici, però mira que ell amb 50 anys estava fort com un roure i s'ha mort, no? Oh, mira, jo fumo perquè el meu avi amb 95 anys fumava un paquet cada dia i es va morir amb 95. Això se'n diu dissonàncies cognitives, no? Justificant-se perquè no fem una cosa, no? Per tant, hem de tenir clar, doncs, que hem de mantenir uns hàbits de vida saludable. Exercici de força per no perdre musculatura i prevenir l'osteoporosis. Pujar caminant en lloc d'utilitzar l'ascensor. I una cosa que he descobert recentment, que és el trampolí, que és una cama, un llit elàstic d'aquests petits, que va fantàstic, per exemple, pel bombeig del sistema linfàtic, per moltes coses. Jo cada dia, doncs, faig 5 minuts de botar, diríem, amb el trampolí.
0: Això que veiem als nens.
2: Exacte.
0: A casa, al jardí de casa, no?
2: No, a les golfes, tinc allà el trampolí i boto 5 minuts cada dia. I si busqueu a internet avantatges de fer servir el trampolí, veureu que n'hi ha més de 10. Per tant, bueno, vull dir, és aquí ho deixo, amb el sentit de que ho pugueu, doncs, posar en pràctica,
0: Andreu, la salut és la base.
1: A veure, bàsicament necessitem estar sentint-se bé d'alguna manera i estar actius i estar en funcionament. Vull dir, si no, a partir d'aquí et deixes caure i et deixes anar baixant. Però això no, però això vol dir que tu has de preparar, tu has de mantenir, has de fer tota una sèrie d'accions perquè això pugui ser positiu i pugui seguir endavant.
0: Segons les generacions o segons les etapes de la vida, diries que igualment la salut és el més important? O es veu de la mateixa manera?
1: No és que es vegi de la mateixa manera, perquè en general quan és molt més jove consideres que no et passarà res, que seguiràs funcionant. El que passa és que si et mires una mica per què és el que hi ha pel carrer, pues veus gent de totes les edats que té malalties, que va amb cadira de rodes, que va, o sigui, té limitacions que d'alguna manera has de mantenir i el que ho has d'evitar. I el que no ens podem perdre de vista és que si ens fixem, i a més Sant Cugat és paradigmàtic, què està apareixent últimament? A part de perruqueries, estan apareixent centres de fitness, però com a bolets, i això vol dir que molta gent jove també s'està posant, s'està cuidant, i després centres per més salut emocional, tipus ioga. Aquests estan sortint com a bolets, vull dir, per tant, hi ha gent, s'està demostrant que hi ha mercat perquè la gent es cuidi.
0: Quan parlem del benestar físic, és el que abans podríem prioritzar, però és que ara cada vegada tenim més clar que el benestar emocional també és importantíssim. Segur que molts han sentit a parlar del burnout, no? Allò d'estar cremat a la feina. Això també s'ha de poder combatre, no? Amb una bona salut emocional.
2: Sí, és clar. I justament s'ha notat un canvi, ja ho sabem tots, des de la pandèmia, doncs s'han canviat una mica les prioritats. I lògicament, avui en dia, doncs, amb les xarxes mateix, hi ha un estudi que diu que cada dia invertim, gastem, doncs, entre 4 i 6 hores amb xarxes socials. I clar, tot això, doncs, ens fa que visquem en un món hiperconnectat, però més sols que mai, no? Llavors, diu que fins al segle XIX, somriure era de pobres. No sé si us heu fixat, doncs, que no hi ha ni cap quadre ni cap estàtua en els quals la gent estigui rient, no? Les persones surten sèries, no? Inclús la Mona Lisa té una sonrisa que com mitja sonrisa, no? Llavors va ser Kodak que a principis del segle XX va convèncer el món de que la sonrisa servia per expressar els moments feliços, no? I el cert és que si viatgem a Àfrica, doncs veiem les persones que no tenen res, però que ens somriuen i són felices amb el poc que tenen, no? Per tant, vull dir, aquí és una mica, no? Llavors, diu que quan nosaltres ajudem, nosaltres ens enriquim, i precisament això és el que fem a Secot. Mantenim un propòsit i ajudem a enriquir-se els altres emocionalment, no? Ara, per exemple, hem creat una revista interna que parla d'això, parla de benestar, i en el qual doncs, procurem doncs, que correix de transmissió per mantenir-nos actius. I ara, justament, mentre m'esperava, he tingut la idea de proposar que aquesta revista la puguem fer per tothom i puguem doncs, difondre els bons hàbits de benestar.
0: Perquè arribi a tota la població, no?
2: Sí.
0: Bons consells. Anem al llibre? O vols...
2: Ens hem saltat el benestar financer, no?
0: Ah, ostres! Clar, jo és que ja amb la salut i l'emocional, és veritat.
2: Ja, esclar.
0: Vinga, bueno, doncs anem no, al financer, perquè... que és veritat, perquè sí. Si estem molt saludables però no tenim una bona salut financera...
2: No, doncs ja parlant de refrans, no? Ja diu el diner no dona la felicitat, però ajuda.
0: Però ajuda, ah, exacte, anem a l'ajuda.
2: Bueno, doncs, no, és parlant... Doncs el tema de diners, no? Generalment aquí els espanyols, els catalans, mantenim una mala relació amb els diners, no? Llavors, una petita reflexió. Avui en dia la intel·ligència artificial ens pot ajudar, però jo canviaria la artificial per amplificada. Intel·ligència amplificada. Perquè amplifica o la nostra ignorància o amplifica la nostra intel·ligència. Per tant, hem d'utilitzar la intel·ligència per amplificar la nostra intel·ligència i es permet que nosaltres siguem els protagonistes en lloc de ser els víctimes de la nostra vida, no? I també en temes financers. Hem de millorar la relació amb els diners, millorar la cultura financera per prendre bones decisions. I el que siguem a la vida depèn de dos factors, la sort per un cantó i la qualitat de les nostres decisions per l'altre, no? Llavors, des de la pandèmia hem tingut un 20% d'inflació i s'acosta una nova onada d'inflació, el qual ens farà més pobres. El principal enemic de les nostres estalvis és la inflació, que crema els diners, no? I tenir els diners al compte corrent o un ETF avui en dia pot ser l'opció més arriscada. O no, perquè ja veurem demà com s'aixeca el Trump, eh? Sí. O sigui que apretem el botó nuclear, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors, nosaltres, doncs, com a assessors, doncs que venim d'aquests camps, doncs recomanem la regla de l'estalvi, que és el 50-30-20, no? És a dir, un 50% del que guanyem serveix pels nostres necessitats bàsiques, segons la piràmide de Maslow, o sigui, que és el vestir, el menjar i la vivenda, no? Un 30% és per temes de lleure i un 20% és per estalviar. I clar, ens ho dirà la gent, és que jo no arribo al 20%, doncs comença al revés, comença a estalviar el 50 i després retalla les necessitats de lleure. Pensem que un cafè al dia són 600 euros a l'any. I per què no cancel·lem el Netflix, que no serveix per res, i ho substituïm per una web que es diu Masterclass, que ens dona unes classes fantàstiques de vida, o paguem la subscripció de Gemini, no?, per poder ser més eficients a la vida, no? Per tant, hem de canviar la nostra cultura d'estalvi i quan tinguem l'estalvi passar a la inversió. És com una planta, ho convertim en llavors que té la possibilitat de multiplicar-se més, no? Llavors, als països escandinaus la vivenda no és objecte d'inversió. Una vivenda a Suècia potser val 150.000 euros. Però, és clar aquí la cultura del totxo doncs fa que, doncs, clar, han convertit la vivenda en un objecte d'especulació, no? Per tant, doncs, bueno, el que com a consell per resumir és dir, per invertir hem de tenir la cultura, doncs, de lo que se'n diu la nostra versió al risc, que és l'umbral de son. És el nivell màxim de risc que podem assumir sense perdre la tranquil·litat emocional. Hem d'oblidar-nos del pla fixe i començar a invertir en fons d'inversió, diversificar per sectors, persones, fons temàtics, no posar tots els ous al mateix cistell, no? A Estats Units està molt arrelada la cultura de la inversió, doncs ells no tenen la protecció social que hi ha aquí. Allà, si tens una malaltia i no tens assegurança, et mors, no? I, per tant, doncs ells tenen aquesta cultura d'invertir a llarg termini, fer bons fons de pensió, i, en canvi, aquí ens dormim una mica als laurels esperant que l'Estat ens ho solucioni tot.
0: Francesc, ara sí que acabarem amb el llibre i molt ràpidament, que no ens queda gaire temps.
2: Doncs, bueno, bàsicament, proposta? Sí, ja aprofitant, doncs, que demà és la Diada de Sant Jordi, i en relació a la salut emocional, doncs recordar que mirar, llegir més i mirar més xarxes. Hi ha un llibre que té relació amb el que abans hem parlat, que se'n diu Viure Més, la ciència de la longevitat, i està escrit per Bill Gifford, i parla una mica de tots aquests aspectes, doncs, relacionats amb el benestar físic i emocional. Per tant, és un llibre que recomano molt perquè, bueno, pugueu viure més i pugueu viure amb més qualitat de vida.
0: Doncs aquí queden les recomanacions del Francesc Costa, també de l'Andreu Travé. Avui hem parlat amb Sacot del benestar, eh? Benestar no només financer. El més bàsic, ja ho hem dit, la salut, les emocions, i de tot això també dependrà, doncs, el nostre benestar financer. Gràcies als dos. Fins a la propera.
2: Moltes gràcies i molt bona Diada de Sant Jordi.
0: Que vagi molt
2: bona
0: bé.
2: Lectura.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvolguda, com estàs?
2: Molt bé, aquí sempre estic bé.
1: Nosaltres també, amb aquesta energia que ens transmets. Escolta'm, aquesta setmana volíem recuperar el tema dels acompanyaments durant els àpats dels menjadors escolars dels nostres infants. És un tema que s'ha fet viral, ho explicàvem en el capítol anterior, arran d'uns reels que vas publicar, una mica per ficar llum, no?, per ficar focus en aquest espai escolar. I llavors penso que ens vam quedar una mica, no?, amb coses a dir. Especialment, no?, tot el que voldria ser, és a dir, quan, no?, diem hem de parlar d'aquest tema pel que està passant a les escoles, és a dir, fer una mica de diagnosi, si et sembla, no?, de dir què està passant i com hauria de ser. No? Donar una mica de tips.
2: Doncs sí, el que està passant a moltes escoles, repeteixo que no a totes, però que a moltes escoles el que està passant és que s'obliga a menjar els nens i nenes, es ridiculitza, no?, els nens i nenes que no mengen, es premia amb aquells que mengen, es castiga sense pati, es castiga doncs ja d'entrada l'obligar a menjar per sobre de les seves necessitats, no? O sigui, identifiquen que no tenen més gana i amb la premissa de això segur que és perquè no li agrada, no?, que és aquesta premissa que ja anem prejutjant.
1: La tenim en sang, aquesta.
2: Sí, doncs ja no respectem, no?, aquestes sensacions de gana i de sacietat que els nens i nenes, bueno, que tots tenim de forma innata i que a conseqüència d'aquest tracte entorn al menjar, doncs l'acabem perdent.
1: Ens desconnectem.
2: Llavors, sí que és cert, ja ho vam comentar, no?, que les condicions que tenen els monitors i monitores de menjador, doncs moltes vegades la ràtio pot acabar sent un monitor per 40 alumnes, és a dir,
1: la majoria.
2: Òbviament no pots seure al costat de cada nen o nena a preguntar-li què és el que està passant. Però igual que pots personalitzar un càstig, no? Perquè al final estàs personalitzant.
1: Estàs donant una atenció, no?
2: M'estàs dient que no tens temps, però estàs personalitzant un càstig. Potser podem personalitzar el que és el que està passant, no? Aquí hi ha molts aspectes a treballar, però d'entrada, què és el que podem fer de forma individual, no? O sigui, les empreses poden canviar la modalitat, no? Podem baixar les ràtios, podem millorar les condicions laborals, però no ens posarem amb això, perquè jo amb això no n'entenc, no?
1: I no és el tema, no és el aquí tema. En l'espai de nutrició.
2: Exacte. Però què és el que podem fer nosaltres? Bé, jo treballo amb alguns menjadors escolars i sí que és cert que el treball aquest de l'acompanyament és el que crec que més m'ha costat, no? Perquè tenim molt arraigat la figura del monitor o monitora com a un policia, no? Perquè ja, o sigui, perquè es porten molts anys així, no? O perquè inclús molts monitors i monitores han set usuaris de menjador escolar i la figura que tenen és la d'un policia, no? Perquè
1: és el model.
2: El model a seguir, no? Per tant, o sigui, què és el que podem canviar? I d'entrada és important canviar-ho perquè, ostres, jo els dic als monitors i monitores, no et canses de ser un policia? No? És que has d'anar a treballar amb mal rotllo, segur, no?
1: O sigui, amb l'activitat amunt.
2: Sense ofendre els policies, a veure si ara se'ns tiraran a sobre, eh?
1: No, parlem
2: de la figura autoritària, no?
1: De control.
2: Exacte, de control. De posar normes que moltes vegades són innecessàries, no? Vull dir, està bé posar normes. S'han
1: de
2: posar.
1: Clar, aquí està el quid de la qüestió,
2: no? S'han de posar límits. Mm. És a dir, crec que, i això ho he comentat alguna vegada també, crec que som una societat en general, m'atreveixo a dir, és una opinió meva, però molt polaritzada, no? O sigui, blanc-negre. Ah, no, si no posem... Si hem de ser més flexibles, no posem límits. No, a veure. Sí? El respecte pot anar de la mà amb límits.
1: Clar, podem posar... Comú.
2: Hi ha d'haver normes amb un menjador escolar, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, que s'han d'explicar abans de res, no? S'han d'explicar i deixar molt clares, inclús. A vegades amb alguns menjadors dic, no, és que les normes les hem de pinjar aquí, no? Perquè els nens i nenes les vegin i les puguin llegir.
1: Conscients.
2: I siguin conscients, no? Inclús les podem crear amb ells i elles si l'espai de menjador ho permet, eh? Vull dir que això ja depèn de cada centre. Però d'entrada... L'actitud del propi monitor o monitora és molt important. Hi ha una cosa que sempre els explico, els dic, a veure, quin és el menjar que menys agrada, no? Quan arribo a un menjador, als monitors, eh? Mm. Quin és el menjar que menys agrada? Ui, quan hi ha les llenties, horrible. I els dic, i quina és la vostra actitud el dia que hi ha llenties? Abans de que els nens i nenes entrin. Uf, clar, és que aquesta actitud se transmet. És que la nena ja entra, que ja veu que avui no anirà bé la cosa. I quan hi ha macarrons que solen agradar, què passa? Que esteu contentes, que sabeu que el servei anirà fàcil i això se transmet. Val? Llavors, ja d'entrada, la posició ha de ser neutra, sigui quin sigui el menjar que hi hagi. Hi ha d'haver una posició neutra. Després, hi ha monitores que em diuen, ja, Naila, però vale, no els obliguem a menjar, no? Perquè l'actitud és, jo no obligo. Uh-huh. I no obligar què és? No obligar és no posar cullerades a la boca. No obligar és, vinga, 5 cullerades més, això és obligar. Val? No obligar és deixar de fer això que estic dient. És a dir, deixar que la nena, nena sigui capaç de dir-me tinc gana o no tinc gana.
1: I aquí, si et puc interrompre, sí, és clar. Que jo penso que ja també, és a dir, a banda de tenir això com molt inculcat, no? El fet de que ha de menjar, s'ha d'acabar, perquè si no es llança el menjar, perquè si no, no s'alimenta, però és que també hi ha aquesta por de dir, és que si no, no aguante, no? És a dir, com pot ser que el nen després estarà tota la tarda jugant, col·le, bla, bla, bla, i no s'ha nutrit suficientment.
2: Clar, aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha molts altres aspectes a treballar. Us dic, és que no podem treballar només amb el foc o amb un entorn de la nona nena, sinó que hem de treballar de forma conjunta. Clar, jo a les famílies els dic, mira, si a l'hora d'esmorzar a casa han menjat, m'invento, una llet amb cereals, i a l'hora del pati han menjat un entrepà de tonyina, i moltes famílies inclús hi posen fruits secs i fruita, no? L'espai entre la digestió d'aquest entrepà i l'hora de dinar és molt petit i hi ha molts nens i nenes que no han fet la digestió. I si no han acabat de fer la digestió, no tenen gana. I, per tant, la predisposició a menjar i a tastar coses serà més baixa, no? Llavors, moltes famílies que quan rebem la queixa d'algunes famílies és que el meu fill no menja, proposem de que el mig matí sigui més lleuger, sigui una peça de fruita o inclús mitja peça de fruita. O inclús res si han menjat bé a casa. Val? O sigui, és que, clar,
1: s'haurà de valorar la circumstància.
2: Clar, llavors, aquí és on podem individualitzar, no? O sigui, aquí és on, quan arriba una queixa, doncs es pot individualitzar de dir, ei, a veure, nosaltres al menjador no podem donar un menjar per cada nen o nena, perquè si n'hi ha 400, no podem individualitzar.
1: Clar.
2: Però sí que et podem dir què podem fer des de casa per després millorar al menjador, no? I que ja d'entrada, és que si un nen o una nena no arriba amb gana al menjador escolar, s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha res. Vull dir,
1: no farà res, clar. Tot serà, o l'obligues o el respectes, que no té sens que no té gana.
2: Exacte, val? I quina és la idea? Respectar-ho? És que si no té gana, doncs ja berenarà més. Val? O sigui, en general, sí que és veritat que tenim població vulnerabilitzada, però en general no tenim nens i nenes desnutrits. Mm-hmm. Val? Tenim nens i nenes malnutrits, però no desnutrits. Sí? Per tant, si no està menjant en aquella menjada, segurament és perquè no té gana. Si una nena o una nena té gana, té gana, de veritat, i no té un problema de selectivitat alimentària, però això és un problema mental, si jo sempre ho dic, si això es menja, no? Que tinc una planta aquí davant, si això es menja, se ho menjaran, no? Però vull dir que ens passaria a tots. Llavors, aquesta obsessió que tenim en que el menjador escolar s'ha de menjar tot, doncs és que no té per què ser així. Nosaltres, com a adults, no tenim sempre la mateixa gana. No. Imagineu-vos ells i elles que tenen pics de creixement, que ara potser mengen, però la setmana que ve no tindran tanta gana, no? O sigui, no és sempre igual la seva sensació de gana.
1: Per tant, és important en aquest sentit, el monitor o monitora pot respectar-ho tranquil·lament, que el nen i nena estarà bé.
2: Pot respectar-ho tranquil·lament, exacte. I a més perquè la evidència científica, vull dir, ja la poso d'entrada, no? Ens diu que obligar a menjar un nen o una nena no augmenta l'acceptació d'aquests aliments, sinó tot el contrari, augmenta el rebuig. I augmenta inclús la por a aquest espai o al no menjar, no? Per tant, estem parlant de respectar-ho. Això vol dir que si un nen o una nena no vol menjar, passem d'amb ell o amb ella? No, o sigui, nosaltres podem animar a tastar. Sí? I després podem utilitzar, i ja us ho dic perquè ho podeu utilitzar, és que no m'agrada, no? És que això no m'agrada. En un plat hi ha molts aliments. Sí?
1: Sí.
2: Què és el que no t'agrada? La tomata, doncs treu-te la tomata i te menges la resta de coses.
1: Clar.
2: Val? I ja no deixem amb aquest nen o nena sense menjar. Però és que, clar, hi ha nens i nenes que veuen la tomata al plat i són incapaços de posar-hi la cullera. Perquè si entenem el procés d'aprenentatge de l'alimentació, des de que un aliment està al mateix lloc que un nen o una nena, fins que se'l menja, ha de passar per una interacció de 32 etapes diferents. Plantar-li un plat nou i pensar que se'l menjarà al moment, ser molt optimista. requereix un aprenentatge. I potser nosaltres com a adults, com que ja l'han fet aquest aprenentatge...
1: No tens assimilat, et penses que és així.
2: No ens parem a pensar que ells i elles necessiten un procés. I hi ha nens i nenes que van molt més ràpid i n'hi ha d'altres que necessiten més temps, no? Llavors, dins de no poder individualitzar i personalitzar, doncs sí que d'entrada hem d'intentar, no? Almenys no pressionar, almenys no posar més pressió, no? I no etiquetar. És que no menges mai, és que tu no menges, és que això és motiu d'etiqueta i això és motiu de després de...
1: Bueno, i de fet ja ets el nano o nana que no menja,
2: clar,
1: no?
2: Clar, i és un motiu també de
1: assenyalament, potser.
2: Exacte. Val? I de que se sent malament, no? Per tant, doncs, és això. O sigui, no obligar a menjar, animat a estar. I la simple pregunta de què és el que no t'agrada del plat? La tomata, l'has tastat? No, tasta-la. Val? Tasta-la. Ja l'he tastat, no m'agrada. Val? Doncs aparta't la tomata, perquè dins d'aquestes 32 etapes que he comentat, interactuar amb l'aliment ja és un passet, i per tant, si s'aparta la tomata, ja està més a prop de menjar-se-la. Avui no, potser en 5 mesos. Val? Però hem de donar aquest espai. Llavors, a vegades és simplement fer una pregunta, sí? Contestar. Després hi ha una altra cosa que és important i que es queixen també els monitors i monitores, que és el soroll. O sigui, hi ha nens i nenes que no poden menjar
1: per l'estrès del soroll.
2: No? O sigui, de la quantitat de soroll que, bueno,
1: tots cridant o
2: això ens passaria a nosaltres, clar, també, no? Llavors, clar, això és complicat, val? Perquè al final tenim menjadors que potser tenim 200 alumnes en al mateix temps, no? Menjant, i clar, 200 persones fem soroll.
1: I tant.
2: Clar, vull dir, si tu vas a una boda, no? I pues, 200 persones fan soroll, no? Però aquí sí que és important que com a monitor o monitora no cridis. No cridis.
1: Col·laborem amb mantenir una mica la serenitat.
2: Exacte.
1: Eh?
2: Que si t'està dient algo des de l'altre punt de la taula, vagis allà, t'apropis, baixis la veu, no? I parlis amb una veu més tranquil·la per no, no? Perquè al final si estem cridant i jo crido més, no? Doncs al final tot, vull dir, es desborda, no? I l'exemple. Perquè al final no deixen de ser un exemple.
1: Han de ser el model.
2: Exacte.
1: Naila, gràcies per aquest recull de tips. Penso que seran molt, molt útils. També es poden traslladar a l'àmbit familiar, però
2: totalment.
1: També no, per tots aquells persones que estan fent aquest acompanyament escolar, amb aquest recull de l'actitud que sigui positiva, respectar sobretot, no?, i que el nen connecti amb la seva sensació de sacietat i de gana, i després amb aquests altres tips, no?, d'animar a estar, que això no vol dir obligar, sinó animar i mantenir aquest espai que sigui agradable també amb coses com el soroll, que potser a molts, a mi, per exemple, no se m'havia acudit. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
3: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a dos litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa, o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment, la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no?, etc., carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: La papallona monarca és una de les criatures més fascinants del món natural, coneguda per la seva extraordinària migració de milers de quilòmetres. Cada any, milions d'aquestes papallones viatgen des de Canadà i els Estats Units fins als boscos del centre de Mèxic, on passen l'hivern refugiades entre els arbres d'Oyamel. El més increïble és que cap papallona fa el viatge complet d'anada i tornada. Les monarques que arriben a Mèxic moren allà, però abans han posat ous que donen el lloc a una nova generació que emprendrà el camí de retorn cap al nord. Aquesta migració pot durar fins a 4 generacions i abasta més de 4.000 quilòmetres, una distància sorprenent per a un insecte tan petit i fràgil. Encara no es comprèn del tot com aconsegueixen orientar-se amb tanta precisió, però s'ha descobert que utilitzen una combinació de senyals solars, magnètics i genètics. Malauradament, el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats han posat en perill aquesta migració tan emblemàtica. Per això, avui dia, la papallona monarca és considerada una espècie amenaçada i diversos països col·laboren per protegir-la i assegurar que aquest viatge meravellós continuï.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Casellas. És un plaer estar amb tots vosaltres de nou en aquest programa on ja sabeu que ens agrada recordar tots aquells espais de ràdio que han format part de la història de les zones argianes. Saludem el 50% del programa. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal? Doncs molt bé, encantat d'estar de nou amb tu i amb tota l'audiència aquí a Ràdio Sant Cugat, repassant aquestes antigues gravacions de ràdio i històries radiofòniques. Avui comencem molt a prop, directament a Ràdio Sant Cugat, amb uns personatges entranyables de la ciutat de Sant Cugat, el Madí i el Cugat, que encarnaven Joan Fàbregas i Pere Païssa. Malauradament, les seves veus ja són història. En Fabri va morir l'any 2017 i en Pere fa molt poc, el gener del 2021. En Fabri era el recepcionista de Ràdio Sant Cugat, als antics estudis del carrer Sant Jordi. És a dir, era la primera cara visible de la ràdio per tothom qui obria la porta. Una persona molt de la broma, que sempre tenia alguna anècdota a explicar. En Pere era el comercial de la publicitat de la ràdio quan el vaig conèixer, és a dir, que era la persona encarregada de buscar nous anunciants. Crec que és de les persones més positives i amb millor humor que mai he conegut. En Pere i en Fabri presentaven el programa Roda d'Amics, un programa de sardanes que es va mantenir en antena des dels anys 80 i fins a la mort d'en Pere. I amb dos es transformaven en Madí i Cugat, dos pagesos que criticaven l'actualitat santcugatenca de forma franca i divertida. Anem a escoltar una de les seves gravacions perquè vegem aquests famosos personatges de Sant Cugat com sonaven en antena, Madí i Cugat.
5: Carta als Reis, el Madí i el Cugat.

0: Bon any nou, Cugat!
1: També tu, Madí.
0: Ah, no t'oblidis de fer la carta als Reis.
1: Doncs mira, ja la tinc pensada i escrita i tot.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què els hi demanes?
1: Mira, noi, he demanat tantes coses, de demanar, vull dir que haig de demanar tantes coses...
0: Sí, sí.
1: Que no sé per on tirar.
0: Sí.
1: Sí. Doncs, però mira, en primer lloc, per a mi, el més important és que ens portin pau al món. Sí, ja sé que és un tòpic, però en aquest temps que corre és el més important.
0: Sí, i tant, i tant.
1: Els demanaré saviesa pels polítics, que els portin el sentit de ser honrats, el de fer coses com Déu mana, amb ganes serioses de treballar pel bé dels ciutadans i del país. Bé, i per a mi... Doncs mira, no és massa demanar, però... Que em portin una piruleta.
0: Ah, doncs és una bona carta. Jo també la tinc a punt.
1: A veure,
0: que te la
1: a veure,
0: jo els demanaré que ens portin l'ajut per a sortir d'aquest cony de crisi.
1: Això.
0: La valentia per a nous emprenedors amb idees noves que generin llocs de treball.
1: Ara.
0: Seny per les empreses perquè controlin més l'acomiadament de treballadors. Que em foten un gramassa.
1: Això.
0: I força pels que vulguin obrir un negoci i abans d'obrir ja els ataquen amb impostos.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Seguim a la Maroteca de la Ràdio i anem a parlar ara de Manel Fuentes. Manel Fuentes i Moixí, nascut a Barcelona l'any 1971, és un periodista que va desenvolupar la seva trajectòria professional com a presentador de ràdio i televisió. Es va estrenar el 1997 com a col·laborador del programa de televisió Cròniques Marcianes, presentat per Xavier Cerdà. Entre el 2001 i el 2005 va presentar el seu propi programa de televisió, Fuentes y Cía, a Telecinco. Altres programes on ha participat són Caiga quien caiga, Tocar me suena o El club de la comèdia. La seva activitat a la ràdio la recordem bàsicament per l'espai d'humor Problemes domèstics, que es va estrenar l'any 2009 a Catalunya Ràdio i que es va integrar dins el matí de Catalunya Ràdio. I per ser Esteve, parlant de Manel Fuentes, recordo la seva primera aparició a la televisió. Vaja, ho recordo perquè no fa molt vaig veure un vídeo penjat a YouTube. Resulta que en el programa Un tomb per la vida, que presentava en Joaquim Maria Pujal, el mestre, estava entrevistant a Johan Cruyff, i de cop i volta apareix a l'escenari Manel Fuentes, un jove Manel Fuentes, imitant a Risto Stoikov, i va explicar que estava a casa sentint el programa i que el seu germà el va dir: escolta, per què no vas i tal? I es veu que van trucar i es va presentar allà fent aquesta imitació. I en aquella època, doncs, Manel Fuentes encara estava estudiant periodisme, possiblement feia alguna pràctica a la ràdio, però vaja, que ningú el coneixia com el coneixen ara.
2: Un dels seus personatges que posteriorment han sigut mítics és un bon imitador, a més, molt versàtil. Recordem que és periodista, és a dir, que no solament és bo amb la seva professió, sinó que, a més, s'ha fet, sobretot, famós com a imitador i presentador de diversos programes que poc tenen a veure amb el periodisme. Avui, però, us portem alguns talls del Domèstics, d'aquest espai que s'integrava dins del matí de Catalunya Ràdio, i anem a escoltar un exemple qualsevol d'un programa més l'any 2010, amb la col·laboració, com sempre en aquest espai, de Gerard Jubany i Edi Pou.
3: Al matí de Catalunya Ràdio arriben els problemes domèstics.
4: Gerard Jubany, bon dia.
5: Bon dia.
4: Què has fet avui?
5: Proposar Barcelona com a seu de la Copa d'Àfrica del 2022.
4: Edi Pou, bon dia, què has fet avui?
6: Proposar Barcelona com a seu de la Fira de Frankfurt del 2003.
4: Sort a tothom. Sapiguem ara què ha fet avui una persona qualificat a tots els tornejos i que no és Tiger Woods. Ah, no.
3: Què ha fet avui?
6: En el seu afany per guanyar molts milions i comprar la benzinera on treballa el seu pare, avui Pedro, l'artista anteriorment conegut com Pedrito, ha hagut d'enfrontar-se a un altre Pedro. Avui, per sorpresa, Pedro Almodóvar ha irromput en plena roda de premsa del nostre Pedro, molt enfadat.
7: No, esto no se puede permitir.
6: Exactament. Almodóvar, al caire d'un atac de nervis, no suporta haver deixat de ser el Pedro més important de l'estat espanyol.
7: Por supuesto.
6: Escoltem la roda de premsa de Pedro amb Pedrito.
8: No me lo esperaba, ¿no? Tanta gente y, bueno, muy bien, muy contento y muy emocionado.
9: ¿A quién enfocabas? ¿Quién es más comercial que yo?
4: ¡Silencio!
8: Bueno, me hubiera gustado jugar, es lógico, pero, bueno, mientras he seguido esto y hay que respetar.
9: Chicos, tengo dos Oscars.
4: ¡Silencio!
9: Chicos.
4: Vale, gracias.
10: Muy bien, Pedro, muchas gracias.
9: Gracias.
11: Muchas gracias.
10: De res, ya está.
11: Yo con entrevisto en castellà no poso la S. Muchas gracias.
9: Gracias.
11: Com això, gràcies, com
9: sí, un... accent andalús, no? Accent andalús.
11: Muchas gracias.
9: Muchas gracias.
11: Muchas gracias.
5: És que és difícil posar la S.
9: Muchas gracias, hauria de ser, no?
11: És muchas gracias.
9: Però la S del final sí que
11: no,
9: la dius.
11: No, no, perdona, soc de l'Institut d'Estudis Catalans.
12: Muy bien, sí. Muchas gracias.
5: Per tant, no hi ha discussió.
11: Muchas gracias.
12: Muy bien, muchas gracias.
11: Muchas gracias.
5: Doncs molta gràcies.
9: Moltes gràcies, eh?
5: Molta gràcies.
9: Molta gràcies, molta gràcies.
5: Molta gràcies. Avui és dimecres, un dia dimecre. Un dia en què hem parlat de la gestió de l'aeroport del Prat amb el conseller Nadal.
9: Sí, i un dia en què hem parlat d'una...
11: El que n'hem de dir és Nadal,
5: sí.
11: Nadal. Hi ha molta gent que diu: he passat els Nadal.
5: Els
11: doncs
5: Nadals, no.
11: Un
5: Nadal.
9: Clar, el Nadal.
11: He passat el Nadal.
9: El Quim Nadal.
11: Sense S. Muchas gracias. Sí.
6: Avui també és un dia en què hem parlat d'una Espanya forta i unida amb la líder d'UPyD, Rosa Díez.
13: Li fotré una bona repassada, eh? La tenim que agafar entre tots. Com? La matxaquem de la baixa, ara sí, canviem una miqueta, eh?
5: Home, president, tampoc.
13: Parlo de la gestió de l'aeroport del Prat, eh?
5: Val.
13: Sí, li falta una bona repassada,
6: d'acord,
13: eh?
6: D'acord, expliquem-ho. Se sap que l'estat...
13: És un pont de sortida, no és un pont d'arribada.
6: Sí, el pont de suert. Se sap que l'estat continuarà tenint l'última paraula en la gestió de l'aeroport,
13: sí,
6: i que en general no hi ha hagut massa entusiasme davant la proposta del ministre Blanco, no?
13: Bueno, de fet, ara mateix estic escrivint unes 200 cartes a les entitats de Catalunya.
5: Una altra carta a les entitats?
13: Per demanar a les entitats que si la proposta de Blanco no millora, pues...

0: Que agafin el tren.
1: Home, això d'escriure cartes a les institucions per demanar unitat davant segons quines decisions de l'Estat no agrada a tothom, eh?
2: Avui mateix, en aquest programa, Rosalíez ha tornat a dir que vostè, president, té actituds de batasuno,
3: Mire, un presidente de una institución que le pide a sus conciudadanos que si hay una sentencia del órgano supremo, en este caso del Constitucional, que no le gusta que se alineen con él para estar enfrente de la sentencia, tiene un comportamiento batasuno.
4: ¡Pumbo!
5: No sé, ni té que fer gaire cas a la senyora Díaz, no? Me'n vaig. Me podrien deixar un passar de muntanyes?
2: No,
5: pel fred, fa fred. Sí, sí. Ben aviat acollirem els Jocs Olímpics d'hivern. Sí. Necessito un passar de muntanyes.
2: Clar, no, evident.
5: Per cert, me van dir que per fer el còctel Molotov amb una ampolla de bitxí se té que treure el bitxí de dintre,
1: oi? Sí, tregui-la abans, sempre.
5: Perdó,
2: No pateixi, ara ho apagarem. Mentrestant, parlem dels temes d'avui.
5: De camisau! Os han pasado el cepillo por el aeropuerto del Prat, ¿eh?
1: Señor Guerra, Alfonso Guerra, no es el momento, escolti.
5: No, para dinamizar un poco el aeropuerto catalán. He tenido una idea, descamisao.
2: Una idea, a ver.
5: Montar otro puente aéreo.
1: ¿A Madrid?
5: No, a la estratosfera.
2: Que s'ha hagut de portar
5: a la estratosfera, sí, con ja. El del bigote de mardito, que lo querían mandar los otros, lo de la ETA, que lo querían mandar a la estratosfera.
6: Problema número 1.
7: A la vil de Barcelona.
8: ¡Abre otro!
7: Barcelona, España.
6: Gràcies. Què passa?
2: Sí. Ei, escolti.
6: Això va ser, no?
1: Sí. No, però potser tornarà a ser.
2: Estem parlant d'uns altres. Sí. Mira, ho hem sabut aquest matí i se'ns ha posat la pell de gallina.
1: Hem mirat el calendari per assegurar-nos que no era 28 de desembre.
0: I al final hem comprovat que sí, que és veritat. Barcelona es presentarà com a seu oficial pels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2022.
2: Visca! Bien. Barcelona hauria de formalitzar la seva candidatura el 2013 i dos anys més tard, el 2015, se sabria si és la ciutat escollida.
7: Barcelona.
1: Sí, des de l'Ajuntament asseguren que la candidatura de Barcelona...
9: Buenos días.
1: Hola, què tal, el senyor Samaranc? Dèiem que això...
9: Que jo ja no estic al COI, eh?
1: Al COI? Al COI, al poble o al...
9: No, al COI. El Comitè Internacional Olímpic.
2: Que ja no hi té mà, allà.
9: Hombre, ni mà ni el sobre. Vull dir, quan jo estava allà...
1: Sí, ja no serà vostè qui digui la vil de...
9: No. Ni seré jo qui diré a la vil, ni ningú dirà a Barcelona, eh, però...
1: Home, per què no?
9: Home, vostè sap com va anar...
1: A Navarra, a Catalunya.
9: Vostè sap com va anar el 92?
1: Sí, va guanyar Barcelona. Va guanyar Barcelona. Hi havia més d'un sobre.
9: Bueno.
2: Què vol dir, que vostè el 2022...
9: Què
1: està dient
9: ara,
1: ja?
9: Sí? Els Jocs Olímpics eren a París.
1: No.
9: El joc del 92 era a París.
1: No.
9: Ja vaig dir...
2: I com és que va llegir Barcelona, doncs?
9: Bueno, perquè vaig dir... Atendem, momo.
2: Sí.
9: Vaig canviar el sobre.
2: Va fer el canviasso.
9: Vaig dir Barcelona.
0: Nosaltres posem el punt i final avui al matí de Catalunya Ràdio, com sempre, amb el rei de la ciutat.
10: La cita del dia.
11: L'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té dos cotxes, jo cap, el dos en tenim un. Sort Bernard Shaw. George Bernard Shaw.
5: Ara.
11: Dit d'una altra manera, si el Barça té 6 copes i el Madrid i l'Espanyol no en té cap, això vol dir que el Barça, el Madrid i l'Espanyol tindrien 2 copes cada un. I això és mentida, perquè aquest any ho hem guanyat tot.
0: Fins demà a les 6.
12: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Seguim amb més Manel Fuentes, que va ser un dels presentadors del matí de Catalunya Ràdio. Després de la marxa d'Antoni Bassas hi va haver un impàs amb Neus Bonet, i de 2009 a 2013 Fuentes va dirigir el programa, uns anys on jo vaig estar escoltant, com sempre, aquest programa amb molta atenció. Era un estil absolutament diferent, un estil potser una mica més desenfadat, i el que era interessant és aquesta qüestió de que s'abandonava a l'APM a última hora, de 11 a 12, i apareixia el Problemes Domèstics, un espai molt dinàmic i molt divertit. Ara anem a escoltar, per això, la vessant informativa d'aquest matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes, junt amb Marta Romagosa, que, per cert, és la dona de Toni Clapés, i també Esther Castanyer, L'Esther Castanyer, jo la conec també de l'època de Ràdio Sant Cugat. Sempre ens anem trobant, com diem, els professionals per tot arreu. Ella va estar fent les pràctiques mentre jo també estava a Ràdio Sant Cugat de tècnic de so i locutor. I, doncs, abans que triar un altre butlletí, un altre espai de notícies, doncs m'ha agradat escollir aquest per poder escoltar també amb ella. Endavant, doncs, Manel Fuentes, Marta Romagosa i Esther Castanyer.
4: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Catàstrofe a Haití. Un fort terratrèmol de 7 graus a l'escala de Richter ha sacsejat l'illa d'Haití i ha afectat especialment la capital, Port-au-Prince, on s'han esfondrat centenars d'edificis. La notícia és d'aquesta matinada. Encara no es coneix l'abast exacte de la tragèdia, però el fet que els Estats Units hagin anunciat de seguida l'enviament d'ajuda humanitària evidencia que estem parlant d'una catàstrofe de grans dimensions. Testimonis presencials asseguren que el sisme hauria provocat centenars de morts en una ciutat i al seu entorn on viuen 4 milions de persones. L'ambaixador d'Haití als Estats Units ha definit amb aquestes paraules la situació al país després del terratrèmol.
8: Si mires el que ha passat, hi ha tot de petites cases, febles, molt precàries, construïdes sobre petits pujols que envolten Port-au-Prince. Això ha caigut i sota la runa hi ha molta gent. Per tant, com m'he dit abans, el que ha passat és una catàstrofe que era previsible.
4: L'altra notícia d'impacte del matí la trobem a la portada del periòdico. El diari publica un document inèdit sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan que es convertirà en la prova del delicte. Una fotografia feta pels detinguts, un d'ells somrient, en primer terme, amb les mans al cap, com qui reconeix que l'ha feta molt grossa. Al fons, la columna de fum i flames que surt de Mas Pixentó, l'origen del foc, segons l'informe tant dels Mossos com dels bombers. Aquesta imatge i 14 instantànies més que la policia catalana ha recuperat poden ser la base de l'acusació d'homicidi per als dos joves detinguts el cap de setmana. En una altra imatge, segons el periòdico, es pot veure un dels implicats recollint fulles seques per fer el foc i dues més en què van fer quan l'incendi ja s'havia desfermat. Els Mossos van poder recuperar les fotografies malgrat que els nois havien esborrat les imatges digitals.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
4: És dimecres 13 de gener de 2010. Els altres arguments destacats del matí els repassem amb Marta Romagosa. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: El nou model de gestió de l'aeroport del Prat presentat per Foment no convenç la Generalitat.
13: El president José Montilla assegura que només és un bon punt de partida. El govern aspira a tenir una participació determinant sobre aquesta infraestructura i no renunciaran a aconseguir-ho.
14: És un bon punt de partida, però no d'arribada per nosaltres, perquè no satisfà les nostres demandes i necessitats. Bé, hi haurà un conjunt de modificacions legislatives per propiciar aquest canvi de model. Continuarem negociant al llarg d'aquest període. Som tossuts i persistents, ja ho saben vostès. No?
13: El projecte presentat pel ministre José Blanco constata que la majoria la té l'Estat en aquest nou model. Tot i que les decisions estratègiques s'hauran de consensuar, la Generalitat no podrà vetar amb els seus vots els acords que no li convinguin.
4: En parlarem amb el conseller Joaquim Nadal a partir de 3:15. Els socis de govern i Convergència i Unió també han criticat el model aeroportuari.
13: Esquerra Republicana acusa Foment de voler condemnar el Prat a estar per sota sempre de Barajas. Iniciativa creu que dona massa pes a Aena i des de Convergència i Unió Artur Mas convida els partits catalans a rebutjar el projecte al Parlament.
15: Si el novembre del 2007 el Parlament deia majoria determinant, jo no entendria que ara, dos anys després, es digués una cosa diferent, que ara s'acceptés simplement una minoria de bloqueig per alguns temes.
13: En canvi, el PP aplaudeix la proposta del PSOE i fins i tot atribueix al seu partit la paternitat del nou model.
4: El govern aprova la llei del cinema de Catalunya incorporant-hi algunes novetats.
13: Totes les produccions americanes s'hauran d'estrenar amb la meitat de les còpies en català i l'altra en castellà, independentment del nombre de còpies. Els DVDs també s'hauran d'incorporar al català entre les opcions dels menús.
4: La llei no té el suport de part del sector del cinema.
13: La Federació de Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi d'Empresaris de Catalunya han expressat el seu profund malestar amb el govern davant l'aprovació d'una norma que ells consideren injusta i que els portarà greus conseqüències. Diuen que reduirà l'oferta cultural als cinemes, això portarà menys públic i algunes sales hauran de tancar.
4: Les caixes d'estalvi refreden les previsions de recuperació econòmica del govern espanyol.
13: La Fundació de Caixes calcula que l'atur no tornarà als nivells d'abans de la crisi fins aquí a 10 anys i posa en dubte la possibilitat de reconduir el dèficit públic abans del 2013. Ho ha dit el responsable de la Fundació de Caixes, Ángel Laborda. Fons governamentals, però, han anat més enllà i han apuntat agents secrets israelians i dels Estats Units, Esther Castellà. conseller. Unes acusacions que tenen a veure amb les amenaces d'Occident d'imposar més sancions a l'Iran si no suspèn el seu programa nuclear i que els Estats Units han qualificat d'absurdes. També l'oposició al règim ha desmentit tenir res a veure amb l'atemptat. L'organització opositora Combatents del Poble, a qui el règim sol atribuir actes terroristes, ha negat tenir-hi cap relació i fins i tot el web proreformista Haras ha assegurat que el científic els donava suport i que era partidari del moviment a favor de l'obertura. Massoud al-Mohammadi, científic i professor de la Universitat de Teheran afí al règim, va morir ahir.
12: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
0: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Canviem de programa, però no d'emissora. Cap on anem, Jordi?
16: Doncs anem cap a en Xavier Grasset, el periodista Xavier Grasset, que va néixer a Vilaseca l'any 1963. És presentador tant de ràdio com de televisió, però també ha sigut col·laborador de diaris com La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i Nació Digital, entre d'altres. A la televisió el coneixem per diversos programes d'entreteniment del Terrat i actualment pel programa d'actualitat Més 324. Des del 1987 i fins fa alguns anys va estar realitzant programes a Catalunya Ràdio. Avui us portem el programa El món s'acaba, programa que s'emetia a les 12 després del matí de Catalunya Ràdio. Després, durant molts anys, va estar al capdavant del programa L'Oracle, programa de tertúlia que estava en antena de 3 a 4 de la tarda.
0: Jo la veritat és que El món s'acaba no el vaig arribar a escoltar massa perquè era un horari i uns anys en els quals doncs, jo ja estava treballant a la ràdio i era un moment en el que estava treballant, per tant no el podia escoltar. En canvi, L'Oracle, aquesta tertúlia de 3 a 4, sí que l'havia arribat a escoltar moltes vegades i era un programa interessantíssim. El Més 324, actualment, a la televisió, potser centra més en l'actualitat, però també té algunes entrevistes, doncs, a, jo què sé, a historiadors, a filòlegs, a gent de la cultura, que podrien recordar una miqueta el que era L'Oracle a la ràdio.
16: Jo també recordo haver sentit més L'Oracle, no tant El món s'acaba. De fet, del món s'acaba, sempre s'ha amagat aquella frase típica del Xavier Grasset, que és el món s'acaba, però s'acaba bé. I, de fet, Esteve, aquest format que comentaves, no?, del Més 324, que sembla que heredi alguna part de contingut del que era L'Oracle, aquesta conversa en una cadira a la televisió al vespre també em recorda molt el programa que feia la Terribas, també quan va estar
0: correcte
16: a TV3. És un estil bastant similar.
0: Sí, el que passa que potser el Xavier és una persona, diguem, poc intrusiva, no?, que deixa parlar molt, i en canvi la Mònica potser és una mica més contundent, no?, una mica més quisquillosa, diguem, amb els seus plantejaments, no? Potser aquestes serien les diferències, però és cert que el format de programa a aquelles hores de la nit a la televisió podria recordar bastant, no?, els dos programes. Molt bé, doncs anem a escoltar un fragment d'aquest El món s'acaba, una emissió de l'any 1999, un programa que, recordem, sonava a les 12 del migdia, ens hem de situar, un programa centrat força en entrevistes, i en aquest cas anem a escoltar una entrevista mítica, realitzada al mític Compay Segundo, el músic cubà que, entre altres coses, anys enrere també es dedicava al negoci del tabac. És alguna de les coses que podrem escoltar en aquest extracte d'aquesta entrevista que feia Xavier Grasset l'any 99 a Compay Segundo.
17: Bon dia, senyors i senyors. Són les 12 i 10. L'efecte 2000 ja comença a fer l'efecte. Veieu, si no, què ha passat a Los Angeles, on aquest cap de setmana han provat què passarà el 2000 amb els ordinadors que controlen, atenció, la xarxa de clavegueres de la ciutat. Imagineu-vos-ho!

0: Els fecals van córrer i van adobar el parc Woodley de Los Angeles. Els arbres devien agrair el maleït efecte 2000 i el fet que els ordinadors no interpretessin correctament el senyal i obrissin, per tant, les comportes com si fossin 100 anys enrere. Sense que sonessin alarmes i sense que ningú se n'adonés. Aquesta és una, l'altra també ha passat a Los Angeles. Una empresa naviera va fer dissabte passat una prova amb el Singapur, un vaixell que duia una càrrega de 64.000 tones i amb una llargada com de 3 camps de futbol. Van posar els rellotges a punt per celebrar l'arribada del 2000 i el barco a tota màquina. Quan va arribar l'hora del canvi, però, el barco va perdre el control i poc va faltar perquè s'estavellés contra el port de Los Angeles. Van haver de fer servir el fre de mà. Això només és una mostra, també hi ha pendents altres proves, nuclear, radars als aeroports, els semàfors, les centrals elèctriques... En fi, quina festa que es prepara. No em negareu que, segons com vagi, passar el cap d'any a Los Angeles pot servir per experimentar que el món s'acaba.
1: El món s'acaba, amb Xavier Grasset.
0: No voldríem ni per tot l'or del món que se'ns acabessin els minuts perquè tenim davant tot un somni. Parlem amb l'home que ha esdevingut emblemàtic en la represa internacional de la música cubana, Compay Segundo.
2: Aunque tú me has echado en el abandono.
0: ¿Cómo estamos, Compay? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien.
0: Quina veu que té, té una veu com un tro, eh? Usted, su voz es tan peculiar que es imposible hacerse pasar por otro, compay.
3: Ah, bueno, sí.
0: ¿Estamos bien de salud?
3: Muy bien, muy
0: bien. ¿Está
3: bien
0: la calle Salud? ¿Está bien o qué?
3: En la calle Salud, esa es mi última grabación.
0: Exacto.
3: La última no, la penúltima.
0: La penúltima, nunca, la última nunca existe. Compay Segundo actúa demà al Palau de la Música Catalana de Barcelona i ho fa justament per presentar aquest nou disc, Calle Salud. Compay no para nunca, ¿eh?
3: Nunca paro. Siempre me siento joven.
0: ¿Le gusta volver a Barcelona y a este escenario tan especial que es el Palau de la Música?
3: Sí, sí, el Palau de la Música. Una bonito. Cosa bella.
0: Linda.
3: Y me gusta también esta visita que estoy haciendo aquí a Barcelona.
0: Vale.
3: Tengo recuerdo.
0: ¿Tiene recuerdo?
3: Sí. Porque me recuerdo cuando tenía 15 años. Conocí a un ciudadano que es de aquí de Barcelona. Voy a decir el nombre y el apellido, porque a lo mejor tienen descendientes.
0: Seguro.
3: Entonces, un amigo de aquí de Barcelona, su nombre Agustín Massana.
0: Agustín Massana.
3: Ese tenía una fábrica de tabaco, La India. Y tenía unos almacenes de café y cacao allí mismo
0: ¿en Santiago?
3: En Santiago de Cuba. Y al frente estaba la fábrica Bacardí.
0: Bacardí del ron Bacardí, el famoso Bacardí.
3: Entonces, de eso me recuerdo. Ahora, ¿por qué me recuerdo? Porque yo después de grande oí como hablaban aquí en Barcelona. Entonces,
0: ¿en catalán?
3: Sí, cuando yo llevaba los tabacos, una cantidad que llevaba todos los días de la producción donde yo aprendí, se ponían a contarlo 12 entre 100, 500, 500 en can. Entonces, eso es catalán. Y también me recuerdo, fíjense todas las cosas que me recuerdo de aquí, de un café que había en la calle Santa Rita y Corona, en Santiago de Cuba, y el título del café era Cuba, Cataluña.
0: Cuba, Cataluña.
3: Y yo tenía 15 años.
0: Tremenda corredera. Parlem a fons amb Compay Segundo. Serà un dia d'honor per tots nosaltres, però és dilluns i com que comença l'estiu hem pensat que millor que l'oreneta del programa. Pontificats de savi, Jordi Puntí, com estàs?
4: Bon dia, l'oreneta, m'acabes de dir. Hauríem més aviat de la gavina, no? Potser alguna cosa així, l'oreneta, per favor.
0: Què dius, Puntí?
4: Bé, molt bé.
0: Què parlaràs avui?
4: Mira, aquest cap de setmana no sé, estava pensant a veure quina secció feia, de què parlava, no ho sabia.
0: Sí.
4: M'estava dormint i de cop un petardo em va despertar. De saps aquells petardos que ja estan començant a tirar?
0: Sí, home.
4: I vaig dir, ja està.
0: Sant Joan.
4: Petardos i la revetlla de Sant Joan.
0: Sant Joan.
4: Sí. Llavors avui farem una anàlisi implacable d'això, eh?
0: Molt bé, ja veus que Compay Segundo va engrescat, eh?
4: Sí, una reverència total, eh? Me'n poso de genoll.
0: Has vist que té bona memòria.
4: Sí, sí.
0: En fi, ja sabeu que per comunicar amb nosaltres teniu el 9320-7474 o si no...
5: Por el internet,
0: ¿Le gusta esta música, compay?
3: Me gustan todo lo que sea música.
0: Todo lo que sea música le...
3: Me gusta. Las estridencias no.
0: Diem perquè aquesta música justament ve d'una branca familiar del compay Segundo. Esta viene de Andalucía, ¿eh?
3: Ah, bien.
0: La tierra que usted también conoce bien por parte familiar, por parte de padre. Oh. En fi, ja sabeu que també us podeu adreçar a nosaltres a través de mon@catradio.com. I si no, doncs... My heart goes sha-la-la-la-la. Això va l'any de moment, una mica estrident. Segur que a compai no li agrada tant. Esta ja no li gusta tanto, tal vez.
3: ¿Cuál?
0: Esta que està sonant ara. Bueno, tiene un remix. Bueno, és distint, és en anglès. Ja sabeu com no s'acabaria si no fos per l'Antonio Mas, el fra del meu poble, el guió Xavier Escudil, Carles Marquès, la producció de Montse Barcón, muntatge musical Francesc Cotilles, els companys de So d'Exteriors, el Jesús López i el Josep Anton Rodríguez, que fan possible aquesta emissió. Us parla Xavier Gracet, això és el Món s'acaba, però s'acaba bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Fem un petit gir, no marxem de la ràdio, però anem a parlar ara de veus. I ho dic així, de veus, perquè crec que Constantino Romero era la veu. I parlem de doblatge. Mítica veu de doblatge. Recordem frases com "Jo soy tu padre", del personatge Darth Vader de la Guerra de les Galàxies, o "Atletas bajen del escenario" durant els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Va néixer a Alcalá de Henares, però des dels 9 anys va viure a Barcelona. Ens va deixar només amb 65 anys d'edat, l'any 2013. Va iniciar la seva carrera professional com a locutor de Ràdio Barcelona, en programes musicals, de fet ell va ser un dels pioners de la radiofórmula, del nostre país. Però avui el recordem pels seus doblatges, recordant un fragment d'una entrevista on explicava com va començar el seu idili amb el micròfon.
3: Yo estuve durante muchísimos años en un internado, cosas de la vida, pero bueno, allí me solté delante de los micrófonos porque los curas me utilizaban para leer. Yo leía muy bien y tenía una voz que se oía. Yo no sabía nada más que me gustaba la lectura y entonces adquirí una gran práctica de hablar en público y de leer cualquier cosa ya desde muy niño, 9, 10, 11 años. Desde niño yo quería trabajar en la radio y no sabría decir por qué. Quizá porque estaba fascinado por el sonido que salía de las cocinas de las vecinas, que escuchaban los cereales oportunos. Yo empecé en la radio haciendo de todo, incluyendo radionovelas, radioteatros. Yo estaba en la radio, en Radio Barcelona, haciendo mi trabajo, que era dar guías publicitarias y cosas de esas. Y llamaron de Voz España, me habían oído, que querían hacerme una prueba, a ver si aquello funcionaba o no. Y después de la prueba, al día siguiente ya me dieron esta película para doblar. Era una película francesa que se llamaba Muerte de un asesino. Y Nillo Tempore, cuando yo empecé a doblar, era buenas a las 8 de la mañana, aquí tienes a este señor que tienes que doblar. Y aquí están los takes, y te explicaban lo mínimo: es malo, es muy malo, es regularmente malo, o es bueno, o es un tonto, o está enamorado, o le persigue la policía, pero te daban cuatro datos, ¿no? No se llegaba a ver la película y analizar a los personajes. El doblaje, de algún modo, es un arte de imitación. Ese trabajo ya lo han hecho los actores. Lo nuestro es recoger lo que ellos nos dan y, de algún modo, traspasarlo a través del doblaje. Aunque no sé si recordar aquí al maestro Fernán Gómez, que decía que el doblaje era una monstruosidad. Dice, pero ¿cómo que es una monstruosidad? Dice, siempre habrá mayor monstruosidad que un ser humano con la voz de otro. Bueno, pues a lo mejor es que es una monstruosidad, pero a mí me parece que es estupendo. También decía Fernando que era útil, ¿no? Que era una monstruosidad útil.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Un timbre de veu inconfusible, el de Tino Romero, que ens va deixar, com dèiem, molt jove, amb només 65 anys, per una esclerosi lateral, un fet desgraciat, perquè no hem pogut disfrutar més d'aquesta veu que tots tenim a la memòria auditiva. I recordar també que Tino Romero va ser un dels primers DJs de la ràdio espanyola. Ara xoco una mica, perquè, clar, un personatge amb aquesta veu tan imponent, que l'hem escoltat en multitud de doblatges, en multitud d'events, en publicitat també, doncs al principi va començar a Ràdio Barcelona, en programes musicals. Espectacular escoltar-lo també. Lamentablement, de nou, hem de dir que no podem punxar cap dels seus talls perquè no tenim el permís corresponent per part de Cadena SER, però hauríeu d'escoltar-ho. A internet és fàcil de trobar algun dels seus talls, perquè era espectacular. Era un moment en el qual la ràdio estava molt encorsetada. Era un estil, doncs, com hem parlat altres vegades, de molt presentar el tema que sonarà i després dir què hem escoltat i poc més. I, en canvi, ell, doncs, va començar a posar un estil molt més modern. Començaven també a sonar música que venia d'importació, que no era fàcil de trobar a Espanya, però que al final, per circuits, diguem-ne, alternatius es podia aconseguir, i tenim una mica de rejoveniment a la música de la ràdio espanyola. I important dir que aquest rejoveniment va començar a Barcelona, va ser un dels llocs on la ràdio es va transformar, i això al cap dels anys es va fer extensiu a la resta d'Espanya. Però nosaltres vam ser pioners a nivell de la ràdio catalana en aquesta vanguarda de ràdio que s'assemblava més, doncs, a ràdios europees i també americanes.
2: Déu-n'hi-do. Està clar, no són personatges que tu no, d'entrada no els assimiles, com bé deies, no? Amb això d'en Tino, doncs, recordem tots la seva veu, els doblatges, però clar, quan de cop i volta dius, no, és que ell va començar fent de DJ, no? Doncs són aquestes coses que d'entrada sempre et sorprenen i gratament. La veu, el doblatge, els personatges que deia jo a l'inici, no? De Darth Vader, per exemple, i la frase potser més internacional, no? Por favor, atletes, bajen del escenari.
4: Ah, és que fins i tot un disc dels Manel, per exemple, es diu així, atletes, baixin de l'escenari. Em va fer molta gràcia quan va sortir aquest disc, perquè vaig pensar, mira, és un bon record pel Tino Romero, no?
2: Doncs sí, està clar que és així. Doncs amb el record de Constantino Romero, Esteve, ja ens apropem al final del programa.
4: Sí, de fet, anem a escoltar dos preses diferents, dos talls d'una gravació molt especial en la qual jo hi vaig ser. De fet, en algun moment surto també per aquí, en aquesta gravació. Anem de nou a les ràdios locals. Anem a Mata de Pere Ràdio, on la nit del 31 de desembre de 1995 es va emetre un programa per celebrar la nit de Cap d'Any. Un programa que, evidentment, es va enregistrar abans, dos o tres dies abans, des de l'estudi Únic, el número 1 i únic de Mata de Pere Ràdio. Un programa en el qual van aparèixer personatges com Xavi Portillo, que llavors ja estava treballant a Flash FM, Quimi Ruiz, Marc Altimires, Albert Parera, Joan Vilalta, Cèlia Jiménez i jo mateix. I van fer una colla de trucades. Per exemple, podreu escoltar trucades a Flash FM, on vam parlar amb la Mariola Dinarès. També no sé si hi havia en Jordi Casas. També vam poder parlar amb la dona de la neteja de Flash FM, etc, etc. Doncs bé, anem a escoltar aquesta primera entrega d'aquesta nit de Cap d'Any 95-96 a Mata de Pere Ràdio.
5: Cosa que em van fer l'altre dia pel dia de Sant Innocents.
6: Sí.
5: Després d'un butlletí que em van posar un gall.
6: Sí, ho vaig sentir, ho vaig sentir.
5: Ho
6: vaig sentir, sí, va ser un butlletí del migdia, si no recordo malament, en el qual no era exactament aquest el so que... Exacte, aquella típica sortida que fa flash o una cosa així, doncs no era exactament
5: va
6: això.
5: Va sortir un quiquiriquí.
6: Exacte.
5: No, va ser divertit. Llavors també... És que aquí el que fem, cada any entre nosaltres ens desbarallem, o sigui, amaguem dins del sistema informàtic, llavors posa, allò que sé, per exemple, flash curt, flash llarg, i ho amaguem i veureu un altre so, i clar, el que està per antena no em nota i ho llença i surt una altra cosa. T'ho passem molt bé. Bueno, vols parlar amb algun DJ, per exemple?
6: Amb algun?
5: Sí. Vine, un moment, espera. Ara s'hi posarà amb el company.
6: Vinga. Bé, sembla que tenim allò un impàs. Sí. Els companys de Flash FM una mica desmadrats.
7: Sí. Qui serà l'afortunat?
6: Qui serà l'afortunat?
7: Joan Arenyes, potser?
6: Que tindrà l'honor de parlar amb nosaltres. Hola.
8: Hola.
6: Hola, qui ets?
8: El Jordi.
6: Jordi, què més?
8: Sí, Jordi, jo, sí.
6: Hola. Tu ets aquell noi que fa música els diumenges a la tarda, potser?
8: Sí, home, eh?
6: Ah, ets el terrible Jordi Casas.
8: Ets el terrible Portill.
6: Sóc el Portill. Oh. Com estàs,
8: Portill, company? Com estàs, company?
6: Com va la nit de Cap d'Any?
8: Bé, doncs, fantàstic, aquí ja sents la música de fons, la sent disquina fons.
6: Eh? Sí. Sents que hi ha una... Jordi, sents que hi ha una certa histèria a l'ambient, eh?
8: Sí, sí.
6: És que anem passadíssims
8: de... Molt histèrics. Gràcies, eh?
6: Anem passadíssims de voltes. Vosaltres com esteu?
8: Bé, igual. Sí?
6: Doncs vinga. Bon any, Jordi.
8: Gràcies, igualment, Portill.
6: Que vagi bé.
8: Adéu.
6: Tornarà la Mariola amb nosaltres.
5: Sí, sóc aquí, però... Continuo la marxa, vull dir que...
6: Però total, eh? Sí, hem notat que el Jordi feia una veu així una mica...
5: Ara s'hi posarà un moment, la senyora que ens fa la neteja.
6: Sí.
5: Que s'hi posa un moment, eh? Que també està aquí. Sí, és que som molt enrotllats nosaltres, ens fem amb tothom.
6: Ah, molt bé, molt bé.
7: Interessant.
6: Ai, per favor. Ai.
5: Sí.
6: Hola.
5: Hola.
6: Com es
5: Hola.
6: Diu vostè?
9: Mira, Mercè.
6: Sí. Vostè és la senyora de la neteja de Flash FM.
9: Sí.
6: I com va?
9: Bé.
6: Bé,
9: sí, està. Sí, bueno, jo vinc al matí aquí, després... Bueno, jo avui també he vingut a la tarda perquè hi ha molta feina aquests dies, però bé.
6: Ja, i fins i tot la nit de Cap d'Any treballa vostè.
10: Sí.
9: No!
10: No!
6: Sí, dona, escolti'm, són 4:45 de la matinada del dia 1 de gener, què hi fa vostè aquí? Si no està treballant és que està fent alguna altra cosa.
9: Home, és, bueno, és que no puc explicar.
6: Ahir que està liada amb algú de la missa, vostè.
9: No, de veritat no. M'he vingut a buscar una cosa que se m'havia...
6: L'escombra?
9: No.
6: O motxo?
9: No, és que no puc dir.
6: No pot dir?
9: No.
6: Bé, vostè és una dona de la neteja molt misteriosa, sens dubte.
9: Sí. No.
6: Escolti, el conserge, què hi és?
9: Ah, sí?
6: Sí, que ens el passaria, també.
9: És que està al pis de dalt, ara.
6: Està al pis de dalt, sí. Està fent la ronda.
9: Sí.
6: Pobre, també treballant l'any
9: que
6: ve, no?
9: Bueno, no és el conserge, és el vigilant.
6: El vigilant.
9: Sí, el conserge ha plegat fa hores, bueno, a les 9 així, ha plegat.
6: Molt bé. Uh-huh. Doncs, senyora Mercè, ens ha dit, de la neteja.
9: Sí.
6: Moltes gràcies.
9: Sí.
6: Bon any.
9: Bueno, igualment.
6: I aviam si un altre dia, doncs...
9: Què us fa falta aquí, senyora neteja?
6: Senyora la neteja? Oh, si li sobra alguna horeta, doncs aniria malament, eh?
9: Sí.
6: Molt bé, doncs
9: sí,
6: ja...
9: Sí. Ara què?
6: Doncs, si en cas, ara tanquem micros i vostè i jo ens entenem, en el bon sentit de la paraula,
9: per
6: a l'antena.
9: Perquè
6: jo sóc el famós Portill.
9: No!
6: Sí.
9: No, no pot ser.
6: Sí.
9: No.
6: Sí, que em coneix, potser.
9: Home, m'han parlat.
6: D'oïdes, diguem-ne.
9: Sí, sembla que hi ha algú que... Bueno, que li agrada.
6: Què diu?
11: Atenció, exclusiva per matar.
6: Impressionant.
11: Atenció.
6: Miri, és que jo sóc molt curt de vista amb aquestes coses, i a vegades doncs se'm passen així per davant i no les veig.
9: Sí.
6: Em podria donar una pista sobre aquest tema?
9: Sí. Què?
6: No, si em podria orientar una mica, donar-me una pista.
9: Que estic gorda i no sento gaire.
6: Ah, gorda o sorda?
9: Sorda.
6: No, deia que hi ha algú que m'agrada o que li agrado.
9: Sí,
6: que no
9: sé
6: què.
9: Deixen notes, eh?
6: Què diu, ara?
9: Deixen notes per
6: ti. No digui.
9: Sí.
6: I puc conèixer el nom de la desafortunada?
9: No.
6: Bueno, m'ho dirà vostè personalment, ara fora d'antena.
9: Li deixaré una nota.
6: Molt bé.
9: Vale?
6: Moltes gràcies, senyora Mercè.
9: Bueno,
6: tonto. Bé.
11: Adéu.
9: Adéu de part de la Mariola.
6: Gràcies. Adéu, Mariola Dinarès.
9: Adéu, Mariola.
6: No treballis molt.
12: Adéu a tothom.
6: Adéu.
13: Ja t'ha parlat amb l'Andreu Buenafuente, com no, no.
14: Sí.
13: Ja s'hi ha volgut posar.
14: No.
13: Sí,
14: posar perquè s'ho estava passant massa bé, suposo.
15: Deu estar ben torrat.
14: Sí. Què estàs preparant ara?
15: De la uva.
13: Una cançó.
14: Lògic aplastant. Plast.
13: No, potser està preparant alguna altra cosa, un entrepà.
15: En tinc dues, Tenim mana negra.
16: Ah, bueno, treguis els calçotets, tio.
13: Amb una que... Para, que vaig, tio, amb una cançó que es diu King Kong 5, que és aquesta, posem una miqueta, va.
14: Vinga.
13: Va.
15: Anem preparant sorpreses pels oients i després en tenim una altra, que és una dels Matt Bianco, que és aquesta.
16: Això em sona a un
15: Bianco.
14: Una beguda.
15: Una
16: beguda que m'acabo de fotre.
14: Sí, no? Aquesta nit...
15: Que ens hem estat fotent tu a la nit. Sí, Bianco va, Bianco ve.
16: Posa el King Kong 5 aquest.
13: El Matt Bianco és el germà del Martini. Això dic que el...
16: Ah, vale, perdona. Que és blanc o negre? Que... Ai, és blanc sec?
13: És Bianco.
16: Ah, és blanc.
15: És Bianco.
16: És blanc.
13: Oh, és semisec.
15: És blanc. Brut.
13: Martini Brut.
15: Sí, això estaria bé.
17: La vida és una... Jesús.
18: Ei.
17: Jesús.
18: Hola, bon dia.
17: A veure, qui serà?
18: Qui serà l'afortunat?
19: Bienvenida al servicio de información 003.
18: A veure.
19: Por favor, espere unos instantes.
17: Ara ve quan dirà...
18: Oui, c'est moi.
19: Le atiende la unidad 1385.
20: Información.
17: Hola, que mire... Le estamos llamando desde una radio.
20: Sí.
17: Estamos pasando aquí el fin de año.
20: Sí.
17: Y esto no es broma.
20: No, es una inocentada.
17: ¿Eh?
20: No es una inocentada todo esto.
17: No.
14: No.
17: Oiga, si estuviéramos el día 28 sería una inocentada, pero no, hoy no.
15: Pero como estamos a 30.
20: Hoy estamos a 40, ¿no?
17: No.
20: Va, que estoy trabajando, ¿eh?
15: Con tanto
20: calor.
15: Con tanta
20: calor.
15: Hombre, simpática.
14: De verdad.
15: Simpática, ¿eh?
19: Atendida por operadora.
15: Madre mía.
18: Con a mí no me río.
19: Información sobre nuestros clientes.
17: Muy bien.
15: Cuyo.
19: En Telefónica estamos para ayudarle.
15: Gracias.
17: Vale.
13: Pues no nos ha ayudado mucho, tonta.
16: Bueno, es que no ho entes massa. Almenys, com a mínim, ha rigut. Un altre ens hagués engegat, ja.
15: Sí,
14: no, ha dit 40.
10: no sé si es referia a la Libet Ba i els 40 ladrones.
21: Sí, també. També pot ser.
10: Els 40 principals.
21: Sí, els 40, això.
1: La Maroteca de la Ràdio.
4: Doncs aquí teníem aquesta nit de Cap d'Any des de Matadepera Ràdio. Hem pogut escoltar aquest espai de conversa amb Flash FM i també una trucada en plan de conya que vam fer a Telefònica. I anem acabant ja el programa d'avui. Abans, però, recordar-vos la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu enviar els vostres comentaris, suggerències o indicar-nos si teniu gravacions antigues a ràdio que puguem compartir amb tota l'audiència. Doncs, Jordi, anem marxant ja amb un tall més de Matadepera Ràdio. Gràcies per estar un dia més escoltant-nos i, Jordi, ens veiem a la propera.
2: Doncs ens veiem a la propera, Esteve. Avui ens anem d'una manera força divertida.
4: Sí, perquè ara anem a escoltar alguns talls més d'aquest programa especial de Cap d'Any que va ser enregistrat uns dies abans. Comentar també que nosaltres intentàvem en tots els moments que fèiem aquestes trucades de no dir que estàvem gravant el programa, sinó que estàvem en directe a la nit de Cap d'Any. I com que es va gravar el dia 28 de desembre, si no recordo malament, Sants Innocents, doncs clar, tothom s'ho prenia a conya, no? Llavors havíem de buscar la manera de que no es notés això i ho podreu notar en aquestes converses que vam fer, per exemple, amb Manel Sarrau i Elena García Melero de TV3, la Televisió de Terrassa, Ràdio Rubí i Ràdio Castellà, entre d'altres. Amb aquest tall de Matadepera Ràdio us deixem. Fins al proper programa, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau, que vagi bé.
10: Continua la festa, no?
21: I tant. Vull dir, ara... Aquí no s'acaba mai la festa.
10: Són... Mira, falten 7 minuts per arribar a les 5 de la matinada.
21: Sí.
10: I potser que, no sé, truquéssim a algun lloc perquè posessin unes copetes i tal, no?
16: Perquè no toquem unes pizzas, tio.
21: Això...
10: Perquè veig que aquí els recursos es van acabant.
21: No hi ha cubates express, allò, en plan...
10: Telecubata, digues.
21: Telecubata, digue-me. També estaria bé.
16: Truquem a Telebasura, ai, a Telecinco, vull dir, perdó.
21: Això...
10: Tele, sí.
16: I
10: sí.
16: Preguntem per la Carmen Sevilla si encara fa alguna cosa. Que fa alguna cosa encara? O no fa res?
21: Fer no fet mai. Però sí, potser encara la trobarem per allà, amb sabatilles i ovelles, allà, tota mona ella.
22: Clar. Ens dirà, he adelgazado 10 kilos.
10: 10 kilos.
16: Niñas. Com ho feia, allò?
21: Ui, que bonitas.
16: No,
21: no la sé imitar, jo.
10: Vau sentir aquell dia que diu...
22: Ui,
10: ui. Lo de la bicicleta.
22: Ui.
21: No, va ser un dia que va ser molt fort. Sí, el dia de la bicicleta.
22: Sí, sí.
10: Niño, te tocaba la bicicleta. I el nen, es que soy parapléjico. I diu, ai, que oficio más bonito.
16: Sí, tu...
21: En sèrio, per antena, en directe ho va fotre.
4: Ara podem tocar TV3 una mica, no?
21: Vinga,
10: TV3.
21: Som per arriba.
10: La teva. Digui'm.
21: Hola.
10: Digui'm.
21: Hola.
10: Hola, digui'm.
21: Bona tarda.
10: Bona tarda, digui'm.
21: Amb qui parlem? Escolti'm.
10: Amb qui parlo?
21: Es parla amb Matadepera Ràdio.
10: Sí.
21: Que estem fent aquí el programa de Cap d'Any.
10: Sí.
21: I no és cap broma. No.
10: No és cap broma, vull dir, tothom s'ho pensa, però no és cap broma.
21: Amb qui parlem nosaltres? Això és... Això és TV3?
10: Sí.
21: Però quin departament és, o què és això?
10: Això és informatius. Sí. Amb qui parlo?
21: I amb qui parlem?
10: Amb qui parlo, va. Qui ets?
21: Matadepera Ràdio.
10: Matadepera Ràdio. Però qui ets de Matadepera Ràdio? I... Que potser et conec.
21: Ah, sí? Ah, guaita. Va, vinga, comencem.
10: Va, vinga, nom.
21: Noms. No, jo sóc el Quimi Ruiz, però no em coneixes de res.
10: Sí que et conec, sí, que sóc el Manel Sarrau.
21: Vinga.
10: Vinga, no vingo.
21: Com has fet això, Quimi? No ho sé. Bueno, ara m'he quedat una mica parat. Però... A veure. Això ho entenc jo. I què fas tu aquí treballant?
10: Què vols dir que faig treballant?
21: Treballant el que faci, això que sé.
10: Però no és cap nit ara.
21: Sí, i tant. És la nit de Cap d'Any.
10: Esteu.
21: Sí,
10: no ens equivoquéssim.
21: Sí, no, home.
10: Ara mateix falten 5 minuts per arribar a les 5 de la matinada. A les 5 de la matinada.
21: Sí.
10: Què et sembla, això?
21: Que no ho saps. Això és informatiu, si no ho saps.
10: Sí.
21: Ah. Bueno, aquí hi ha per aquí que sigui així...
10: Conegut, que pugui sortir per antena i tal.
21: Per donar el cap bon any, tot això.
10: Sí. Algun bon any. Algú famós?
21: Sí.
10: En Barberà, la notícia.
21: Home, tots famós, però volem algú...
10: No, algú més.
21: Sí, sí.
10: En Barberà no hi és, fins d'aquí mitja hora no hi serà.
21: I qui hi ha per aquí?
0: i en Francino, que és l'altre famós, que és per aquí a aquesta hora, però està en aquest moment enregistrant un programa.
3: Vaja,
0: vull dir que està a plató.
3: I està enregistrant un programa avui de Cap d'Any? O sigui que treballa aquest tio.
8: Sí, quines hores,
0: sí,
8: no?
0: Sí, treballa.
3: Juga futbol, treballa...
0: Està fent aquesta hora el resum de l'any.
3: Però si l'any ja s'ha acabat.
0: Sí, però l'està acabant, perquè tenia deures, tenia deures per fer.
3: Vale.
23: Tu no pots fer el resum de l'any o què? Així, un incís petit. Un petit incís.
0: No, és que jo no l'he fet, l'ha fet ell.
23: Bueno, però tu...
0: L'està acabant aquesta hora.
23: Què destacaries de l'any, tu?
0: Sí. No sé, què vols que destaqui?
24: O sigui, alguna anècdota divertida que hagi passat per saber si informatius de TV3 aquests darrers dies, vull dir, alguna cosa així...
0: Ostres, m'agafes molt en fred, eh?
24: Ui. No sé, per exemple...
23: Encara has begut massa, veig, no?
0: Passat... A més, m'agafes adormit, aquestes hores de la matinada.
3: Què dius, tio?
21: Home, mira nosaltres com estem, ben alegres.
24: Per exemple, el passat dia 28 de desembre de l'any passat, què va passar? Alguna innocentada curiosa o alguna cosa?
0: No.
24: No va passar
23: res? No et va trucar ningú, així?
0: No.
21: Que sossos que són la gent.
23: Sí.
24: No pot ser, eh?
21: Que mal rotllo.
0: Quina molt de broma.
3: Escolta, no estarà per aquí l'André Buenafuente, que l'hem trucat a la sèrie i no hi era?
0: A Buenafuente, aquí baix informatius no hi és, deu estar programes.
3: Ah.
0: Un altre edifici, això. Per què no proveu de tornar a marcar la centraleta i que us hi passin?
3: És que ens han passat aquí amb tu directament.
0: Ah, us han passat aquí directament.
21: Sí, sí. Ens ha pillat una música molt bonica i ja...
0: I de la música i registració.
23: No sé, semblava que sabien que havíem de contactar amb tu i...
0: Ja. És que tenen ordres, diré.
23: Quan truquim a TV Ràdio, encara que no contesteu, passeu-me-la a mi, no?
0: Exacte.
3: Sí. Jo una última pregunta.
0: Digue'm.
3: Mira per aquí l'Helena García Madero, però aquesta no me la baixis per l'antena, aquesta me la baixes a mi. Ja ens la aclarem.
0: Aquesta ara mateix no hi és, però d'aquí poca estona hi serà, també.
3: D'aquí poca estona?
8: Sí. Més tard,
3: no? Encara hi sereu aquí o no?
0: Sí.
3: Doncs vinga,
0: sí.
3: Potser tornem a connectar, eh?
0: Doncs torneu a connectar d'aquí una estona. Jo us diria que d'aquí una hora cap a les 6 de la matinada la trobareu.
3: Vale.
24: Cap a les 6.
21: Sí, eh? A les 6 menys 10.
0: A les 6 menys 10.
3: Sí.
24: A les 6 comença a treballar la pobra xicota.
0: Sí. S'ha de llevar d'hora.
24: Bueno,
0: sí,
24: algú li ha de tocar el rebre.
21: Sí. Molt bé.
0: D'acord. Apa, que tingueu bon any, eh?
3: Igualment.
0: Adéu.
3: Adéu.
8: Quina casualitat, aquí.
25: Matadepera Notícies. La informació a la Municipal de Matadepera.
26: Són les 5. Hola, bon dia.
27: Bona nit.
26: Bona nit. Bé.
27: O bona tarda.
26: Podríem dir bon dia ja.
27: Bueno, doncs bona el que sigui.
26: Bona el que sigui. Comencem les notícies.
27: Comencem.
28: Recordeu que no es pot manipular el material de la ràdio.
26: És especial.
3: A bona ho recordes.
28: Ara que hem tirat els cables, ara que hem destrossat els micros, hi ha un coixí allà a sobre...
3: Això no és sèrio, però estem de fer notícies. Espera,
28: notícies. Notícies. Són les 5 de la matinada, una hora menys a Canàries.
26: Molt bo.
8: Allà tenen una hora més de festa.
26: Sí, oita. Mira Canàries, tu, una hora més de festa.
25: Matadepera Notícies, la informació a la Municipal de Matadepera.
3: Hola, és Cap d'Any. Parla Quimi Ruiz,
28: Marc Altivires,
26: Joan Vilalta
28: i Esteve Llop.
3: Hola, és Cap d'Any. Estem aquí quatre persones...
28: marginades de la vida.
3: Per què no dir-ho, putejades, fent informatius de Cap d'Any.
26: Sí.
3: I són les 5 de la matinada d'un Cap d'Any molt capdanyero. L'única notícia que hi ha hagut avui és que... És Cap d'Any.
26: Sí, sí. Imaginem.
28: Tot una primícia.
23: Jo diria que...
26: Sí. Hem donat l'exclusiva a tots els oients, eh?
23: Sí, però jo tinc una d'última hora.
26: Ei, aviam. Va.
23: És Cap d'Any.
28: Ostres, no em diguis.
26: No. Però jo en tinc una encara més recent, eh?
23: Quina?
26: Vosaltres dieu que és Cap d'Any, però jo dic que és 1 de gener. Aquesta encara és més... Mm-hmm. Més recent. És una exclusiva total.
23: Vale. I tu, en tens alguna?
28: No ho sé, aviat arribarem al 2001. I estarem al segle XXI.
3: Jo en tinc una altra. La informació a la Municipal de Matadepera. És Cap d'Any.
28: Vinga, una altra notícia. És Cap d'Any.
26: És Cap d'Any.
23: El dia 6 passen els Reis.
26: Oh.
28: Però tu, ara els esports, va.
26: Vinga.
3: Hola, bona tarda. El Barça aquest any no va anar a la Lliga perquè no...
5: No, arrasca.
6: Perquè encara no s'ha acabat, vull dir que no ha guanyat.
26: Clar.
5: Vale. Sí, no ha pogut, encara. L'Epi ha muntat un espectacle amb el seu amic, amb el seu gran amic Blas.
26: Blas, sí. L'Epi. L'Epi el Blas.
5: I actuaran d'aquí una hora aquí mateix a MTP de ràdio.
7: Tengo set.
26: Sí, jo també en tengo set.
5: Doncs, i si ens bevem alguna cosa.
26: Sí, podríem fer
5: aquesta ampolla tan grossa que hi ha per aquí.
9: Estava el oso Yogi en el parque de Yellowstone. Y de pronto llegó su amigo Bubú. Y le dijo...
26: ¿Qué le dijo?
6: Són les 5:05.
5: Boníssim.
26: Molt bona, aquesta.
11: La Maroteca de la Ràdio.

0: Teresa Rampell.
1: Salutacions, us parla Latina Forest.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i a incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat El Periódico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal canal de les estacions Paisatges i Combois, una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A. I arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Cuidar de la família, començar a córrer.

0: Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
0: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Latina Forest.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat El Periódico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix,

0: Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla la Tina Forest.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Media, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat El Periódico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva seva banda, en la segona s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A. I arriba el porter Àlex Ferraró, procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Assegur.

0: perdre el nom.
1: Dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
3: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
4: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
1: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
5: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
7: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
1: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment del 0,8%.
7: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Vial i Nil són els noms més posats al darrer any.
1: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
7: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
1: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
7: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
1: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
0: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
1: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
4: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
1: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
14: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
14: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
14: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
1: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
7: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
1: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
7: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
2: Notícies en xarxa.
1: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
7: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
1: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
16: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
17: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més mos pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
16: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
18: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
19: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ens quedem a casa.
16: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
1: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
7: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
20: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
21: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim, i els conets d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
20: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
1: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
22: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
23: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades, un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges, no? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
22: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
7: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
1: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
26: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
27: Nosaltres treballem en dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou,
0: i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
26: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera, està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
1: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
8: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
5: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
1: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
7: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
9: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
6: I feel very happy here, first of all, and...
11: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor.
6: Girona, very hot.
11: Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot, i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me, i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi, i vull donar-ho tot per l'equip.
9: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
17: Bé, i què voleu fer aquests dies?
27: Anar a una piscina caribenya.
28: Dormir en un hotel del Far West.
29: Volar a llums d'un drac.
17: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
30: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera,
2: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
18: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla la Tina Forest.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar. Una d'elles és la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment aquests es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès, ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, assegurant que ha contribuït a reduir la quantitat de residus als contenidors de la via pública i incrementar la recollida selectiva. Tot i això, ha reconegut que el servei encara està en una fase d'adaptació i s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. Des de la retirada dels peatges el 2021, l'AP7 ha vist incrementar el seu trànsit de manera considerable fins a arribar en alguns trams al límit de la seva capacitat. La necessitat de descongestionar aquesta artèria de la mobilitat catalana ha portat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a plantejar 4 projectes amb una inversió de més de 500 milions d'euros per ampliar en 3 i 4 carrils diferents trams de la via. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar a 4 carrils els trams de Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca del Penedès, la B23 a Martorell i a 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes d'ampliació de carrils no es fan efectius, ja que requereixen un temps d'execució llarg, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. Ara bé, des de la Generalitat també es plantegen més a curt termini altres mesures per gestionar el trànsit, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús, com la vinyeta. Vox ha anunciat que portarà als tribunals les zones de baixes emissions de 7 municipis de la província de Barcelona. En concret, interposarà recursos contenciosos administratius contra les zones de baixes emissions de Sant Cugat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. El partit d'extrema dreta justifica aquesta ofensiva judicial dient que aquestes ordenances no tenen la suficient justificació tècnica i socioeconòmica i les defineix com una mesura profundament classista que afecta especialment aquells que no es poden permetre renovar el seu vehicle. Així mateix, Vox també ha anunciat que presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, ja que considera que és una mesura que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat dels ciutadans i perjudicar el comerç local, els autònoms i a les famílies treballadores. La formació considera que les restriccions al trànsit no ofereixen una resposta eficaç als problemes de qualitat de l'aire i denuncia que converteixen el vehicle privat en el principal objectiu d'unes polítiques que penalitzen les rendes mitjanes i baixes. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. El gran atractiu un any més serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. Una construcció que serveix també per entendre com el tren ha vertebrat i transformat el teixit social i econòmic de la comarca. A banda del rodament de trens, la mostra comptarà també amb altres entitats convidades, mercats, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. La carrera de l'esportista i la reinserció laboral han estat dos dels temes centrals que s'han tractat aquest dimecres al CAR de Sant Cugat en una jornada formativa organitzada pel Consell Superior d'Esports i el Departament d'Esports de la Generalitat. Diferents esportistes del rendiment han assistit a l'acte i han pogut conèixer les beques, ajudes i recursos que les institucions posen a la seva disposició durant la seva trajectòria esportiva. En la primera taula rodona s'han explicat les diferents ajudes que tenen els esportistes durant la seva carrera esportiva i per la seva banda, en la segona, s'han comptat amb testimonis d'esportistes que han explicat les seves experiències amb les ajudes durant la trajectòria professional i també la seva vida en l'àmbit laboral. I un últim apunt en clau esportiva, el primer equip de l'Olímpic Floresta de Futbol Sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves del planter. Sebas Ponce torna al club després de diverses temporades en altres equips. Joel Cuevas arriba procedent del futbol Sant Cugat. Marc Carrascal puja del sènior B. Ekaitz Reguera del juvenil A i arriba el porter Àlex Ferraró procedent del Terrassa. També torna Bernat Rovira, que es va estrenar d'Erasmus a Finlàndia des del gener. També s'incorpora com a segon entrenador José Llorente, fins ara tècnic del sènior B i del femení. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga de Tercera Divisió serà el 26 de setembre. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per...

0: estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El càncer de pulmó és una de les principals causes de mortalitat de càncer al món. Les últimes dades disponibles indiquen que el 2024 a Catalunya el càncer de pulmó va afectar 5.095 persones i 3.481 van morir a causa d'aquesta malaltia, que sovint es diagnostica en fases avançades quan les opcions terapèutiques són més limitades i menys efectives. Coincidint amb la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, volem parlar amb un expert sobre els avenços de la detecció d'aquesta malaltia i de com la detecció precoç és clau en el tractament i en l'augment de l'esperança i la qualitat de vida dels pacients. També ens acompanya la Susana Lagarriga, a qui li van diagnosticar càncer de pulmó ara fa aproximadament 3 anys. Doctor Carles Pericay, cap del Servei d'Oncologia d'Hospital Mutu Terrassa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Susana Lagarriga, molt bon dia, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Doctor, quina és la radiografia que tenim actualment del càncer de pulmó a casa nostra, a Catalunya?
1: Bé, la radiografia seria més o menys la mateixa que tindríem als diferents països europeus. O sigui que en aquest aspecte jo crec que és una cosa molt bona. Val? La mitjana de presència d'aquest tumor és el mateix o una miqueta més que la resta d'Europa, amb els homes, i en les dones una miqueta més baixeta. O sigui que en aquest aspecte està bé. Coses, amb freqüència, el càncer de pulmó és el tercer en homes, després de la pròstata, després del càncer colorectal, i el tercer en dones, després de la mama i el càncer colorectal. O sigui que, en aquest aspecte, jo crec que estem allà on toca. Hi ha algun país que potser a les dones comença a pujar amb freqüència, ja se situa en el segon lloc, i això té que veure, sobretot, amb factors de risc, que potser en parlarem més endavant, que seria el tabac.
0: No? Ah, és això, les dones potser van començar a fumar més tard, sí. I ara això es comença a veure en aquesta incidència.
1: Totalment d'acord, si voleu, després en parlem una miqueta. L'altre punt, la mortalitat. La mortalitat també és en el tercer lloc que es situa, aquest, en les dones després de la mama i el càncer colorectal, amb els homes després de la pròstata i també el càncer colorectal, és el tercer, però amb les dones està pujant. Està pujant per aquesta mateixa augment d'incidència que fa que ja comencem a tenir aquesta mortalitat amb les dones.
0: Quin tipus de càncer de pulmó tenim? Quins grans tipus hi ha?
1: Sobretot tenim dos tipus.

0: El que passa que això que tenim dos tipus, que és una de les coses fonamentals des del punt de vista histopatològic, que és un càncer de cèl·lula gran o de no cèl·lula petita, i un càncer de cèl·lula petita, menys freqüent, i sobretot amb els molt fumadors, aquest de cèl·lula petita, el que tenim ara és tot el que és la determinació molecular d'aquests tumors. Estem determinant tota una sèrie d'alteracions moleculars que ens permeten subdividir aquests tumors en diferents tipus de tumor per pronòstic, per tractament, per opcions que tindrem de cara a que aquests tumors responguin molt més.
1: Parlava vostè ara dels factors de risc, no? Quins són els principals factors de risc i què es pot fer en prevenció? Crec que n'hi ha un que tots el tenim clar, oi?
0: Sí, sí, sí, el tabac, els homes vam començar a fumar, i dic vam com a home, no perquè fumi, però vam començar a fumar als anys 60, 50, era a més socialment molt, molt, molt benvingut. El que fumava era el bo de la pel·lícula, era el galant, era, no? Vam començar a tenir aquests càncers de pulmó. A Espanya, més o menys, fuma el 27% de la població masculina de més de 15 anys. Amb dones ha anat augmentant, en aquests moments és el 18-19% les fumadores, i això el que ha fet és que, mica en mica, anem tinguent més càncer de pulmó diagnosticat amb les dones. Tinguent una cosa que crec que és important, i és que en els homes diagnostiquem aquests tumors als 60 i pico, 70 anys, amb les dones als 50 i pico, 60 anys. És a dir, es diagnostiquen una miqueta abans en les dones els càncers de pulmó que en els homes.
1: Per què? No sé si hi ha resposta,
0: A dia d'avui, no. És probablement molecularment, també hormonalment, les dones són diferents als homes. Bueno, segurament acabarem trobant l'entrellat del per què l'anoxa tabac acaba provocant.
1: Aquest és un factor de risc controlable, podríem dir. Podem decidir, i cada vegada som més conscients com a societat, dels efectes nocius del tabac, però n'hi ha d'altres que no són controlables.
0: Un és el sexe, òbviament. El que passa és que això hauríem de veure si realment el sexe té a veure amb l'anoxa fumar. És a dir, ser dona implica tenir més risc o tenir-ne menys. Això és una de les coses que hauríem de veure. Sí que la contaminació. La contaminació a dia d'avui, per desgràcia, molts protocols per intentar rebaixar-la, però crec que serà difícil que a nivell industrial i econòmic, macroeconòmic, s'acabi traient aquesta contaminació, òbviament dels llocs on hi ha més, però també hi ha una que potser la gent sap menys, que són els gasos que generen les construccions, el gas radó, que també fa que hi hagi un percentatge de càncers de pulmó generats per aquests rajos, per aquest gas, que això ho fa les construccions, amb el qual, mica en mica, les construccions es aniran fent amb productes, amb materials de construcció menys tòxics.
1: També hi ha l'amiant, no?, d'altres elements que potser són més coneguts, a part de també el gas radó, que serien d'aquests factors que també s'haurien d'anar al tanto i anar-los traient de...
0: Teòricament és algo que s'ha tret i ara ja sí que tenim moltes construccions, molts teulats, molts sostres fets amb amiant a la nostra casa. Teníem la uralita coneguda aquí a prop, i això ha fet que sigui realment una extensió, no?, d'uralita posada per molts, molts, molts, molts llocs. No? S'està traient i, bueno, no sé, hi ha un any, ara això millor, això ho desconec exactament, però no sé si era a partir de l'any 30 o 30 o 40, no crec que abans, que es havia d'haver tret ja tot.
1: Hi ha un pla de la Generalitat, efectivament, per ajudar les persones que en tenen a substituir-lo per materials que no siguin...
0: Ajudes econòmiques, sí.
1: Exacte, contaminants. Quins són els símptomes d'alarma que ens poden fer sospitar que podem tenir un càncer de pulmó?
0: Alguns són molt generals, altres més particulars, no? Una tos irritativa, que no acabes de tenir clar per què, i no para... treure sang una vegada en aquesta tos, una pèrdua de pes, molt, molt general també, algun dolor, un canvi en la veu, o molt ronca, És a dir, coses que un dolor al pit, com dic, el pit és toràcic, no?, a l'hora de respirar. O sigui, coses que qui més qui menys...
1: Podem tenir en algun moment,
0: ha tingut, si no tothom, gairebé tothom en algun moment. Però clar, si tu això ho tens avui, demà, i demà passat ja no ho tens, en principi podríem estar tranquils. Clar, si això veus que passa una setmana i una segona setmana, i, home, anem al metge, anem, intentem fer algun tipus de prova que ens permeti almenys veure què hi ha o què no hi ha. I aquí ja estaríem parlant de tècniques radiològiques, una radiografia inicialment, potser un TAC, després, si no, acabessin de veure bé amb la radiografia, aquí ja després, a partir d'aquí, doncs tot el que serien els PET-TAC, ressonàncies i, òbviament, una prova que és gairebé fonamental en el possible ja diagnòstic, si acabessin veient-ho, que seria la broncoscòpia per intentar obtenir una mostra d'aquest tumor.
1: Susana, en el teu cas, vas tenir algun d'aquests símptomes que ara explicava el doctor que et fes pensar que potser tenies un càncer de pulmó?
2: No, no, perquè jo havia estat... Bueno, feia 8 anys que no fumava. Jo sóc de les fumadores que vaig començar als 20 i vaig acabar als 53, diguéssim. Però tenia... vaig agafar una bronquitis, aleshores, bueno, ja us ho he comentat, jo treballava a l'Hospital del Mar. Em van explorar i aleshores em van fer un TAC directament i van veure que tenia emfisema. Aleshores, des d'aquell moment, jo passava uns controls cada any, després es van aturar per la pandèmia, van passar 2 anys, però a mi em feien les proves funcionals de pneumologia i em sortien correctes, em sortien bé. Vaig caure. Un dia vaig caure a terra, vaig caure de pit i bueno, se'm van trencar 5 costelles. Clar, a l'arribar a l'hospital, perquè això va ser les vacances i això, va coincidir amb les proves funcionals. I la meva pneumòloga, clar, em va dir, hem de fer un TAC perquè va veure les lesions a les costelles i m'imagino que algú deuria veure, perquè jo també vaig caure, clar, a l'esternón, em va picar a terra, i tenia el tumor, doncs, al darrere de la clavícula, tenia el culmen del pulmó. Aleshores ja em van fer un TAC, ja entres en una espiral de, com deia el doctor, de broncoscòpies, de TACs, de TACs PETs, per veure l'extensió, però si em preguntes si tenia algun símptoma que a mi em fes sospitar, jo et diré que no.
1: Fins i tot després de tenir el diagnòstic,
2: sí,
1: eh?
2: No. Ara, toro passat, diguéssim, dius, potser sí que estava més cansada, potser, però ni tos, ni sang, ni una tos irritant. No, jo des que vaig deixar de fumar, a mi em va desaparèixer la tos, jo vaig millorar molt de capacitat pulmonar i no, la veritat és que no tenia cap símptoma.
1: Són habituals els casos com els de la Susana, que tampoc presentin una sintomatologia molt evident?
0: Sí. Ojalà sempre hi hagués un petit símptoma,
2: sí,
0: que ens permetés avançar tant en el diagnòstic com, òbviament, després en el tractament. El que passa que, normalment, quan tenim símptomes, és que aquest tumor pugui ser ja més gran del que ens agradaria. Ja tenir o més arrels, o tenir ganglis afectats, o haver donat cèl·lules que hagin anat a algun altre lloc del cos. Val? Per això, una de les coses que ens estem plantejant és com fer el diagnòstic precoç. És a dir, el que ja coneixem com estandarditzat, que seria la mamografia per al
1: càncer. Aquests cribratges que ens serveixen, oi? El càncer de còlon, també.
0: El càncer de còlon.
1: Cada vegada hi ha més persones que van a la farmàcia a fer aquestes proves de femta.
0: Sí.
1: Tenim algun cribratge que sigui efectiu a dia d'avui pel càncer de pulmó o no encara?
0: De moment, no. Sí, és una de les coses que el pla director de la Generalitat, el CatSalut, està posant en marxa. El que vol és que tiri endavant un cribatge. Ja hi ha a Mutu de Terrassa, tenim, no? És un cribatge que s'està fent a nivell de tot l'estat espanyol per intentar veure, doncs, quins són els pacients que poden beneficiar-se, però clar, que també sigui cost efectiu. És a dir, clar, si ho fem a tota la població, potser no toca. Algú que no ha fumat mai, hem de fer-li? Potser no. Si ha fumat un cigarro al dia, li hem de fer? O si ha fumat un paquet? O, bueno, s'està buscant quina és aquella població que serà la candidata a fer, com els, per exemple, no, el cribatge del càncer de colon, doncs a qui se li fa la colonoscòpia? El que té sang oculta femta, els altres no. Per què? Perquè sabem que la determinació és molt alta. Però aquí estaríem una mica al mateix. Sobretot, les coses han de ser cost-efectius, no? Que al final estem en una situació en la que l'economia, per desgràcia, és part també de tot aquest sistema.
1: El doctor parlava que a vegades es trobaven amb aquests casos de càncer quan s'arriba a la consulta on el tumor ja està en una fase més avançada i per això dona aquesta simptomatologia. Susana, en el teu cas, tu no tenies aquests símptomes, però el teu tumor sí que estava avançat. Sí. Com va ser aquest moment del diagnòstic?
2: Clar, a mi em van fer un tag PET per veure l'extensió, que això ja és protocol, oi, doctor? Quan ja quan ja veuen que tens un tumor, i llavors en el tag PET va sortir que tenia una metàstasis al cervell. Llavors, clar, el meu tumor era de 2,5 centímetres, el del pulmó, i el del cap també, el del cervell també. Aleshores, era candidat a cirurgia i vaig tenir la sort de que em van operar primer de la metàstasis, del cervell, i al cap de 3 setmanes em van operar del pulmó. O sigui, va ser tot molt ràpid, perquè, oi, doctor, que tot ha de ser molt ràpid en aquestes ocasions, i et costa recuperar, però clar, diuen que és que ha de ser així.
1: No hi ha alternativa.
2: Sí. No, però és que vull dir, tampoc tenia cap símptoma de dir... i veia, és el que et dic, no? Després et toro passat, dius, potser sí que jo veia aquí, però penses que potser és de la vista, i sí que potser sí que veia alguna, com unes llumetes a l'ull dret, perquè el tumor el tenia a la part esquerra, i penses potser sí que era d'això, perquè després ja no ho he tingut més, no?
1: Però al moment no.
2: Però al moment no, i aquest, el meu, doncs, ja havia fet metàstasis, sí.
1: Quins són els tractaments que s'apliquen actualment i com han evolucionat al llarg del temps, doctor?
0: La veritat és que en aquests moments jo crec que tenim una gran sort amb l'evolució dels tractaments a nivell dels càncers de pulmó. De càncer en general, però bueno, ja que estem parlant de càncer de pulmó, tenim la gran sort de que estem evolucionant d'una manera espectacular. No? És a dir, fa anys i anys, podem estar parlant de potser 15 anys, de 15 anys enrere o 10, per desgràcia, la persona que tenia un càncer de pulmó, la seva expectativa de vida era molt baixa. Si arribava a l'any, ja era algo realment espectacular. Eren pocs els pacients que, per desgràcia, arribaven en aquest temps de supervivència. En aquests moments, les nostres curves de supervivència ja els estem allargant fins als 5 anys. És a dir, que fixeu-vos que en 10 anys hem fet un canvi, no doblat, sinó gairebé doblat i mig, a les expectatives. Clar, ara, probablement algú que pugui estar sentint això dirà, carai, doncs a la meva família no ha passat. Clar, per desgràcia, no tenim els tractaments per tots els pacients. Què passa? Per exemple, no? Quan a la Susana li diagnostiquen d'una manera que nosaltres en diem oligometastàsica, és a dir, és un tumor operable el del pulmó i operable la metàstasi. I som capaços de tractar-ho, operar-ho, i després tractar-ho. Probablement estem parlant que li van fer radioteràpia, li van fer algun tipus més de tractament de quimioteràpia o d'immunoteràpia, probablement, no? Clar, hi ha vegades que aquest tumor no és operable. Hem de tenir en compte que un tumor una miqueta més gran que el que tenia ella ens afecta potser la tràquea, ens afecta els bronquis, no pots tallar tot, no pots viure sense pulmons. I aquí és on entren els tractaments. Els tractaments de quimioteràpia i, sobretot, ara, la immunoteràpia. La immunoteràpia realment ha fet un canvi espectacular. En aquests moments tenim pacients, ja estem fent i s'estan presentant en el Congrés estudis de tractament preoperatori. En pacients com la Susana, que l'haguéssim operat directament, ara ja estem fent tractaments d'immunoteràpia perquè aconseguim respostes, moltes més respostes complertes del tumor, ressequem, no trobem res, i ja ens estem plantejant el fet de que potser no hem ni d'operar.
1: És un tractament també menys agressiu que els que teníem fins ara?
0: Molt menys agressiu. El que passa que ara estem ja també afegint-hi la quimioteràpia. Per què? Perquè, clar, volem aconseguir el màxim possible. Si amb la immunoteràpia augmentem el percentatge, doncs estem deixant algun pacient que amb la quimioteràpia la potenciació faria que tinguéssim més activitat, escolta'm, donem-li també, no? Mica a mica el que estem és trobant quins són els mecanismes pels quals els tractaments són molt més efectius.
1: Evidentment, quan a un li donen una notícia d'aquestes característiques, té unes afectacions que sap que seran físiques, però també són emocionals, no? Més enllà de la medicina i d'aquesta cura, doctor, en parlàvem abans de començar l'entrevista, eh? La feina que han de fer també a nivell emocional, una, perquè els metges no caiguin en depressió, per entendre'ns, però per acompanyar aquests pacients que passaran un mal tràngol en el moment de la seva vida.
0: Sí, la veritat és que nosaltres som metges, però també som... parlàvem amics. Clar, el concepte amic a vegades és complicat, però sí que entenem perfectament per la situació, o fins i tot perquè hem tingut casos a la família, és a dir, que al final som persones, no? En aquest aspecte. A Mútua i a molts altres, a Mútua Terrassa, però també a molts altres centres, el que tenim són psicòleg dintre del equip mèdic. Què ens aporta això? Ens aporta una ajuda on nosaltres a vegades, no per falta de ganes, sinó per falta de temps, no podem assistir. Assistim, déu-n'hi-do, eh? Però sí que és veritat que hi ha algo més profund, més ampli, que el psicòleg ho fa més bé, eh? I té més temps, amb el qual entenem que aquesta figura ha d'estar, i de fet, òbviament, ja està, si no en tots els hospitals, en gairebé tots els serveis d'oncologia mèdica hi ha psicòleg, que és fonamental aquesta figura.
1: Susana, hi ha alguna cosa que tu hagis trobat a faltar com a pacient, tot i que ens deies que posaves un excel·lent?
2: Un excel·lent. Potser per les meves circumstàncies, però jo crec que és igual. Ja pot ser una persona, un pacient extern de l'hospital, es trobarà amb les mateixes, com deia el doctor, no? Amb les mateixes oferta que et donaran el fet d'un psicòleg, no? En el meu cas va ser un psiquiatre, però també és el que diem perquè és... perquè et coneixen i llavors ja se't volquen i d'això, però és igual. Vull dir, jo crec que això està molt, molt avançat i està molt, molt estudiat per vull dir, no? aquesta combinació entre els serveis per cuidar el pacient emocionalment, i més amb una cosa com aquesta, és que és fonamental, eh? Per la salut mental, no? Perquè jo, per exemple, personalment vaig fer una mica de negació, eh? Vull dir, és allò que no t'ho creus, perquè penses, mare meva, un vertigen terrible. I t'ajuden molt, clar.
1: Canvia la vida després d'una malaltia així?
2: Moltíssim.
1: Hi ha una Susana d'abans i una Susana del després?
2: Sí, segur. Sí. Yes. És que ho tens present, te n'oblides, eh? Arriba un moment que allò va quedant el dia a dia, t'ho vas fent i vas però et prens la vida d'una altra manera, eh? Tot és diferent. Sí.
1: Ens podríem estendre molta més estona perquè és molt interessant tenir aquí el doctor i a la Susana, però se'ns acaba el temps. Sí que us voldria dir que si hi ha alguna cosa, algun missatge que voleu transmetre a les persones que hagin tingut aquest diagnòstic o que estiguin patint la malaltia, algun missatge que els hi volguéssiu transmetre o alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat,
0: jo
1: endavant.
0: Jo voldria comentar simplement, ja que estem a Sant Cugat, que aquí a Sant Cugat aproximadament durant l'any 2025 hi haurà un diagnòstic d'uns 570-600 tumors nous.
1: A la població o generals?
0: No, la població. És el que tocaria pels números que estan estandarditzats. Com pot dir-me, amb 100.000 habitants, jo no seré. Clar, sí, això és la primera cosa que diu molta gent.
1: Saluteria de la mala sort, eh?
0: Amb la qual d'aquests 500-600 vol dir que són cada any. Sí, els 100.000 habitants, però aquest li va tocant, el que no el té avui, li toca, entra dins el bombo l'any que ve també, eh? Vull dir que això va sent. De pulmó en tocarien un 10% aproximadament, eh? Estaríem parlant de 50-60 càncers de pulmó aproximadament. que deixin de fumar.
1: Sí.
0: Sí. Si vius al cantó d'un lloc amb més contaminació, doncs aquí potser, si no tens la capacitat de canviar-te, doncs allà hauràs d'estar, però la capacitat de deixar de fumar és teva.
1: No hi ha excusa. Eh?
0: Aquí no hi ha excusa, amb la qual ja treus més del 30% del risc de tenir un càncer, ja no només de pulmó, d'altres també, perquè clar, avui parlem de càncer de pulmó, però podríem tenir aquesta mateixa entrevista a molts altres càncers, que també el tabac és part del risc d'augmentar el risc de que pugui tenir càncer. Jo crec que, per acabar, potser aquest seria un missatge que és molt general, no? Que realment crec que és l'important.
1: Sí. Susana.
2: No, portar una vida saludable, el que diu el doctor, tant de bo no hagués començat a fumar, però quan ja es comença, perquè jo soc de la generació, doncs això, que era guai fumar. I vaig començar amb 20 i vaig acabar als 53 de fumar. Però fer una vida saludable i sobretot això, intentar evitar tots els riscos per no patir-lo.
1: Doncs com a mínim aquest el tenim.
2: I ànims perquè te n'ensurts. Gràcies a ells i gràcies a la ciència i gràcies a lo cuidat que et sents, no?, en un moment així.
1: Doncs amb aquest missatge d'esperança,
2: sí,
1: de la Susana,
2: totalment.
1: I d'advertència,
2: sí,
1: de que deixem de fumar o no comencem a fumar, si és que encara no hi som, que tots i totes sabem que no ens porta res bo, ens acomiadem. Susana Lagarriga, doctor Carles Pericay, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: més de 15 anys que la Maribel Guillamón i un grup de dones que havien patit violència masclista van decidir tirar endavant l'associació No Estàs Sola, una entitat que ofereix escolta activa i acompanyament a dones que viuen situacions de violència masclista. Ja fa 16 anys que un 25 de novembre van muntar una taula informativa a la plaça d'Octavià i és veritat que en aquell moment no s'hi va acostar ningú. Més de 15 anys després, però, aquesta entitat s'ha convertit en una referent al municipi i als seus voltants i és per això que avui comptem amb la Maribel Guillamón. Aquí, Maribel, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Et volia preguntar com va néixer l'associació i quin és el factor que et va fer decidir tirar-la endavant.
1: Doncs mira, aquest novembre, aquest del 25, faran 16 anys. 16 anys del començament. Vam començar el 25 de novembre, justament aquí a la plaça Octavià, amb una taula, que era la de la cuina de casa meva, ens vam posar allà, i no se va apropar ningú. Si te tenien tot de follets, no se va apropar ningú. La idea era partíem d'un grup de dones que volíem fer una associació de dones supervivents de violència masclista. Per nosaltres és important el punt, supervivents. ¿Vale? Llavors, com et dic, van néixer ja fa 16 anys i han l'intenció de fer escolta activa i acompanyament a altres dones que estiguessin passant per situacions similars, a fer visibilització del tema com a part afectada. Pensem que és molt important la veu. I també, diferents actes, no? Per dir que la violència ens afecta a totes i a tots, ho passem o no, i llavors amb aquesta intenció vam sortir, no? Ens reunim aquí a Casa Cultura un cop a la setmana, ja fa 16 anys que ens anem reunint, i fem grup de suport, vale? La resta és, dones que siguin passant per situacions agudes, doncs les agafem de forma individual, fem l'acompanyament, fem tot el que podem. Totes són voluntàries, eh? Tot és a base de voluntariat, de forma absolutament solidària, ningú paga absolutament res. I ho fem així perquè pensem que aquest dolor, no?, del que nosaltres vam partir, no?, aquest dolor, aquest sofriment, s'ha de reinvertir en algo positiu, que és l'ajuda vers les altres.
0: Maribel, comentaves, no?, utilitzar el terme aquest de supervivents. Quan vas començar a autopercebre't a tu mateixa com a supervivent i a decidir transformar aquest dolor que comentes en una cosa que podia ajudar altres dones?
1: Doncs jo fa 16 anys, no?, amb el meu procés terapèutic. Jo vaig començar amb el primer grup que es va crear a Sant Cugat de teràpia. Hi havia dues psicòlogues, no? Llavors, primer vaig fer un tractament així individualitzat, no?, fins que la psicòloga em va dir, ara passarem a un grup on altres dones han passat violència, i fins aquell moment jo no era conscient. O sigui, vas a caure com una galleda d'aigua freda, tal qual. I recordo perfectament que li vaig dir, vols dir? Vols dir? I vaig començar amb aquell grup i allà és descobrir altres dones que parlaven de lo mateix que jo estava parlant. Tant de com el que ens havien fet i com ho havien sentit, com de l'altra persona, com el maltractador, no? Era com, dius, ostres, però si és el mateix, no? I com se't queia, a mesura de que anaves fent la teràpia, com se't queia la vena dels ulls, no? La importància de, amb la distància, com pots veure tot allò que és tòxic, que no podia sortir quan estaves dins. Per això nosaltres, des de No Estàs Sola, sempre aconsellem teràpia. Hi ha dones que ho faran, hi ha altres que per circumstàncies no, però sempre aconsellem això, no? Perquè això és el que et permet fer el canvi, no? El canvi de visió. I evidentment, passar de víctima a supervivent. Doncs jo fa 16 anys, no?, amb el meu procés terapèutic, jo vaig començar amb el primer grup que es va crear a Sant Cugat de teràpia. Hi havia dues psicòlogues, no? Llavors, primer vaig fer un tractament així individualitzat, no?, fins que la psicòloga em va dir, ara passarem a un grup on altres dones han passat violència, i fins aquell moment jo no era conscient. O sigui, vas a caure com una galleda d'aigua freda, tal qual. I recordo perfectament que li vaig dir, vols dir? Vols dir? I bueno, vaig començar amb aquell grup i allà es descobrir altres dones que parlaven de lo mateix que jo estava parlant. Tant de com el que ens havien fet i com ho havien sentit, com de l'altra persona, com el maltractador, no? Era com, dius, ostres, però si és el mateix, no? I com se't queia, a mesura de que anaves fent la teràpia, com se't queia la vena dels ulls, no? La importància de, amb la distància, com pots veure tot allò que és tòxic, que no podia sortir quan estaves dins. Per això nosaltres, des de Nostra Sola, sempre aconsellem teràpia. Hi ha dones que ho faran, hi ha altres que per circumstàncies no, però sempre aconsellem això, no? Perquè això és el que et permet fer el canvi, no? El canvi de visió. I evidentment, passar de víctima a supervivent.
0: Expliques, no, Maribel, el fet aquest de poder-te allunyar, no?, d'agafar distància i que et caigués aquesta vena dels ulls. Com recordes aquest procés?
1: Molt dur. És un procés... O sigui, jo ara ho dic ràpidament, no?, però això, tela, és temps, eh? És molt dolor. Tu pensa que jo vaig estar 17 anys amb un maltractador. 17 anys són molts anys, vale? I llavors... És un procés en el qual contacta zero amb el maltractador, perquè si no és impossible fer un bon treball, perquè sempre estaràs, bueno, ara torno, ara vaig, ara... Sempre estaràs així. Llavors, jo vaig fer contacte zero, absolut, i teràpia, molta teràpia. I allò em va permetre veure coses que jo era incapaç de veure.
0: Expliques, no, Maribel, el fet aquest de poder-te allunyar, no?, d'agafar distància i que et caigués aquesta vena dels ulls. Com recordes aquest procés?
1: Jo ja et dic que no era conscient, o sigui, fins que jo no vaig iniciar un procés de violència, malgrat que hi hagués violència física, perquè a mi m'agafava el coll i em volia llançar per una finestra, vull dir, hi havia, a part de la psicològica, que és la primera sempre, que va desestructurant, no?, i va traient totes les capacitats i deixant-les allà ben guardades, no era conscient. Jo fins que no vaig anar a un advocat i per voler tramitar un divorci, el professional em va dir, bueno, t'he buscat una sèrie de SIATs, llavors la teva localitat, tens el SIAP d'aquí, de Casa Mònaco, i t'aconsello que vayas i demanis per la psicòloga. I et dic que jo fins que no vaig iniciar el procés de teràpia, jo no era conscient, jo pensava que era un mal dia, que havia begut, que, bueno, que ja es reconduiria, que havia de canviar coses, vale? Que això ho acostumem a fer, no? Has de canviar coses, has de deixar de fer, perquè així no es posarà violent, no? Has de desdibuixar-me. I llavors, fins a aquell moment, doncs jo, doncs bueno, quan vaig iniciar teràpia, doncs llavors va començar tot, no?, a veure la vena dels ulls, que és així, caminaves en corda fluixa, i recordo la sensació, no?, com una altra deia, és que estic en una corda fluixa, i jo deia, hosti, doncs és el mateix que jo estic passant, no?, la corda fluixa, no?, la caiguda de la vena, tantes coses que eren similars, que eren igual, i que això solament ho pots entendre quan estàs amb altres dones que li estan passant el mateix, que no ets tu el bitxo raro, la boja, la que no entén. No, no, no. És que és l'altra que està fent les coses malament. Llavors, les dones, quan venen de diferents formes, o sigui, l'assistenta social d'aquí, o el boca a boca, hi ha moltes... O per xarxes també es contacten, no? I, o sigui, no totes les dones són del municipi, a lo millor hi ha contactes a través telefònic o a través d'Instagram o del Facebook, no? Perquè són d'altres països, també. I, sobretot, notem... he fet moltes consultes de dones que no saben identificar la violència. O sigui, el blau és fàcil, oi que sí? Que tots ho veiem, és fàcil, o és més identificatiu. Però aquesta violència que sempre comença de forma tan pausada, tan pautada, no?, tan pensada, també, no?, d'anar desestructurant, d'anar aïllant, d'anar sometent la voluntat de l'altre, no?, i d'anar desdibuixant a la persona, no?, aquesta és la que més costa d'identificar, sobretot a l'inici. saps? Perquè els maltratadors són encantados de cara a fora. Si tu parles amb el veí, te dirà, oh, però si aquest home és fantàstic, si ens saluda sempre, si em pregunta com està ma filla, no? Els maltratadors canvien un cop estan a dintre de casa. O sigui, jo vaig ser experta en identificar a través dels sons de les passes com venia, abans de veure'l. O sigui, un cop obria la porta, ja sabia com venia i què aniria a lo millor després.
0: I a nivell, Maribel, d'associació, també et volia preguntar quin tipus de servei, no?, oferiu, quina ajuda poden trobar aquestes dones a l'associació.
1: Acompanyament, saps? El que passa que nosaltres, jo sempre he pensat que la fase més aguda queda, o sigui, la fase, sí, més aguda, queda bastant, bueno, en tots, quasi tots els municipis, no?, de Catalunya n'hi ha SEATs on fan atenció, i atenció psicològica, jurídica, no?, i el centre social, i queden més repartits. Bastant fets, no? Però la fase per la qual una dona comença amb el tractament i segurament amb fills petits a càrrec és molt llarga. Els experts la situen en 10 anys. No hi ha tractament durant 10 anys. Tota aquesta fase d'acompanyament, de recaure, potser, de totes les dificultats que ens trobem, perquè ens trobem amb moltes dificultats, un cop tu, potser, surts de la situació de violència, et trobes un camí molt llarg, molt llarg, molt llarg, en el qual falta acompanyament, ¿vale? Si tens la sort de poder-lo pagar, doncs tu te'l pagues, però les administracions no acostumen a fer tot aquest acompanyament. I les associacions, sí, les associacions se va fer amb un telèfon el dia de Nadal, un telèfon durant tot l'agost, que és quan les dones també acostumen a trucar molt, els caps de setmana, dies que les administracions estan tancades.
0: En aquest sentit, Maribel, quina importància té la sororitat? Estar amb altres persones que han patit el mateix, altres dones que no sé, no?, si poden accedir a aquest espai segur i poder compartir el que està passant, com els ajuda?
1: Molt, molt. És molt important. Quan ve una dona per primera cop, el primer que li diem és que aquest és un espai segur. D'acord? ¿Vale? Ens reunim, normalment ara som unes 9 persones aquí, unes 9 dones, no? Llavors, quan ens reunim i ve una dona, el primer, pots parlar de lo que vulguis, pots emocionar-te com vulguis, i això és un espai segur. Aquí no surt res, d'aquí no surt res de lo que tu dius. I això és un alliberament molt important, perquè quan venen, a lo millor no poden explicar fora, perquè és difícil poder-lo dir, perquè el judici sempre està present a fora. Oi, com és que estàs en aquesta situació? I per què no te'n vas? I per què, si estàs tan malament, per què no fuig? Per què no te'n vas? No? Aquest és un espai segur, per el qual tot el que puguin dir està bé. Llavors, bueno, s'orienta. Tenim també una advocada que fa orientació, una orientació jurídica també. I, bueno, i moltes de nosaltres ens hem format. A part de lo viscut, ens hem format en violències, ¿vale? Hem fet estudis específics en violències per poder atendre millor aquestes dones que venen, a part de la pràctica, no?, que hem tingut, la part més desafortunada, no?, però bueno.
0: Ara, Maribel, que fareu 16 anys, has notat algun canvi en l'evolució, en les dones que us arribaven ara fa més de 15 anys, amb les que us arriben ara, i no sé, en el fet de si han crescut les denúncies per violència masclista, també perquè hi ha més consciència sobre aquestes violències?
1: Van començar fa 16 anys, com t'he dit, amb una taula on hi havia tot de follets de violència, i llavors l'únic que se va apropar és algun nen que agafava un follet, se n'anava corrents, i potser una mare que estava allà tancada allà en la cantonada, no?, li donava. Vull dir, cada cop que hem fet una taula de sensibilització exclusivament així de folletos, ha sigut massa violent perquè estigmatitzava la dona, no? Oi, compte, no està sola, ui, aquesta li passa alguna cosa, no? Llavors, per això, Sant Jordi per nosaltres representa, entre les roses, entre els rosers que tenim, doncs, saps, podem parlar més sense estigmatitzar. Llavors sí que hem notat un canvi, hem notat. I això es deu a les campanyes. Per això les campanyes sempre han d'estar presents. Les administracions han de vetllar perquè es parli, parli, parli, perquè és l'única forma d'anar traient aquest vel, no?, de la violència masclista, anar treballant amb els petits, anar explicant, anar dient, anar fent cursos, anar fent molt de treball també amb tots els actors que treballen amb les dones, o sigui, ja siguin Mossos d'Esquadra, ja siguin assistentes socials, ja siguin les infermeres, ja siguin els metges que estan... Perquè el que sí que segur és que a lo millor una dona no anirà al SIAT, ¿vale? No anirà a la comissaria, però sí que anirà sí o sí a un centre de salut. Sempre. És que tinc molt mal de cap, és que l'esquena, és que no puc, i recurrentment, si aquest professional de la salut està format en violència, es podrà anar traient una mica de capa a veure si aquesta dona, aquesta recurrència que té, a veure si hi ha alguna cosa de fons allà. Per això nosaltres pensem que és important que els professionals de salut estiguin formats, perquè l'impacte en la salut de les dones és directe. La violència de son impacta directe la salut de les dones i de les criatures, que no ens oblidem, eh?
0: I en aquest sentit, Maribel, creieu que està fallant en alguna cosa en aquests circuits que ara comentaves d'atenció a les víctimes?
1: Sí. Jo, durant aquests 16 anys, he conegut moltes dones que han passat, moltes. I no hi ha hagut cap que me digués que tota la cadena d'engranatge per la qual ha passat, alguna cosa ha fallat. Ja sigui quan ha anat a l'assistenta social, ja sigui quan ha anat als Mossos, ¿vale? Ja sigui quan ha anat a psicologia, ja hagi sigut en l'aspecte jurídic, que allà ens trobem... Ens trobem barbaritats, o sigui, falla moltes coses. Moltes, moltes, de veritat. I és veritat que cada cop tenim més consciència sobre allò, però és que encara falta. I si no, mira, 1.331 dones assassinades per violència masclista des del 2003, que és quan es comencen a quantificar, ¿vale? 1.331. Aquestes són les assassinades, ¿vale? Aquestes segurament havien anat diverses vegades d'anada i tornada als llocs. Ajuda'm, ajuda'm. Vale? 65 nens assassinats per violència vicària. Vale? Aquestes mares havien anat. Compte, hi ha un pare que està maltractant-me, hi ha un pare que m'està amenaçant, hi ha un pare que amenaça el meu fill. Això és una... Això és terrible, no?, per a la nostra societat, que pugui passar. I aquestes són la punta de l'iceberg, eh? Aquesta punta que veiem, que són les assassinades. Però és que tot això es sustenta en una base gran, en la qual moltes vegades normalitzem els tipus de violència. No som capaços de veure encara. Hi ha molts tipus de violència que no els veiem. Ara es comença a parlar de violència vicària, però t'asseguro que fa 16 o 20 anys és que existia. És que sempre ha sigut inherent la violència que ha patit la dona amb la que han patit els seus fills. Sempre ha estat present. Sembla que sigui nova, no? Aquesta ja porta. La violència econòmica ha estat present sempre, també. Vale? La violència sexual, sempre present.
0: I Maribel, ja per acabar, m'agradaria fer-te dues preguntes. La primera, i també fent una mica aquesta mirada del pas del temps, com et veus ara en comparació a fa 16 anys, quan vas decidir impulsar l'associació? I després també, quin missatge voldries donar, que segur que és el mateix que li donaries a qualsevol dona que avui et vingués a picar a la porta, quin és el missatge que donaries a aquestes dones perquè entenguin, no, que donar aquest pas de demanar ajuda i saber que hi ha altres persones, no, que també han patit i que li podeu donar un cop de mà?
1: Quedar-se en una situació de violència no és vida. No és vida. Jo he sentit a moltes dones que deien, no, és que jo em quedo pels meus fills. Sempre dic el mateix, pels teus fills no et quedis, al contrari, dona'ls aquesta lliçó vital. Jo sé que és difícil sortir d'això i empoderar-te en certa manera, de dir, ostres, jo no vull això, però és que és un infern en vida, viure en un estat així on no saps Contínuament. Jo donava uns vots tremendos, no? Quan vaig sentir un soroll, a veure, no és vida, això, viure en aquesta situació. Mai ha sigut vida. Llavors, el que passa que clar, que costa molt, no? Hi ha criatures, a lo millor l'economia, hi ha molts factors, no?, que poden ralentitzar tot això. I sobretot l'aspecte emocional, no?, aquest enganx emocional en el qual creiem de que, bueno, és que la persona canviarà, és que està passant una mala època, això és qüestió de temps, ja vindrà l'època dorada, l'època bona, no?, aquest constructe que a vegades tenim les dones, no?, de les salvadores, i no és així. Llavors jo diria, surt d'allà, quan puguis, perquè aquí mai diem denuncia, això no ho diem, perquè ha de sortir de la pròpia força de la dona, és que si no, no val. Vale? Si la dona no té la capacitat de dir ho tinc clar i vull denunciar, no sabeu, perquè te retirarà la denúncia. Llavors nosaltres el que fem és acompanyament aquest, no? Escoltem de forma activa, no? I el grup permet tot això també, perquè hi ha dones en diferents fases també, dones que hi han sortit, saps? Dones que encara estan, bueno, en processos oberts, perquè són molt llargs, bueno, hi ha una mica de tot, no? Llavors és bo també veure, oh, mira, aquesta ja està en una altra fase de la qual jo, pues, segurament dona forces, no? O sigui, sortir de la violència és bueno, és estimar-te, no? Estimar-te, cosa que has perdut, no? T'has aïllat, no? A poc a poc t'han anat aïllant, s'ha anat perdent, no ho explicaves, no deies, tenies por de que ho descobrís, compte, que... I estava aterroritzada de poder parlar amb algú i que s'assabentés. Llavors, com jo, moltes venen, no és que no ho he explicat mai, diuen, és que no ho he explicat, i potser jo estan 3 hores parlant, perquè no ho han explicat mai.
0: I això, Maribel, que et deia, no? Per acabar així, com et veus, com és aquella Maribel de fa 16 anys que va decidir posar aquella taula a la plaça d'Octavià amb la Maribel d'ara mateix?
1: Bueno, clar, diferent, molt diferent. Tu fixa't que a mi, jo recordo que vam fer una obra de teatre a l'inici i és que no em sortia la veu. No, la veu era fluixa, no em sortia. Bueno, és que era, jo he trigat molt, eh? Tu penses que aquests 2 anys me los he currat, eh? O sigui, he fet moltes coses. Sí. És veritat que encara, bueno, les ferides estan ahí, eh? Però és diferent, m'entens? És diferent. És diferent. I tot aquell dolor, per mi, t'he sentit. Tot aquell dolor que he pogut reinvertir i poder ajudar un altre, per mi, t'he sentit. Llavors, m'agrada ajudar. Mira.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Continguts en xarxa.

0: Com sona, com diem, i com acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Està sonant la nostra sintonia.
1: Sí.
0: Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
1: Tenim una sintonia nostra.
0: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro. La Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
1: Bueno, doncs bon dia a tothom, que són uns escamarlans.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Media, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
2: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende. Això era l'any 1979, quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, oh, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
0: Sí.
1: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, no. Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.

0: McFarlane o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí vaja els coneixeu
1: tant,
0: bé,
1: macos, bona gent.
0: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
1: Com dius? Recautem el títol.
0: Sí, sí, les muntanyes de la ment.
1: Vinga. Apuntat.
0: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals... Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot estava per fer i tot era possible. Els dos l'hem viscut bé, aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs, aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
1: Sí.
0: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
1: No, no, no.
0: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
1: Així és que si voleu... No?
0: Tilitxo
1: 83.
0: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa.
1: Clar,
0: i
1: clar,
0: és
1: clar.
0: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
1: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius.
0: Vinga,
1: i ens donen tantes
0: els
1: idees. Sí.
0: Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
1: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això sí, tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, no allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
1: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors B.S. Porrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem

0: escoltar Maxi Fuentes.
1: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista, efectivament. Jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
0: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
2: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
0: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora almenys fins al final del mandat.
2: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
0: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
2: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
3: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 8:45 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
4: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
3: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
2: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
3: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
2: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte 50 graus.
3: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
2: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes des de UAU. Saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
5: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclosos models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
2: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
5: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
2: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
5: Adéu, gràcies.
2: Tornarem a UAU Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
2: Seguim parlant d'incendis.
6: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
7: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
6: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
2: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
6: Doncs
2: Carme,
6: sí.
2: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
6: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
2: Felicitats perquè a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
6: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrallo d'aquí de Tarragona. És festa, al barri Mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, ja està, la Mare de Déu del Carme...
2: Sant Patrons i tal.
6: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional professó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
2: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
6: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
2: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
6: Des d'aquí, felicitats.
2: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
8: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Enguany. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra i ara és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor. Bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, a què s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, mida, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit. Aquí s'ha de,
1: vale,
2: de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha medides de correcció, però amb això esperem el dilluns, la setmana passada van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues, aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, conferents, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això.
1: Clar.
2: No diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'm una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo... no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos, i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no... I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc, les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor, la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i mantra.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar.
1: Totalment.
2: És això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu. ¿Vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí. ¿Vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori. ¿Vale? Los pagesos som los gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos. ¿Vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, ¿vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. No, que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, pot ser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que nos escoltin. Mm-hmm. Que nos escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè nos queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan sortim els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Mm. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, ¿vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels aranzels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, dic que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington? No. O com es viu això?
2: Aquest senyor té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'aranzels és Mercosur. ¿Vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la von der Leyen.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta, Donald Trump, i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no es preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual. Vull dir que no, aquí no, això no, no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la Terra, les preocupacions i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota. Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arill la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles fogueres que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no? Amb aquest crepetà, clic-clic-clic-clic, de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
6: Bon dia,
0: on estàs, Núria, exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
6: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot quatre gotes.
0: Per tant, ostres, quin luxe.
6: Molt agraïts. Agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
6: No sé si tanta, no sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que com sabeu és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també per conèixer un territori al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
7: Hola, bon dia, Laura, què tal?
6: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
7: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant l'Espurna de Lleida amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
6: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
7: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural és àrida i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser el més ecològics possibles, i acaba tenint, doncs, tot aquest context natural, doncs, que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
6: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
7: Exacte,
6: eh?
7: Que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Mm. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
6: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho.
7: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues, bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
6: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
7: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després, pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això, pues, acompanyat de vins Raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format, doncs,
6: obert, no?
7: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o pues, potser aquest dia no, només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
6: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
7: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
6: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a la gent jove, però me sembla que no, Jesús?
7: Doncs és curiós, perquè tenim molt, molt, molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta, doncs, una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format, perquè és, no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, en qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
6: Obriu de dijous a?
7: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
6: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm,
0: i tant.
6: El Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la Verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
6: Jesús. Ah, Jesús, això és perdona. Més aviat raïmat, no?
0: Sí, no? A tu t'arriba ja... T'arriba envasat, el vi, ja.
7: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí.
0: Molt bé.
7: No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant. I la veritat és que... Jo tinc la sensació de que aquest any la Verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
0: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Raïmat Natura. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
6: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
15: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
14: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
15: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
14: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
15: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas amb una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es
1: diu? Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a
1: literalment,
0: no?
1: sí, correcte, sí, és així, pobrinya. És així.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets. De gats en parlarem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt també el xat, si hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus, no ens podem deixar d'escoltar. Sí.
0: Que guai, a més ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que vas quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, sempre dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et caurà bé aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No, me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Festa grossa. I
0: ja està. És una lectura, això és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: doncs
1: repetim
0: abonat, eh?
1: En aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo

0: Convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
1: Que farem una entrevisteta?
0: Home, i tant.
1: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
0: Home, vinga, fantàstic.
1: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
0: Feina feta.
1: Hala, en directe.
0: Així m'agrada. Ens apuntem
1: Enric,
0: a tots
1: doncs, recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
0: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu al número de WhatsApp un comentari o un àudio, que veureu al WhatsApp allà també les publicacions, o per missatge directe. Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i a totes les vostres recomanacions literàries.
1: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
0: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, l'hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. S'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant, el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mí.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè

0: que aquest rector era el seu oncle avi, i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
0: Aquest és d'en Lluís Foix, i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic, és líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors, realment, és un llibre que té, sobretot, el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes, ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós. És bonic, molt bonic, molt. Jo crec que es pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
0: De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie? A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
0: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
0: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo de Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval, diguem-ne, l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
2: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
3: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra. No s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
3: Clar, clar.
4: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
3: Però això és... tresor, que... això és un tresor. Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
4: No, res de llançar-los, eh? Tot ben, no. ben guardat o no, no, però, o per jugar.
3: Ni el llencis a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després vés-lo a buscar, que és
4: aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
5: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com, diguéssim, el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
4: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa, com faríem ara, per exemple, aquí, si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
5: Sí, és clar. O sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee hi ha la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força... Sí, és molt complet, de fet.
4: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme? No sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
5: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran... I, bueno, i llavors, i corre molt, no?
4: Tu ets un bon jugador de frisbee?
5: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però, a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però, a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
4: Segur que ets un molt bon jugador, perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat en bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat, perquè suposo que... Hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
5: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys, o sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
4: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí. Que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
5: Sí. I de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú. Tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
3: Eduard, ni deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver, segur, eh?
4: Sí, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
5: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui... I clar, quan veus un partit de futbol, no?, penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona. I
4: de vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
5: Sí.
4: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un.
5: Sí.
4: És molt diferent dels que he dut jo avui.
5: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
4: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans, no. Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
5: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials, de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
4: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
5: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer.
4: A veure, com l'agafaries?
5: El tires amb la mà cap a fora.
4: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
5: Exacte. Sí, sí. I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
4: Home, aquest és més complicat,
5: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
4: Escolta, tu ets nascut aquí a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
5: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i, ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
3: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
5: Home, a veure... trobes de tot, no?
3: Sí.
5: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, jugues, tens que pagar-t'ho tu. si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
4: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
5: Exacte, sí. Per exemple, jo, si tinc un torneig, uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
4: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
5: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
4: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
5: Sí.
4: Són retransmeses.
5: Sí.
4: Digue'ns-ho, que així podrem sí, gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
5: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya, al setembre, finals de setembre.
4: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
5: Moltes gràcies.
4: David Cubota, gràcies.
5: Gràcies.
4: Núria, mira, t'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees.
6: Sí.
4: Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
6: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
4: fantàstic,
6: baixo. Gràcies,
4: bé,
6: a Virgili. Gràcies.
4: Que vagi bé. A reveure.
7: Obert per vacances.
6: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tot Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
7: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
8: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
9: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
10: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
9: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Tenir dones de que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar. Per tant, és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-ho a la teva terrassa, tu allà sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, perdó, 5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
10: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
9: Un horitzó molt clar. Has de ser un puesto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tingués edificis sobre al voltant.
10: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
9: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania, aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques, potser no hi haurem si aquí se criden o no criden. Però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
10: I, clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
9: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats, malament res, molt més complicat, eh? Però, bueno, no deixa ser una mica la reacció a aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
10: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
9: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no els va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fosc, no veure estrelles, no veure Venus, que haurien de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser allà on el veiem, perquè hi ha molta gent i, per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i, per tant, millor si tens alguna planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
10: Des del sud del Mediterrani,
9: des
10: no?
9: Del sud del
10: des del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
9: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se. És a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res. La vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant. Per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
10: Serà, sens dubte, una experiència apassionant. Serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
7: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
6: I com sempre, amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
11: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
12: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
13: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
14: Josep Estanyol, veterinari.
13: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
15: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
14: Gerard Estabanell, educador caní.
15: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
16: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
14: Quico Baltrons, instructor caní.
16: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. O sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
11: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
17: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
18: Marta Ferrés, perruquera canina.
17: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
19: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
18: Mar Sánchez, esteticista canina.
19: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
17: A veure, l'ideal és un cop al mes. L'ideal. Però clar, si s'embrut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol, o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
19: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
17: També els gossos és una mica com els nens, i als propietaris els hi pren una mica el pèl, perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
12: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
20: Obert per vacances.
6: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
21: Hola, bon dia.
6: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
21: Correcte.
6: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
21: No, exactament, anava a dir.
6: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
21: Aquestes fusions.
6: Sí.
21: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge, dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
6: Diferent del tot, sí, sí.
21: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
22: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
6: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla, que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
21: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular abrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
6: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
21: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
6: Mm-hmm. I encara que acabem amb més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
21: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
6: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
21: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
6: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
21: Adéu, fins demà.

0: dansa.
1: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Xarango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
2: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
1: Sí, sí, ens agraden també el Xarango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
2: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
1: Ai, tot, ho vull tot.
2: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
3: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
2: Ja ho veus, Núria,
1: sí.
2: Garlanda.
1: No dono abast, eh? Tinc encara no. Obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me
2: sí?
1: La idea.
2: Oh,
1: no dono abast.
2: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que s'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la... Oi, ja t'ho diré, a la Berta.
1: Vale.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
2: La passadora.
1: La passadora. Ostres, tu.
2: Aquest
1: és que
2: un...
1: ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
2: De Rutes a l'exili,
1: sí,
2: és un
1: sí.
2: Llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
1: Sí, clar.
2: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu... I seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
1: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxar. Un totxo gran, no? Però,
2: no creguis,
1: no?
2: Eh? Jo en aquest cas jo tinc el d'editorial Alpina i el de Cossetània i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són amb un format per poder desplegar bé i molt resistent. Sí, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
1: Bé, això passa.
2: Sí, sí, sí.
1: No toqueu res que no sapigueu el que és.
2: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol
1: sí.
2: Que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
1: Oh.
2: I jo aquí...
1: Va,
2: aquí li sumo.
1: Clar, això ens porta Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
2: Mira,
1: és que clar...
2: T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això que t'ho he escoltat i jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, jo estic just allà. Jo crec,
1: tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
2: Zuzi me recibes, oi?
1: Sí. Sí, tal qual, tal qual. Va, que això està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
2: Imagina't.
1: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet, enganxat.
2: Sí, sí.
1: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
2: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
1: Calla, que ja ho tinc.
2: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
1: no
2: complet.
1: No pateixis, és molt saludor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
2: Gràcies, gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
1: Enric, fins demà, una abraçada forta.
2: A reveure, tens a les xarxes.
1: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
5: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jean Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
10: Què tal? Com estem? Bon dia.
9: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
10: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, en les quals les zones de sembra actuaven especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística, que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys, en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt, perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2,

0: no són apagables.
1: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no?
0: Correcte.
1: Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
0: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal. És a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles. Perquè al final, tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
1: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
0: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
1: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
0: No tinc clar exactament com afecta. No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament, em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar. Tot això és un està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que hi ha planificat a lo que s'acabarà implementant hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
1: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals.

0: no? En tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí. I que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
1: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs, que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o en tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la, és a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreix, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa. Que d'això ja en vam parlar un dia també, abastament. No?
0: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
1: Bueno,
0: no?
1: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no es convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes. I hi ha una perseverança. No? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
0: I, Roger, com està canviant el canvi climàtic, la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
1: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, dic, porto 40 anys aquí, no paro d'aprendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, Tot el combustible mort, que en tenim una borrada, el combustible mort no veu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí, sí que quan plou veu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que en 10-15 dies un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt, perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. A què bé que li ha anat? No, a l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits, durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pa que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem. Oi, si plou ara? No, si plou ara...
0: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
1: No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etc. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents, perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny, tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
0: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no? Que es pugui dur a la pràctica. Com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
1: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90%, 50% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que aquest home ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
0: Hem d'estar alertes.
1: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs pues això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
0: Molt bé. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita. Que vagi molt bé.
1: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Era el millor dels temps. Era el pitjor dels temps. L'edat de la saviesa i també de la bogeria. L'època de les creences i la incredulitat. L'era de la llum i de les tenebres. La primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació. Tot ho posèiem, però no teníem res. Caminàvem en dret al cel i ens extraviàvem pel camí oposat. En una paraula, aquella època era tan semblant a l'actual que les nostres autoritats més notables insisteixen que, per tant, el que fa el bé com el mal, només és acceptable la comparació en grau superlatiu.
1: Pablo Jiménez, benvingut, com estàs?
0: Bon dia.
1: Què és el que acabes de llegir? Doncs
0: pues mira, he llegit el primer paràgraf d'un llibre absolutament meravellós que es diu Història de dues ciutats, de Charles Dickens. Mira si ens hem anat enrere.
1: I és que avui parlarem d'inicis que... d'històries, de llibres que enamoren.
0: Correcte.
1: No? Perquè és molt important, perquè depenent d'aquestes primeres frases... continuarem o no continuarem llegint aquella història que tenim entre les mans.
0: Exactament. Jo t'he fet una selecció a partir de llibres que quan vaig llegir, jo tinc molt la mania d'obrir un llibre i llegir les primeres línies i decidir si el llegeixo o no.
1: I aquí ho fa al revés i se'n va al final de tot.
0: No, però aquí el que he fet és seleccionar-te aquells llibres que a mi, personalment, quan vaig llegir aquestes primeres línies, vaig dir, he de llegir això.
1: Val. I d'aquesta primera, de la història de dues ciutats, què és? Aquesta aura de misteri que...
0: És un clàssic del romanticisme que ens retracta la vida de persones absolutament normals entre dues ciutats, entre Londres i París, i que és amb el millor estil de Charles Dickens, que tothom el coneixerà, tothom coneixerà Dickens per obres que reflecteixen, com Oliver Twist, que reflecteixen l'estat de la seva societat amb l'època en què ell estava vivint. Aquí se'n va una miqueta més enrere, però ho fa servir també com a reflex de dues maneres de viure completament oposades i de com pateixen els éssers humans dins d'una societat que no sempre els tracta bé.
1: Bé, doncs seguim aquest passeig per aquests inicis de llibres que ens conviden a continuar amb la lectura. I anem pel segon.
0: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixí de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, tréspols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles, va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei.
1: De quin llibre? De qui estem parlant?
0: Doncs un clàssic del nostre temps, com és Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Cecil B. DeMille deia que en cinema has de començar amb una explosió i d'aquí cap a dalt. Aquí tens. Comences amb l'esfondrament d'una casa, amb la qual cosa ja saps que, ostres, espera, començo un llibre i s'està enfonsant una casa, què està passant aquí? Amb la qual cosa ja t'atrapa per reviure aquesta vivència tan personal que suposa Camí de Sirga.
1: Per què? Què ha passat? Qui hi ha?
0: Exacte. A qui li està
1: passant? Quantes preguntes?
0: Et genera un munt de preguntes que tu ja estàs construint una història abans de continuar llegint, amb la qual cosa, meravellós.
1: Molt bé, doncs en aquest recorregut que fem pels principis d'històries, de llibres, ens n'anem amb un clàssic.
0: Un clàssic absolut i que a molta gent li sonarà. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
1: Aquest coronel és famós.
0: És famós. 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez, una de les grans obres de la literatura en castellà. Evidentment, quan es tracta d'una traducció, he volgut fer la versió en català, però amb obres que són escrites originalment en castellà, doncs, bueno, he pensat que es podia fer la lectura en castellà per tenir tota la sonoritat. I 100 anys de soledat, vull dir, és que no cal dir res de 100 anys de soledat, ni de Gabriel García Márquez, el seu autor, tothom els coneix, però de vegades cal recordar aquests principis, perquè 100 anys de soledat jo el vaig llegir pràcticament per obligació, perquè em van dir...
1: A l'institut, no?
0: Sí, gairebé. Va, a, a mi em va tocar a la universitat. Però llavors em van dir, és que s'ha de llegir. I clar, quan vaig pensar, va, a part hi ha rotllo que em tragaré ara, un autor iberoamericà, no és el meu estil normalment, excepte Borges... I quan vaig llegir aquesta primera línia és... És que m'has explicat una història abans... O sigui, tota la història ja me l'has explicat. Vull dir, de cop és... Ja m'estan dient que mataran el protagonista, però és igual, vull saber què li passa, vull conèixer les seves vivències. Què vol dir que, mentre estan a punt d'afusellar-lo, recorda el dia que va anar a descobrir el gel amb el seu pare? Quina vivència ha tingut aquest senyor? Clar, t'atrapa.
1: Sí, sí. Vinga, doncs, més inicis que enamoren. Anem ara per una història també.
0: Clàssica.
1: Sí. Clàssica. Que comença com?
0: Comença així. A un costat i a l'altre del gelat llit del riu s'alçava un fosc bosc d'avets d'aspecte sorrut. Feia poc que el vent havia desposeït els arbres de la capa de gel que els cobria i, enmig de l'escassa claredat, que s'anava debilitant per moments, semblaven inclinar-se els uns als altres, negres i sinistres. Regnava un silenci profund en tota la vasta extensió d'aquella terra. Era la desolació mateixa, sense vida, sense moviment, tan solitària i freda que ni tan sols n'hi hauria prou a dir per descriure-la que la seva essència era la tristesa.
1: Quina descripció del paisatge.
0: Absolutament lírica, oi? Doncs això és una novel·la d'aventures. Es diu Ullal Blanc, de Jack London. És a dir, tens aquest lirisme amb un llibre que jo reconec que me'l vaig llegir perquè a mi les històries de gossos i de llops m'agraden molt.
1: Sí, em sembla que
0: molt,
1: ho sé.
0: Molt, I llavors vaig dir... I clar, quan vaig començar a llegir això, jo tenia la imatge de l'Ullal Blanc tipus Disney, que és molt aventureta, i vaig descobrir un llibre meravellosament ben escrit, amb moltíssima aventura i molta força. Però, clar, Ullal Blanc és un llibre sobre un llop. El protagonista és un llop. Clar, necessites entendre quin és el món, amb el món on es mou aquest llop. I amb aquesta descripció d'inici ja estàs a dins d'aquell nord remot d'entre Estats Units i el Canadà on passaran aquestes aventures.
1: Estàs a l'escenari.
0: Estàs a l'escenari, i és magnífic.
1: Sí, senyor. Anem ara amb una altra lectura. I en aquest cas, tornem cap a casa, que a casa també hi ha coses interessants
0: magnífiques.
1: I que enamoren.
0: Vam arribar amb les panxes plenes, doloroses. Els ventres negres carregats d'aigua fosca i freda, i de llamps i de trons. Veníem del mar i d'altres muntanyes i vés a saber de quins llocs més. I vés a saber què havíem vist.
1: Aquest, vés a saber, i sobretot al final d'aquest paràgraf, què havíem vist, és la porta a voler saber exactament què hem vist.
0: Què hem vist?
1: Sí. Estem parlant de...
0: Cantujó i la muntanya Valla, de la Irene Solà, un llibre absolutament sorprenent, un llibre amb el qual va canviar de va canviant de format, d'estil, de veu narrativa, que transforma a mesura que els vas llegint i que es va transformant el llibre mateix, cada cop variant, i sense saber mai què et trobaràs a la següent pàgina, però amb un lirisme, amb una força, amb una delicadesa i amb un llenguatge que absolutament et deixen allà atrapat i no pots deixar el llibre fins que l'acabes. I acabes el llibre dient, espera, que me'l torno a llegir, que igual descobreixo una altra cosa, el tornar-ho a llegir. O sigui que
1: sí?
0: Un llibre...
1: Sí? I passa?
0: Sí. Sí, sí, sí. Té moltíssimes lectures, Cantujó i la muntanya Valla.
1: Doncs ara t'he de dir que em sorprèn, perquè anem per un dels clàssics universals. Em sorprèn que amb només una frase això ens acabi atrapant.
0: Sí.
1: Vinga.
0: Totes les famílies sortoses s'assemblen, però les infelices ho són cadascuna a la seva manera.
1: Doncs Bé, doncs aquí m'imagino que ens encuriosix saber de quina manera és infeliç aquesta família a la que se suposa que vol fer referència.
0: Estem parlant d'Anna Karènina, de León Tolstoi, un dels grans clàssics de la literatura universal, amb unes vivències brutals, romanticisme rus, amb tot el que això significa, amb tots aquells sentiments tràgics i exacerbats que ens trobarem al llarg de tota la novel·la, i també amb un retrat social molt punyent i molt dur, però que a la vegada es llegeix com una novel·leta. És a dir, això sí, és un llibre d'aquells que espanta, com tots els grans clàssics russos, perquè dius, ui, moltes pàgines aquí, no? No són tantes, no patiu, no són tantes.
1: El que popularment coneixem com a totxos.
0: Sí, però es llegeix molt, molt, molt, molt bé. I hi ha hagut diverses versions cinematogràfiques, oblideu-vos d'elles, agafeu el llibre, de veritat, Tolstoi s'ha de llegir.
1: Vinga, doncs tornem novament a casa per un altre dels llibres que també va passar a la gran pantalla.
0: Quan feia bon temps, des de Pasqua florida fins a principis de tardor, quan el bosc canviava de color, vivíem a les branques dels arbres.
1: No sé si qui hagi vist la pel·lícula haurà identificat el llibre. No sé si ha estat suficient.
0: Probablement no. Estem parlant de Pa Negre, de l'Emili Teixidor, un autor que ja s'havia fet conegut amb la seva obra juvenil, amb L'ocell de foc, però que aquest Pa Negre el va convertir en un best-seller. I un llibre que realment, aquí et sembla que t'està fent una novel·la de fantasia d'un poble que viu a les branques del... No, són nens que s'encaramen, brinquen i pugen dalt d'un arbre quan fa bo, no? Però això és molt suggerent, et porta molt a dir... Qui viu a dalt d'un arbre? I per què des de Pasqua florida? Ja t'està situant, vull dir, m'estan parlant de la meva terra, perquè Pasqua florida la celebrarem aquí
1: nosaltres,
0: a Catalunya.
1: Clar.
0: Un senyor de Sebastopol no farà la Pasqua florida, farà altres festes.
1: Està clar. Et sembla que seguim el recorregut, però...
0: I tant.
1: Però ho fem una mica a la inversa de com teníem previst,
0: perfecte.
1: Sí? Perquè així no ens deixarem coses que són importants.
0: Sí.
1: Doncs vinga.
0: Pues mira, jo ara et vaig a fer una cosa rara.
1: Val.
0: Et vaig a fer un principi de llibre,
1: sí?
0: Et vaig a fer un final de llibre, de fet, d'una història, i et llegiré la història sencera.
1: Tot en un?
0: Tota. Ja veuràs.
1: Mateix llibre?
0: Mateix, sí. Mateix llibre, mateix autor, mateixa història, tot.
1: Ah, vinga.
0: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Això és tot en un?
0: Això és un microconte. Això és un microconte d'Augusto Monterroso, i és una història que en realitat la montes tu, perquè ell només et diu aquesta frase, això és tot el conte. Clar, com a inici és meravellós, però també és un final i també és el conte en si, i tu generes la història a partir d'aquí, només amb aquest Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Ostres.
0: Perquè et genera tot... Com el dinosaure...
1: Tu has de posar el farcit.
0: Exacte.
1: El farcit de l'entrepà l'has de posar
0: aquí
1: tu.
0: Aquí està.
1: Mare meva.
0: Aquí està.
1: Seguim. Anem per...
0: La meva preferida.
1: Sí?
0: La meva preferida. El meu inici de llibre preferit de tots els temps.
1: Vinga, doncs el descobrirem ara.
0: Nasqué amb el do del riure i amb la intuïció que el món estava boig. I aquest era tot el seu patrimoni. Escaramouche, Gabriel Sabatini, una de les millors novel·les aventures de tota la història, i amb aquest principi que et presenta un personatge que no te'l descriu físicament, no és un... Era un home alt, guapo, no sé què... No, te'l presenta d'una forma tan magistral que vols saber qui és... Qui és aquesta persona que té el do del riure, la capacitat de riure-se'n de tot, i que tot el seu patrimoni és saber que el món està boig i que no es pot prendre seriosament.
1: Mira, filosofia de vida.
0: Correcte.
1: Vinga, seguim el recorregut amb més inicis d'històries que ens enamoren, Pablo.
0: El dia següent... no va morir ningú.
1: Això també és molt potent, és molt potent, breu, però, molt escolta, ens imaginem que hi ha hagut un escabetxin aquí.
0: Les intermitències de la mort, de José Saramago. La mort es pren unes vacances i decideix que de tant en tant pues no cal que mori ningú perquè ja no té ganes de fer la feina. Aquella barreja entre fantasia, realitat, utopia, distopia de Saramago, que juga amb el llenguatge a més per portar-nos molt, molt, moltes sensacions, pues aquest principi de Saramago, allò de que el dia següent no va morir ningú. Espera, no va morir ningú? On? A tot el món? O estem en un hospital?
1: No, no, sí.
0: O... És brutal.
1: Si tens curiositat,
0: sí.
1: Aquestes frases tan escuetes, tan curtes, ens porten a haver de continuar endavant, igual que farem nosaltres ara.
0: En un forat a terra vivia un hòbit. No era un forat humit, brut, repugnant, amb restes de cucs i olor a fang, ni tampoc un forat sec, nu i sorrenc, sense res en què seure o menjar. Era un forat hòbit, i això significa comoditat.
1: Que tendre, no?
0: Un dels meus llibres preferits, El Hòbit, de J.R.R. Tolkien. Evidentment, El Senyor dels Anells per mi és millor, però aquest principi ja t'està dient que no t'està parlant d'aquest món. T'està parlant d'un món diferent, de fantasia, d'un món... És a dir, tenim un ésser del qual encara no sabem res, que viu en forat. És un hòbit. Sí, però nosaltres ara sabem tots què són els hòbits.
1: Ara sí que en sonen, sí,
0: però,
1: clar.
0: Però pensa, als anys 40, qui sabia que era un hòbit?
1: Ningú.
0: Ningú.
1: T'ho havies d'imaginar també, no?
0: Correcte.
1: A més, ara ja tenim imatges.
0: Sí.
1: Que abans també la imatge te la podies organitzar tu. Vinga, fem alguna més? La que tu vulguis.
0: Sí, vinga.
1: La que tu vulguis.
0: Pues aquest. Fins ahir a la nit, caminant pels carrers de Molls, de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable.
1: Això sí que és... Això deu ser posar llum a la foscor, no?, una miqueta.
0: Jo confesso, Jaume Cabré, ell posa llum a la seva pròpia foscor.
1: Mare meva.
0: Vull dir, aquest sí que és totxo, eh? Vull dir, aquest, el Jo confesso de Cabré, és llarg.
1: Sí.
0: Ara, és apassionant. I aquest principi d'haver nascut a un lloc, que és una cosa que tu no decideixes.
1: Exacte.
0: Ha estat un error imperdonable.
1: Clar.
0: Aviam, què passa?
1: Però un error d'aquí.
0: Ho descobrirem amb el llibre. Ho descobrirem amb el llibre. Jo he volgut deixar aquesta pel final perquè penso que és un final absolutament meravellós. També és una d'aquelles frases que et porta a imaginar-te ja a prellegir la novel·la i després anar-la descobrint a poc juntament amb l'autor. Però realment jo penso que hem fet un bon monstruari d'inicis de llibre que ens atrapen i que ens volen fer descobrir més.
1: I hauríem pogut continuar
0: i tant,
1: fent...
0: I
1: jo ara encara estic pensant, a veure, per què anava pels carrers de Vallcarca?
0: Carrers on Molls, ha plogut.
1: On anava i d'on venia.
0: Mm-hmm.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, Pablo, com sempre, molt interessant això dels inicis que atrapen, inicis que enamoren, perquè això és bàsic, perquè ens atrapi la lectura i aquestes històries que avui des d'aquí us hem volgut convidar a descobrir.
0: Pues, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: A reveure.
1: Adéu-siau.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, tenim una gran cuinera aquí al nostre costat. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs avui anem per l'àpat d'avui.
1: Doncs avui l'àpat d'avui també és un àpat de festa. Un ànec.
0: Ah!
1: Sí, ànec amb salsa fins, si us agrada.
0: Bé.
1: O bolets, clar, si no us agraden els salsafins.
0: Els salsafins se'n troben prou,
1: ara? Ara sí, perquè ara és el temps, el novembre i finals d'aquest mes, vull dir, se'n troben. Ja sabeu que el salsafí és com una pastanaga, igualment la mateixa forma que una pastanaga, i s'ha de cuinar com si cuinessis una pastanaga. Vull dir, s'ha de, primer de tot, el salsafí s'ha de tallar la part de dalt, que és el que va junt amb les fulles, el talles una mica i llavors s'ha de pelar.
0: Ah, està bé.
1: Llavors el podem pelar amb un pelador d'aquests que ja tenim, o el podem pelar amb un gabinet al revés.
0: Ah!
1: Dic al revés perquè no el cantó que talla, el cantó que no talla.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors el peles i veus que treus tota la pela.
0: Llavors, si ho fas del bastó que talla, deus treure massa, no?
1: Treus massa. O sigui, en canvi, si tu el treus per aquí, només surt just el que és ben bé la pell del salsafí. Llavors, aquest salsafí el que hem d'agafar és rentar el ben net, ja tenir aigua bullint amb una mica de sal, i bullir el 15 minutets.
0: Va.
1: Una vegada l'hem bullit, l'hem d'escórrer, i llavors l'hem de fregir, enfarinar i fregir per posar-la a la cassola que el vulguem posar.
0: Molt bé, això és una de les coses primeres que hem de fer per això.
1: I llavors parlarem, doncs, un ànec gros, de la manera que sigui, però un ànec d'aquests n'hi ha per 8 o 10 persones, perquè s'ha de tallar
0: però
1: a octaus, eh?
0: Els ànecs, el Joana...
1: S'encongeix bastant.
0: Ah.
1: Sí, sí, s'encongeix bastant l'ànec, sí. Llavors agafarem un ànec, ceba, 250 grams de ceba per fer el sofregit, unes 6 o 8 cullerades de tomàquet natural, un bon got de vi ranci que no hi falti, el safrà, pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, llorer, una mica de canyella, pebre, oli i sal, i una mica de farina per posar-hi una mica de farina.
0: A veure, el safrà, què hem de fer? El deixem a sobre la tapa?
1: Sí,
0: com
1: no, el safrà el posem...
0: O com ho fas,
1: el posem en un paper una mica allà al costat del fogó mateix que fas fent, i llavors amb els dits les micules una mica ja queda desfet.
0: Val, perquè sempre tinc l'idea de la meva mare,
1: sí,
0: o la meva àvia, que posaven a sobre
1: la tapa,
0: no?
1: Perquè s'escalfés, doncs, amb una mica de paper de cuina el poses aquí perquè no t'escalfi. I llavors, aquí, per la picada aquesta, necessitem unes 20 ametlles o 25, 3 grans d'all, pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Eh? Jo, l'ànec aquest, el faig tal com el feia la meva mare i la meva àvia, que el faig amb una olla. No el faig rostit, perquè resulta que al fer la olla tota la grassa que té, la treus. No t'hi queda gens de grassa. I amb l'olla faríem, agafaríem una olla, ja el tindríem tallat a quarts, ben net, sempre rentat, llavors el tindríem en sal i pebre, ja salat i empebrat, agafem l'olla i fem el sofregit en aquesta olla.
0: Ah, està bé.
1: Quan tinguem aquest sofregit fet, hi posem l'ànec en fred, hi posem un bon raig de vi, i llavors hi posem aquesta mica de pebre vermell que hem dit, i la mica de safrà, i li donem un parell de voltes. Ho tapem, i posem aigua. I posem aigua. I que això se'ns vagi covent...
0: L'aigua perquè
1: tapi... A la tapadora.
0: Ah, val.
1: I aquest ànec anirà deixant tota la grassa que ell té i es anirà estovant. Poder de cap d'una hora, veuràs que ha deixat molta grassa, tombes l'olla en compte i amb una cullera treus tota aquella grassa que t'ha quedat a l'olla. I veuràs que t'ha quedat tou, però tovíssim, eh? Treus tota aquella grassa, n'hi deixes una miqueta, com és normal. Depèn, hi ha ànecs que en fan més, hi ha ànecs que menys. I llavors hi tires la picada i ho cobreixes amb una mica d'aigua d'aquesta mateixa de la tapadora que ja és calenta.
0: Ah, molt bé.
1: I el cobreixes, però amb 3 o 4 dins menys, eh? Perquè com que ja serà cuit, no se'n veurà gaire de suc.
0: És a dir, no cal que tapi l'ànec.
1: No cal que tapi, eh?
0: Vale.
1: I si no hi ha, ni pots tirar més. Millor que n'hi hàgim de tirar més que no pas que el fem igalit, perquè llavors quedaria igalit. Llavors el rectifiquem de sal, el deixem uns 3 quarts d'hora o així, el posem en una cassola i llavors el deixo refredar aquí dins a l'olla, perquè sempre que fas un menjar... No el treguis de seguit d'allà on te'l fas, perquè això acaba de coure i acaba d'agafar els gustos.
0: Amb l'escalfor acaba l'escalfor, de fer un procés, no?
1: Acaba de fer aquest procés, en canvi, si tu el treus, li trenques aquest procés.
0: Llavors
1: tu el deixes un parell o tres d'olles en aquesta olla, i llavors jo t'ho dic posar-la en una olla perquè per servir és més fàcil. Llavors ja tens una cassola, podria haver passat 3 hores o poder l'endemà, eh? Si ho has fet a la tarda, l'endemà, que no hi ha cap problema, abans de posar-la a la nevera. I llavors ja tens aquests salsafins que els hem fregit i els hi poses a sobre. Si ho fas el mateix dia, els hi has de posar abans. I si ho fas de cap de 3 o 4 dies, a sobre. I quan ho escalfis, ja agafaran
0: el
1: gust aquell
0: Gaire
1: i deixaran anar.
0: Tu aconselles que s'estigui després amb els salsafins i tot fent el xup-xup?
1: Si tu menges el mateix dia, que és millor sempre fer-ho abans, eh?
0: Sí.
1: Tots els guisats. Si és el mateix dia, una mitjoreta.
0: Mitjoreta,
1: o que et reposi una hora o dues, és bo. És bo, eh? Però, esclar, llavors ho has de fer molt aviat. Jo sempre ho faria el dia abans.
0: Va.
1: O 2 o 3 dies, perquè això a la nevera
0: clar,
1: no hi ha problema. Mentre tinguem lloc a la nevera, perquè ara aquests dies... I no cal ni congelar-ho això en 3 o 4 dies, eh? No cal. Això, aquest àpat, el podeu fer el dia dels Reis o el podeu fer el dia d'Any Nou, per variar una mica. Mira, uns canelons, i això és fantàstic.
0: Bueno, amb molt temps,
1: o,
0: eh?
1: O un pica-pica.
0: Jo el que també em fa pensar, Joana, és que a l'ànec, segons la mida, tu dius que sí, sigui una mica
1: sí,
0: gros,
1: sí.
0: Esclar, en l'olla resulti que, esclar, que te queda un tros d'ànec a sobre l'altre.
1: Sí, bueno, però tu ja el vas sacsejant.
0: Vas sacsejant,
1: el vas tombant,
0: val.
1: I allò es va covent sí. I es va enrossint.
0: Perquè, esclar, jo una olla... Tinc olles grosses,
1: bueno,
0: però
1: esclar... Bueno, però a veure, sí, però una olla, per exemple, de 10 litres ja t'hi queda bé.
0: Esclar,
1: home, una olla petita no, eh?
0: No, esclar. No.
1: I si no, el pots fer rostit. Però
0: ja queda diferent, i
1: llavors,
0: segurament, no?
1: Si el fa rostit, també, quan el tens rostit, has de treure aquell greix, i llavors ja has de posar l'aigua perquè s'estovi.
0: Val.
1: I llavors l'has de treure i llavors has de fer el sofregit en aquella mateixa cassola i tornar a posar l'ànec i llavors posar-hi l'aigua i la picada i tot igual.
0: Molt
1: si el feu amb una cassola és el mateix, però diferent.
0: Sí,
1: diferent.
0: Sí.
1: Jo el faig així pel sentit aquest de la grassa, perquè no n'hi queda gens de grassa.
0: Que bé. Molt bé, vinga, repetim els ingredients, Joana.
1: Un ànec, depèn de la quantitat. I si llavors veieu que aquest ànec no hi arribeu, també hi podeu barrejar una mica de pollastre d'aquest de pagès.
0: Sí.
1: Perquè com que resulta que tots volem cuixes, i cuixes n'hi ha poques. Doncs llavors
0: ja
1: què fem? Jo a vegades he agafat llavors cuixes de
0: sí.
1: pollastre
0: i
1: ho he barrejat. I vull dir als meus nets, dic, és ànec, no se n'entenen ni ja. Si és ànec ni... Els grans sí, però els nets...
0: Bueno, i si no hi poses també allò que... A Botolades també, no sé si tu has fet, hi poses un tros de botifarra
1: també,
0: crua, que i, també dona molt bon gust,
1: i també hi pots posar unes mandonguilles.
0: Aca!
1: Unes pels nens, perquè els nostres... Els nets, doncs fas unes mandonguilles i també els hi tires aquí.
0: Va,
1: i
0: va.
1: Queda l'ànec, mandonguilles, queda molt bo.
0: Ha de ser
1: també.
0: Molt bo, esclar,
1: sí.
0: Perquè dona el seu
1: sí.
0: gust.
1: Això,
0: especial.
1: El porc, i aquest any diu que hem de apoyar tota la gent, aquesta gent de tot el que ha passat amb la pesta aquesta, hem d'apoyar els pagesos, doncs gastem porc si ens ve bé. Però bueno, sí, hem de confiar que
0: ara,
1: tot...
0: Ara ja en aquests moments ja està tot
1: molt controlat.
0: I,
1: sí,
0: dir,
1: però Déu-n'hi-do aquest any els pagesos,
0: sí,
1: entre les gallines... Les vaques. Ara els porcs, pobra gent, tu,
0: sí,
1: que tot els hi va sobre,
0: eh?
1: Vinga,
0: doncs
1: va,
0: anem
1: que
0: a cap
1: això.
0: A aquests ingredients,
1: sí.
0: Que encafin bona nota, que la nostra audiència...
1: L'ànec, aquest, el salsafins, 1 quilo, llavors, si voleu posar els bolets, mig quilo de bolets, en tindreu prou, d'aquests de pot, els vendiu els a sempre, perquè allò, aquell suc que fan,
0: sí.
1: Jo sempre els esbandeixo. Llavors, la ceba, 250 grams de ceba, unes 8 cullerades de tomàquet d'aquesta natural, ja natural, però triturada, un bon got de vi ranci, el safrà, una mica de pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, un parell de fulles de llorer, un trosset de canyella, la sal, oli, el pebre, la farina aquesta, quan tinguem l'ànec que quasi bé diem que ja hi anem a tirar l'aigua, posem una cullerada de farina en el suc, perquè en el sofregit, i la deixem coure una mica, perquè això ens fa que ens quedi el suc espès.
0: Molt bé,
1: que no
0: molt
1: quedi,
0: bé.
1: Saps com te posen el
0: sí.
1: plat que veus aigua?
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: Això fa que quedi el suc espès. Llavors hi farem aquesta picada, amb aquestes 20 ametlles, més o menys, o 25 o 30, les que vulgueu, els tres grans d'any, uns pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Farem això molt túrmics, tot ben finet i tirat. I ja estem.
0: Molt bé, doncs perfecte. Un bon àpat,
1: bon àpat.
0: Per dies festius, perquè l'ànec, si no es passa un dia així festiu especial, normalment a casa
1: l'ànec som... trobo que ara per Nadal es gasta. I en trobes amb facilitat perquè les botigues en tenen.
0: Tenen. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bona
1: doncs
0: setmana.
1: Fins la setmana que ve.
0: Exactament.
1: Adéu. Ho esperem a tots.
0: Bon adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Sabies que...
2: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba a un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernard Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer tornar a estar amb vosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per parlar de ràdio. És un programa de ràdio que parla de ràdio i això és fantàstic perquè podem mirar cap al passat i recordar algunes de les gravacions de programes mítics, altres que també encara estan a l'antena. Avui, però, començarem amb una emissora que ja no existeix i que porta segur molts records a alguns dels que ens escolteu. Alguns o molts, no ho sé, això depèn de l'edat. Saludem al 50% d'aquest programa, Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com va això?
4: Hola, què tal, Esteve? Encantat un cop més d'estar aquí amb tu i amb tots els oients. És un plaer poder fer aquest programa i poder compartir tots aquests talls de programes mítics de ràdio. Avui ens en direm força enrere, estic segur que ens ho passarem molt bé. Començarem parlant de Ràdio Joventut. Unión Radio va néixer l'any 1951 durant una fira de mostres que va tenir lloc a Sant Just d'Esvern, en un estand al que es va muntar una emissora experimental en la que es dedicaven discos. L'invent va tenir tant èxit que els seus organitzadors van decidir mantenir-la activa els diumenges al migdia amb el programa Discos Dedicados. Uns anys després, el local de Sant Just es va quedar petit i per a continuar el seu creixement es va fusionar amb l'emissora de ràdio d'Esplugues de Llobregat. D'aquí, el seu nom, Unión Radio. Alguns dels noms que van començar a parlar pels micròfons d'Unión Radio va ser Albert Buixareu, José Luis Barcelona, Pilar Matos i Fernando Silva, entre d'altres.
3: L'emissora es va traslladar al cap d'uns anys al carrer Saragossa número 77 de Barcelona. Durant els anys 60, l'emissora Ràdio Hospitalet es va fusionar amb Ràdio Unión. El 1965 va acabar la història d'Unión Ràdio, ja que el caos que en aquells moments hi havia a l'ona mitjana espanyola va obligar al tancament de moltes emissores, entre elles aquesta. El relleu d'Unión Ràdio el va agafar Ràdio Joventut de Barcelona, RJ2, inaugurada el 1964. En aquesta emissora es van donar a conèixer veus que en poc temps serien mítiques, com la de Luis Arribas Castro, Rafael Túria, Josep Maria Pallardó i Pedro Ruiz, junt amb altres que venien d'Unión Ràdio, com Pilar Matos o José Luis Barcelona.
4: El 1970, Ràdio Joventut es va traslladar als nous estudis a Via Augusta 77 de Barcelona, estudis que va inaugurar llavors príncep d'Espanya Juan Carlos de Borbó. Ràdio Joventut va ser la primera emissora en emetre en so estèreo per la freqüència modulada a partir del 1975. Alguns noms que a partir d'aquell moment van fer-se molt coneguts en aquesta emissora van ser Josep Maria Bax, Jordi Estadella, Odet Pinto i més endavant l'Albert Malla, Antoni Bassas o en Jordi Basté.
3: El 1981, Ràdio Joventut va ser absorbida per Ràdio Cadena Espanyola. Poc després, però, Ràdio Joventut i altres emissores d'aquesta cadena van desaparèixer, de nou a causa de l'adaptació d'Espanya als convenis internacionals que ordenaven l'espai radioelèctric. Doncs bé, ja contextualitzats en aquesta història radiofònica de Ràdio Joventut, anem per començar a escoltar algun àudio d'aquesta mítica emissora. Començarem escoltant algunes veus de les que hem parlat, Josep Maria Bax, Josep Maria Pallardó, Jordi Estadella. Ells feien el Sac a Puntes, un programa que, per exemple, en aquells moments feia coses tan novedoses com fer la retransmissió del Barça i fer comentaris humorístics pel mig.
5: A continuación, conectamos con el Nou Camp para transmitir íntegramente las incidencias del encuentro Barcelona-Sevilla. Adelante nuestra unidad móvil número 69. Conectamos.
6: ¡Misora! ¡Que se siente! ¡Misora! ¡Misora, se siente! ¡No se torna! ¡Fuatro un copé! ¡Se ha comenzado! ¡Es un momento prestigioso! ¡No voy a poner ridícula! ¡Fuatro un copé! ¡Que me ha tocado las pies! ¡Misora! ¡Misora, que se siente! ¡Misora! ¡Ahora! ¿Y se siente o no se siente ya? ¡Ahora ya! ¡Vale! ¡Estamos en la antena y en el aire! ¡Micrófonos del Sacapuntas de Radio Cadena transmitiendo directo vía casete para toda Cataluña y parte de Andorra! ¡Madre mía, qué mogollón de gente! ¡Aquí de Jornesio! ¡Esto ha estado como con! ¡No cabe ni el apuntador aquí, eh! ¡El campo del club pesado del mundo está jubiloso! ¡Aplegando a toda la afición! ¡Desde la chespa hasta lo alto del cielo, señor y majestuoso! ¡El campo del Barça! ¡Oh, oh, qué bonito! ¡Qué bonito, qué hermoso, qué embedadeo! ¡Visora, desde aquí vemos la cabina, lo alto de todo el estadio! ¡A miles de metros, donde está la cabina de transmisión a Pallardó! ¡Visora, Pallardó, que se siente!
7: Perfectamente, perfectamente, Kiko, desde lo alto del Nou Camp, donde dentro de unos instantes vamos a transmitir para los oyentes de Radio Cadena en Cataluña las incidencias del Barça-Sevilla, todo a punto.
6: Por primera vez en la historia de la radio vamos a transmitir un partido de fútbol en directo vía casete con toda la sinceridad y el valor del sacapuntas. Desde el borde de nuestra inconsciencia y con la bendición del manto de la Virgen, nos disponemos a presentarles el encuentro, a ofrecérselo, la batalla, todo el verde que se produzca entre el equipo de la capital de Andalucía y el Barça triunfante, orgullo de propios y ajenos. ¡Visora, camina que se siente!
7: Perfecto, perfectamente, Kiko, la técnica nos es absolutamente favorable. Atención, Kiko, desplázate ahora hasta la unidad móvil número 28 para conocer qué ambiente se cuece en el palco presidencial. Radio Cadena en directo desde el campo del Barça en una tarde de fútbol en vivo. Barça-Sevilla. Kiko Bleda ya en el... lo veo desde aquí, en la tribuna presidencial. ¡Adelante!
6: ¡Visora! ¡Visora! ¡A bordo de nuestro campo lluvia número 69!
8: ¡Esta es la 34, Kiko! ¡Que es la 34! ¡Me estás equivocado, hombre!
6: ¡Ven, hombre, va! ¡Va, calla, pérez, animalad! ¡Va, venga, va! A ver si van bien las pilas, hombre, venga,
8: ahora va. Bien, son pilas, Barta. ¡Visca el Barta!
6: Señor Oriol, unas palabras para el sacapunta.
9: Amb molt de gust, jove, digui.
6: Esperançado en la victòria del Barça.
9: Home, i tant, vostè dirà, jo sóc del Barça, però tal vegada avui hauríem d'acollir els nostres germans andalusos, que tants i tants viuen i treballen a casa nostra, i oferir-los el plaer del bon joc, perquè... Porque no olvidemos que tan catalanes son los andaluces que viven en Cataluña como nosotros mismos. Hermanos, y os prometo que si me matáis formaré el equipo del Guadalquivir Football Club.
6: Vale, vale, vale, no se engañe, que se me hace tarde. ¡Vicora! ¡Vicora, se siente!
7: Dos minutos de juego. Barça-Sevilla en el Nou Camp. Radio Cadena Catalunya i equip de Sacapuntes transmitiendo.
3: Una altra època, però déu-n'hi-do, una marxa que tenien Bacs i companyia en aquestes retransmissions del Barça, eh?
4: I tant, déu-n'hi-do, eh? Reia, i per ser l'any 80 i escaig, entenc que estàvem parlant, un programa d'aquests que se'l podríem colar en les emissores actualment, eh?
3: Correcte, sona.

0: res a veure amb aquesta història de la ràdio. No ens coneixem a través de la ràdio, però sí que tenim aquest punt en comú d'haver passat moltes hores a dins d'una emissora. I això m'ho vas explicar al principi de conèixer-nos a nivell laboral i em va fer molta gràcia. I ara que estem fent aquest programa vaig pensar que era una bona ocasió perquè ens parlessis una mica de l'Intríngulis de Ràdio Joventut. Quins records tens tu d'aquesta emissora? Com va anar això?
1: Bé, clar, el tema és que fa moltíssims anys d'això, jo era pues, molt petita, no? Devia tenir 8 anys, així que escoltava per la ràdio un programa que es deia Peques, els dissabtes al matí. Llavors jo vivia molt a prop de la Via Augusta, que és la Via Augusta número 17, on estava l'emissora, i feien concursos i trucava, no? I bé, un dia em van dir que anés allà a veure com feien el programa, i vaig anar... I bé, em vaig quedar allà fent un programa, era un programa que estava dedicat als nens, que durava al principi una hora, després una hora i mitja, i bé, estava separat per blocs, no? Llavors anava igual que jo al Bassas, al Bastec, la Maria Àngeles Pérez, que és l'actual dona d'Alfonso Arús, per exemple, a Javier Cárdenas, que és germà de Maria Àngeles, vull dir, hi havia molta gent que es va quedar allà i va continuar i va fer coses de periodisme, de ràdio, de televisió. Era una estona per mi distreta per passar dissabte al matí, però veritablement era un concurs, bueno, era un programa dedicat als nens. Doncs recordo que el Bassas ja feia, em sembla, una mica parlava d'esports, el Basté també, vull dir, cada un feia un blog, jo feia un concurs, vale, que feia una mica com d'introducció d'algun tema concret, llavors al final plantejava una pregunta referent a aquest tema, feien trucades i es regalava en aquell moment doncs, un vinil, saps? I coses així, no? Però era... Bé, era curiós, distret i jo anava molt motivada, la veritat.
0: Que xulo, que xulo. Llàstima que al final va ser una emissora que, tot i que tenia un èxit enorme, per aquestes coses que no s'entenen de l'ordenament de les zones hercianes, de les llicències de ràdio, va quedar fora, va quedar al marge i va ser doncs, un cop molt fort perquè... Com dius tu, això era una pedrera de professionals del món de la ràdio, de la qual avui dia, i de la televisió fins i tot, de la qual avui dia encara n'estem bevent, no?
1: Sí, sí. És més, jo recordo el fet de... O sigui, jo estava allà quan va canviar de nom, que era Ràdio Joventut, i va passar a ser Ràdio Cadena. I records, clar, era molt joveneta, però clar, tens els plajos aquests de com era la ràdio, no? Els records que tens... Jo recordo les parets amb moquetes, saps? Les portes cobries, que era... El record com si fos obrir un submarí perquè eren portes aquestes passades, suposo que pel tema de so, no? A l'estudi, o sigui, tens flashos que ho recordes perfectament de com era abans la ràdio, però suposo que d'alguna manera també es manté, no? O sigui, hi havia una vidrera que separava el control de so, que hi havia una persona que portava el tema del control de so. Recordo aquells passadissos, cobries portes plenes de vinils. Després estava el tema de la FM, que també, clar, també coneixia gent que estava allà, perquè et movies una mica per allà, no? Clar, eres petita i et deixaven moure't, saps? Que, en canvi, la FM no tenien control de so, s'ho feien tot ells, ja es posaven els discs, ells s'ho feien tot, no? Era un estudi molt petitet i ho feien allà, no? Però bé, sí, com tu dius, va sortir d'allà, sense saber-ho, era un niu de gent que després ha fet coses... de periodisme, coses d'informació... Bé, ahí estan ells.
0: Caram, que xulo, que xulo. Ens agrada molt que ens expliquessis aquestes coses. La llàstima per això és que suposo, perquè no n'hem parlat, però imagino que serà així, que no tens cap gravació teva, no?, d'aquella època.
1: Suposo que si busqués, la meva mare segurament té les cintes de casset,
0: perquè
1: les gravava.
0: Doncs escolta, però, clar, ja saps el que has de fer, eh?
1: Què?
0: Buscar les gravacions, home, que això pot ser molt divertit.
1: No, això segur que ho té, perquè recordo a ma mare que arribaves a casa, avui t'he gravat. Llavors, clar, però són cinta cassets d'aquestes que vés a saber, segur que estan en algun lloc, però bé, primer poder arribar a escoltar-les i després, clar, passar-les a... Bueno, sí que estaria bé, però s'ha de fer una investigació a casa la mare molt profunda, eh?
0: Bueno, tu busca, i si tens les cintes, tu me les passes, que jo te les digitalitzo en un moment i així ho escoltarem.
1: Ja tinc deures, llavors, no?
0: Exacte. Doncs, Marta, no te'n baixis perquè et convido a escoltar alguns àudios més de Ràdio Joventut, a veure si en recordes algun, perquè jo, sincerament, sí que aquesta emissora no l'havia arribat a escoltar mai. Jo estava a Terrassa quan era petit i no escoltava ni recordo, ni sé si arribava Ràdio Joventut. En freqüència modulada segur que no, amb una mitjana jo entenc que sí, però la veritat és que no la recordo. Aquí sí que hi ha una petita diferència d'edat, si em permets, que es nota. Almenys ara tenim les gravacions, aquestes gravacions històriques per poder-les tornar a escoltar. Anem a escoltar l'indicatiu, un dels indicatius de Ràdio Joventut, també l'any

0: Àngelus. A les 12 es posava la gravació de l'Àngelus, de l'Evangeli, i també recordem que eren moments en els quals, en certes hores del dia, totes les emissores havien de connectar amb Ràdio Nacional d'Espanya per escoltar una salutació feixista de l'època, i també a les nits s'havia de desconnectar, perquè l'única emissora que tenia la possibilitat de poder fer programes nocturns era també Ràdio Nacional d'Espanya. O sigui que bé, estem parlant d'una època totalment diferent. Anem a escoltar, doncs, aquests àudios. Indicatiu de Ràdio Joventut, l'Àngelus, i un anunci també de Ràdio Joventut.
1: Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
2: En el Evangelio está escrito:
3: un ángel anunciará la venida del Mesías.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
3: Y el Hijo de Dios nació entre los hombres para redimir al género humano.
4: Domingo arregla trajes, domingo arregla abrigos, domingo arregla pantalones, domingo arregla toda clase de prendas de señora y caballero. Sastrería Domingo, Trafalgar 5, junto Plaza Urquinaona. Teléfono 301-0593.
0: Uns àudios d'una altra època. No sé si recordes alguna cosa d'aquesta època, Marta, a nivell de ràdio.
5: No. Jo crec que vaig arribar una mica després, eh? Clar, jo vinc després d'aquesta època, no... Clar, això suposo que és dels anys 70. Clar, jo vaig anar allà molt al final dels 70, potser.
0: Bé, doncs ja que parles dels anys 70, anem a escoltar una gravació més dels anys 70 de Ràdio Joventut. Hi havia un programa que es deia Les Alegres Mañanes, un concurs que presentava Agustín Rodríguez, que donava la possibilitat a alguns dels seus oients a aparèixer en antena i presentar algunes cançons a moda de DJ. I és molt curiosa aquesta gravació perquè m'ha semblat també una mica, diguem, avançada per l'època, sobretot pel tractament que el locutor fa a la convidada, que és una noia, pel que sembla, bastant jove. Endavant, doncs, Ràdio Joventut, Les Alegres Mañanes amb Agustín Rodríguez.
6: 32 minutos de la mañana. Una muchacha que se llama Carmen Ruth. ¿Mide?
7: Pues, 1,60.
6: Un poquito más. ¿Pesas?
7: 52.
6: Medidas, 90, 60 y 90, más o menos. Bueno, ustedes ya me entienden. Ahora, ¿qué temas musicales son los que has seleccionado para hoy?
7: Bueno, pues he traído unos, pero no son de ahora.
6: Bueno, no son de ahora. Aquí veo uno muy bueno de entrada, sí. Simon & Garfunkel con Cecilia. Un buen tema. ¿Lo has escuchado como cuántas veces?
7: Uy, un montón.
6: Un montón de veces. ¿Sabes hacer café?
7: ¿Café?
6: ¿Con calcetín o con cafetera?
7: Con cafetera.
6: Con cafetera. ¿Y utilizas café único?
7: Café Unic, sí.
6: Entonces en casa sabéis lo que es un buen café, mi querida amiga. Unic, Unic, Unic. Cecilia. Carmen lo ha seleccionado para todos los amigos de Las Alegres Mañanas. ¿Nos sintonizas cada día, Carmen?
7: Sí, cada día.
6: ¿A partir
7: de las 7?
6: En este momento te escuchan en tus compañeras de trabajo, en casa.
7: Todas.
6: Tienes novio, ¿no?
7: Sí.
6: Llevas ahí como un arsenal en el cuero. Dos balas de mosquetón y una de pistola. Bueno, esto es... Sí, muy original. Bueno, el tema, Cecilia, realmente muy importante. Si usted se tiene que comprar un coche, venga a Santa Creu, Aragón 4 y 6, esquina Vila María, frente al matadero. Santa Creu, 3 años para pagar su coche. Un nuevo tema es el grupo, bueno, el dúo Carpenters. ¿Y el título?
7: Un mundo en silencio.
6: ¿Te gusta el silencio?
7: Sí.
6: ¿De verdad?
7: De verdad.
6: De uno en uno, de dos en dos. ¿Cómo prefieres bailar?
7: De dos en dos.
6: ¿Bailar de dos en dos?
7: Bueno, yo y otro, ¿no?
6: Bueno, ya, tú y otro, justo, pero entiéndeme, es que el otro día yo estuve en una fiesta y aún me estoy preguntando con quién bailé. No lo sé, tenía mis dudas, creo que bailaba con un señor con barba que había por allí. No, porque, no sé, te pones allá a bailar y a pegar brincos y tal, y dices, pero ¿con quién bailo?
7: Bueno.
6: ¿A ti te gusta saber con quién bailas?
7: Sí.
6: Bueno, yo me he explicado.
7: Sí.
6: Vale.
7: Uno.
6: ¿Tú eres partidaria del destape? Porque pasado mañana hablaremos de esto.
7: Pues no mucho.
6: No mucho. O eres o no eres. Seamos radicales.
7: No.
6: No eres partidaria del destape. ¿Llevarás tanga este verano?
7: No.
6: ¿Bikini?
7: Bikini sí, pero tanga no.
6: Pues avísanos cuando empieces a ir a la playa y a qué playa vas.
0: Una mica atrevit, eh? Com ho veieu, Marta i Jordi, això?
5: A més, també s'ha portat molts records perquè Agustín Rodríguez és la persona que portava el programa del que jo anava.
0: Ah, mira.
5: El dia del nom, dic, ostres, és ell, saps? I el programa que feia es deia Peques Únic. Únic. Saps què diu? Únic, únic.
0: Sí, sí, perquè sí.
5: Perquè és una
0: sí.
5: marca de...
8: De
5: és una marca de cafè, justament.
0: Mm, val, val, val.
5: I a escoltar-lo, he parlat també que el seu fill també es diu Agustín Rodríguez i va estar anys a la ràdio. I crec que encara és locutor, el que passa que em sembla que va marxar fora. I el fill també, que es diu Jordi, també me'l vaig trobar alguna vegada després de molts anys. Vull dir, però ara a escoltar-lo ha sigut com, ostres, Agustín Rodríguez. Era la persona que portava aquest programa que jo feia de nens. Feia molts programes, ell, molts.
0: Veus, veus? Per això t'ho volia posar, perquè dic, si tu eres oient de la ràdio, segur que alguna cosa et sonava d'aquestes gravacions. El que m'ha sobtat a mi és això, és aquest atreviment, no?, del locutor cap a la convidada en aquells moments. Déu-n'hi-do. Jo no sé de quin any és aquesta gravació, sé que és als anys 70, però estan parlant de que si portes tanca, que si tens nòvio, que si balles amb un o amb dos. Déu-n'hi-do, eh?
5: Com mola, sí, sí, la veritat, per l'època.
8: Sí, sí, suposo que això coincidia amb els inicis del Destape i, vaja, anava tothom una mica revolucionat.
9: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Ràdio Joventut tenia moments una mica més seriosos, com el que hem escoltat abans de l'Àngelus, o també, per exemple, una gravació que hem trobat on es parla de la història del Barça, amb les veus de Francisco Garriga, José María Pallardó, Joan Comellas i també el mateix Agustín Rodríguez.
10: La història del Fútbol Club Barcelona és algo más, mucho más que la història de una entidad deportiva. Es el latido de una ciudad y de sus gentes al amparo de unos colores y al grito de ¡Visca el Barça! El relato comienza un día del año 1899. Hans Gamper, que jugaba con sus compatriotas suizos y algunos jóvenes deportistas barceloneses en un descampado de San Gervasio, concibió la idea de formar un equipo de fútbol.
11: Si puedes publicarme esta nota en tu revista, te lo agradeceré. Tú sabes que he practicado el ciclismo, el rugby, el golf y sobre todo el atletismo. Pero creo que el fútbol es algo distinto y que ha de interesar a la gente. Hay algunas faltas de ortografía, pero no creo que importe demasiado.
10: Al día siguiente, 22 de octubre de 1899, Los Deportes incluyó en sus páginas el anuncio propuesto por Hans Gamper.
12: Oye, fíjate, mira, mira lo que publican aquí. Nuestro amigo y compañero, Hans Gamper, de la sección de fútbol de la Sociedad de Deportes y antiguo campeón suizo, deseoso de organizar algunos partidos en Barcelona, ruega a cuantos sientan aficiones por el referido deporte se sirvan ponerse en relación con él, dignándose al efecto pasar por esta redacción los martes y viernes por la noche de 9 a 11.
10: El anuncio de Gamper constituyó un gran éxito. El 29 de noviembre, tras varias reuniones previas celebradas en el gimnasio Solé, quedaba constituido el Fútbol Club Barcelona, con Gualterio Wild como primer presidente. El día 8 de diciembre de 1899, en el terreno del velódromo de la Bonanova, se juega el primer partido oficial con un seleccionado de la colonia inglesa. Tan solo se alinean 10 jugadores. Fue imposible encontrar más. Y el día 12 del mismo mes son adoptados los colores azul y grana como distintivo del club, siendo donadas las camisetas por Bartolomé Terradas. También se adopta el escudo, un escudo basado en el de la ciudad que se bordará sobre la camiseta. Su forma es la de un rombo, que poco tiempo más tarde se cambiaría dándole el perfil definitivo. La temporada finaliza con 5 victorias y 2 derrotas.
9: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Comentaves abans, Marta, que tens un record de tot el que era les moquetes, les portes, de, diguem, reforçades a nivell acústic de la ràdio. Què recordes tu d'aquestes coses?
5: Quan entraves allà, que estava tot emmoquetat, tot molt fos, saps? Les portes aquestes que eren... Jo el record que tinc, clar, jo era joveneta, era com les pells aquestes que us cobren les portes dels submarins, que pesen tant, que has d'obrir, saps? Que després tanca ben tancada. La llum verda i vermella, que quan estava vermella és que estaven els micròfons oberts i no podies ni entrar, ¿vale? Bueno, tenies que esperar que es posés verd, no? I et dic, el vidre aquest que estava, estava la taula de so a l'altra banda, amb el control de so, que recordo el nom del noi que estava amb nosaltres, que sempre es deia Juan Carlos Calle, perquè després també, això, la típica, quan acaba el programa i en la mesa de sonido, no? Juan Carlos Calle, aquestes coses, i l'olor i els passadissos aquells estrets, no? Amb moqueta per tot arreu. La veritat que la moqueta estava a totes les parets i després això, cobries alguna porta i et trobaves els vinils, aquella habitació fosca que encenies la llum i era com... Oh, uala, saps? I era, o sigui, dintre de lo cutre, per entendre's, de lo fos i l'olor aquella era com... Ostres, estava ple de vida, no? En veritat, era xulo.
0: Veu, un lloc màgic, un lloc màgic. Una mica, tu recordaràs, Jordi, també l'ambient dels antics estudis de Ràdio Sant Cugat, que podrien ser, a molta distància, evidentment, perquè parlem d'un espai una mica més modern, també bastant més senzillet, no tan professional, i recordo una mica el que ens està explicant la Marta, no?
8: Sí, sí, de fet jo ara escoltant-la amb ella em venen els records i les imatges de Ràdio Sant Cugat quan nosaltres hi vam estar. És cert que estàvem parlant just dels inicis del 2000, però aquesta definició, no, de tot emmoquetat, d'espais estrets, petits, també coincideix molt amb aquests records. Per exemple, Esteve, on nosaltres fèiem el programa, l'estudi principal, doncs sí que hi havia una peixera i hi havia la sala tècnica, però recordo haver gravat en un estudi molt petit on que jo m'assentava amb un tamboret i et tenia tu a dos pams i allà hi cabíem en una habitació.
0: L'estudi 2.
8: Rodejats, l'estudi 2.
0: Sí, sí, allà és on es feien els talls informatius, on es preparaven les entrevistes gravades i aquesta sèrie de coses quan l'estudi 1 estava normalment ocupat en el directe, no? I el que també és cert és que avui dia encara tenim aquestes portes, com deies tu, Marta, del submarí, no? Aquestes portes tan gruixudes amb el vidre rodonet, això encara avui dia és vigent, i el que sí que és cert és que els aïllaments acústics han canviat molt i els plafons acústics de foam, etc., que hi ha avui dia a les parets, són molt diferents i molt més eficaços que no pas la moqueta que hi havia en aquells moments, no? Una moqueta que també tenia un problema afegit, que és que quan es fumava, que d'això no fa tants anys, quedava tota l'olor impregnada de tabac a les parets i era bastant complicat estar allà, si no ets fumador, sobretot, o si ets exfumador. I jo recordo això, que era horrible, realment, sorties d'allà amb una olor que semblava que havies anat de festa, no?, o al bar, i no era així, anaves a treballar. Una altra època que és bonic de recordar tants anys després. Molt bé, doncs, Marta, ens agrada molt parlar amb tu i, sobretot, quedem amb això. Si trobes les gravacions de Ràdio Joventut, ens les passes i les passarem per aquí, d'acord?
5: Molt bé, doncs tenim deures avui. Molt bé, jo també encantada de poder compartir aquests records i de que feu aquest programa que trobo que és bastant interessant i saber de coses de ràdio.
0: Molt bé, Marta, doncs quedem així i t'esperem un altre dia. Que vagi molt bé. Molt bé,
5: que tingueu bon dia, gràcies.
0: Igualment, adéu. Adéu.
8: Gràcies, adéu, Marta.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
9: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
0: Seguim a la hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, i seguim parlant de Josep Maria Bax, un dels personatges que hem pogut escoltar en aquestes històriques gravacions de Ràdio Joventut. Perquè ell va saltar després a Catalunya Ràdio, a part del seu fill i prim de TV3, que recordarà, Jordi, que va ser tot un èxit.
8: Sí, haig de reconèixer que en aquest cas no tinc el seu record de la ràdio, haig de confessar que el tinc de la televisió, però evidentment, doncs, vaja, la majoria de personatges que en aquell moment anaven a parar a la televisió tenien un inici a la ràdio.
0: Sí, a més amb una veu molt característica que també es traslladava a la televisió, és a dir, el podem recordar per un concurs una mica... No sé si recordes tu, al final del Fili Prim, que sortien centenars de cartes i que s'agafava una carta a l'aire per un concurs de...
8: Sí, sí,
0: que no sé què regalaven, ara no ho recordo. No sé si hi havia uns lots també de batut, d'hoquei.
8: Uns lots d'hoquei, recordo Capravo també, perquè era el col·laborador o patrocinador, i no sé si també hi havia alguns lots d'aquests, diguem, cadenes supermercats. Vaja, i després el famós Tanquem la paradeta.
0: Ah, exacte. Això, i això el bigoti postís que portava a sobre també era una de les imatges, una de les icones d'aquest programa. Però el que us deia, la veu també era molt, molt important en aquest programa, el seu estil pulcre de locució es traslladava a la televisió venint de la ràdio de la mateixa manera. I el que us deia, jo recordo a Josep Maria Bax amb un programa que es deia L'Aventura és l'Aventura, que sonava a mitjans dels 80 a Catalunya Ràdio. Va ser la primera vegada que jo recordo esperar que arribés una hora per posar la ràdio i escoltar aquest programa. Anem a escoltar un petit extracte del 1987 de L'Aventura és l'Aventura amb Josep Maria Bax.
14: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. I ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
15: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
16: I va una d'aigua de foc pel cavaller.
14: En Jordi estava suat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca i, a més, li feia l'ullet.

0: per on? Com em fa l'ullet aquesta roseta, eh? Fins i tot potser encara faré amistat, jo.
1: I va demanar el segon.
0: Un altre whisky, nano!
2: Un altre aigua de foc, marxant!

0: Doncs aquí teníem l'aventura, és l'aventura amb Josep Maria Bax, un espai fantàstic de ràdio on podíem disfrutar del seu pulcre estil de locució, dels seus personatges fets des del micròfon i, vaja, amb uns guions fantàstics. Unes idees que a la televisió, amb el Filip Prim, Jordi, van arribar al seu màxim exponent.
1: Sí, sí, de fet aquests personatges, com bé dius, també formaven part del programa del Filip Prim. Recordo perfectament el senyor encarregat, aquell home que anava amb la bata grisa, que s'encarrega una mica com d'ajudar, no? De fet, de ser un assistent en Bax, d'espais com l'astròleg. No recordaré ara el nom de l'astròleg que ho feia. Per exemple, el patrocini, com dit abans, del Capravo. Aquell home, l'avi del Filip Prim, l'avi del Filip Prim, Llàtzer diria, o Llàtzer diria que es deia.
0: Escarceller, sí, correcte.
1: Vaja, el gat Peric també, el gat Peric que era el dibuixant Peric i que sempre feia un espai que dibuixava un gat fent alguna cosa i vaja, tinc tots aquests records televisius en aquest cas.
0: Doncs uns records que encara tenim a la memòria i que lamentablement ell mateix ja no ens pot explicar perquè va morir l'any 2014. Va ser una mort amb 70 anys que no s'esperava i a més havia tornat a la televisió, a Barcelona Televisió, feia 4 o 5 anys aproximadament, o sigui que ens va enganxar una mica a contrapeu i podem escoltar precisament com parlava de Josep Maria Bax, un dels seus amics, Àngel Casas, el dia 16 de novembre de 2014.
2: I reprenem el matí de Catalunya Ràdio amb una notícia també trista. Si aquest matí us dèiem que havíem perdut el doctor Badia i Margarit, doncs ara us hem de dir que hem perdut un company i un professional d'aquest ofici, que és Josep Maria Bax, i Torner. Segurament els oients del matí de Catalunya Ràdio el recorden amb moltíssimes de les feines que ha fet al capdavant de TV3, a Tres i l'astròleg, el Filip Prim, a tantíssims, a la parada, el Dicció Pinta. Àngel Casas, bon dia.
3: Hola, Mònica, bon dia.
2: I bon amic d'Àngel Casas i company durant molt temps.
3: Bon company fa més de 40 anys, no?
2: Vau coincidir a la ràdio?
3: Vam començar junts. Bueno, ell va començar abans perquè era una mica més gran que jo. Mm. Però vam coincidir fent Barcelona Internacional, el primer programa que es va fer diari en català després de la Guerra Civil, a Ràdio Joventut. Mm. I, bueno, doncs en Bax, la Pilar Morales, el Joan Comelles i tal. I, bueno, i jo era un nen que començava.
2: I després vau coincidir...
3: Després hem coincidit en moltes coses i fins i tot la seva última feina va ser... la vaig portar jo a BTV a fer el programa Connexió Barcelona. Fa uns anys, també.
2: I a l'època que feia ell Tres i l'astròleg i el Filip Prim, tu devies estar fent l'Àngel Casas Show.
3: Sí, sí, feia el Casas Show. I tenia molta relació, bueno, en tinc molta relació perquè tots dos hem assiujat a prop de la selva molts anys, en fi, hem sigut molt amics, de l'any que jo hem sigut molt amics. I estic molt desfet.
2: Doncs...
3: Perquè desapareix un mite de la comunicació d'aquest país, m'entens? Un home que es va inventar la ràdio fent noquisses coses que els de la teva edat potser ja no se recorden, però els de la meva sí, perquè va ser un canvi en la manera de fer els matins de la ràdio. Mm. I després la manera de comunicar a la televisió a través de... Primer va començar a Televisió Espanyola, després a TV3...
2: Jo no puc evitar, sempre que passo per Palau Solità i Plegamans, sempre penso en ell, sempre. Jo, segur que molts dels nostres oients simpatitzen amb aquesta idea, perquè va posar en el mapa no només el somriure cada dia mil vegades, sinó també el coneixement de l'entorn.
3: Tot l'equip aquell amb el Peric, amb el Tomeu, sí, amb el Tom, sí, tota aquella pandilla amb l'encarregat, va crear tot un univers que va ser absolutament familiar per tots nosaltres, no? Cada dia teníem la connexió amb aquells telèfons estrambòtics que s'inventava, sí, i a través dels quals parlava, i en fi, un desastre.
2: En fi, ha tancat la paradeta que deia ell, sí, i el que hem de recordar és la feinada que ha fet en la comunicació d'aquest país. Àngel Casas, una abraçada ben forta, molts ànims.
3: Un petó, vinga.
2: Que vagi bé.
4: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Continuem en directe a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, i seguim parlant també de gent que ja ens ha deixat. I en aquest cas també parlem d'un gran periodista que va ser Salvador Escamilla. Esteve, tu recordaràs i ens explicaràs força.
0: Doncs sí, Salvador Escamilla, un dels personatges mítics de la radiodifusió catalana, des de Ràdio Barcelona, amb el seu Radioscop, un programa pioner que presentava la música de casa nostra, d'artistes novells, encara no coneguts en aquell moment. Per exemple, Joan Manuel Serrat seria un dels exponents d'aquest programa, que ha aconseguit ser qui és gràcies a aquest programa, bàsicament, perquè va ser on es va donar a conèixer, i també doncs, un programa que potenciava molt el català. Va ser un dels primers programes en els quals es va començar a parlar en català en plena dictadura. I això doncs, li va valdre molts disgustos en el seu moment, però després molta gent s'ha recordat d'aquests moments perquè va ser la manera de poder tornar a reflotar la música de casa nostra en català. També ell era un amant de la ràdio i dels nous talents i convidava gent, com per exemple Albert Mall, explicat en moltes ocasions, ell va ser un dels casos que va poder per primera vegada parlar en un micròfon en aquest programa, el Radioscop de Ràdio Barcelona. Un radioscop que tenia una sintonia cantada per ell mateix, molt coneguda, que ens agradaria poder-vos posar, però que per permisos de Cadena SER, que no hem aconseguit, doncs no podrà ser, ens ho haurem d'imaginar. I volem escoltar en aquest cas avui un document del 2008, en el qual Xavier Solà, en el seu programa El Suplement, anunciava la mort d'aquest mític personatge, Salvador Escamilla.
5: Doncs enmig de tot aquest desplegament ens sap greu haver de donar una notícia que és la que passem a donar, i és que Salvador Escamilla ha fet el traspàs. Tenim en línia el seu fill, David Escamilla, bon dia.
6: Molt bon dia, Xavier.
5: Ha estat fa unes hores.
6: Ha estat a les 12:30 d'aquest migdia aproximadament.
5: Per tant, no arriba ni a una hora. Com ha estat la situació, David?
6: La situació era crítica des de feia molts dies, i bé, aquelles coses que passen, ella, el seu cos ha aguantat al màxim fins que ha pogut, i al final doncs les forces l'han vençut. Ha mort ara fa poc, ha mort amb serenitat, ha mort molt tranquil·lament. El seu rostre mostrava una gran actitud de serenitat, i afortunadament això sempre és important, perquè veure com mor patint algú és una de les pitjors coses, no?
5: I amb el confort i l'assistència de les persones que més l'estimeu.
6: Sí, la veritat és que sí, hi ha hagut una important visita de gent destacada. Vull destacar especialment el Joan Manuel Serrat, que com sabeu sempre ha estat al nostre costat i forma part de la nostra família. El Serrat ha vingut pràcticament cada dia a veure'l, ha estat allà, li ha fet petons, l'ha abraçat, i fins avui mateix ha estat amb nosaltres i ens ha trucat, i ha vingut molta gent. I una de les últimes persones que l'ha vist ha sigut el conseller Tresserres, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, que pràcticament em sembla que just quan ha marxat d'estar prop d'ell, pocs minuts després moria.
5: Joan Manuel Tresserres, conseller de Cultura, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: Celebrem tenir-lo entre nosaltres en un moment en què volem recordar una mica la figura, la importància de Salvador Escamilla.
7: Doncs efectivament, una importància immensa, i jo crec que per molta gent de diverses generacions, perquè va ser pioner de l'ús del català a la ràdio, i després de considerar que la ràdio i la música, la cançó, eren els vehicles pels quals aquest país, després d'uns anys molt difícils, podia tornar a tenir una cultura de masses, una cultura multitudinària en la pròpia llengua. I jo crec que ell va consagrar bona part de la seva activitat professional justament a aquest propòsit, i crec que se'n va sortir, i per això ha tingut tants seguidors i tants deixebles a la ràdio.
5: David, tu vas fer la biografia del pare. Com voldries que fos recordat? Què creus que a nivell professional és el que s'ha de ressenyar?
6: El conseller ho ha dit molt, molt clarament, es nota que el coneix i que l'aprecia realment. Crec que això que ha dit és fonamental. Va aconseguir doncs, que la música, a través de la comunicació, a través d'una antena com la ràdio, doncs, tingués una difusió, i això, diguéssim que es pogués expandir la cultura catalana i l'amor per Catalunya a través de la música i dels seus cantants i de la seva gent, no? Això és una de les coses fonamentals. Jo crec que la lliçó de Salvador Escamilla, pel damunt de la lliçó professional, és una lliçó humana, i és una lliçó d'estimació a un país i a unes arrels. Ell va fer tot el que va fer sense ànim de lucre, i això és una cosa difícil d'entendre avui en dia. És a dir, avui en dia la gent es mou bastant per coses doncs, més o menys materials, i ell va fer tot el que va fer perquè ho creia sincerament. allò que moltes vegades es diu d'amor a l'art. Ell tenia amor a l'art en el terme més genèric de la paraula, no? Del concepte. I penso que aquesta és la gran lliçó. Estem en un món molt materialista, estem en un món en el que tothom fa coses per finalitats molt concretes, per objectius molt concrets, i ell ens dona la lliçó aquesta, de que cal fer les coses perquè te les creus. I després, si les fas perquè te les creus i realment te les estimes, segurament acabes guanyant calés i segurament acabes tenint èxit. Però és una conseqüència que ve després. L'important és fer les coses perquè te les creus i les estimes.

0: noi.
1: Precisament Èxit va ser un dels seus segells professionals. Recordem que el 64, el Salvador Escamilla, va començar a donar vida al Radioscop des de Ràdio Barcelona i es va convertir en promotor de la nova cançó catalana. Va donar la seva oportunitat, entre d'altres, a Joan Manuel Serrat. David, que això no ho ha oblidat mai, el Joan Manuel.
2: Joan Manuel sempre ha estat al nostre costat. Mira, jo us he de dir una cosa que ha estat molt emotiva, una pàgina molt emotiva. Ahir la tarda, quan el Joan Manuel Serrat va venir per enèsima vegada a la clínica, jo vaig veure una escena impressionant. El Joan Manuel va marxar, li va fer un petó a la mà, li va fer un petó al front i va dir gràcies. Li va dir amb ell gràcies.
1: I bueno, el pare no estava molt conscient.
2: No, el pare no estava gens conscient. Ja realment ahir no estava gens conscient. Estava amb aquella màscara que et posen per respirar, sí. I estava realment inconscient. Però
1: I el Joan Manuel li va donar les gràcies.
2: Li va dir gràcies, senzillament. Li va fer un petó al front, un petó a la mà, i li va dir gràcies. I res més, li va dir gràcies, li va dir amb ell i suposo que d'alguna manera el va sentir, no?
1: Havia realitzat diversos doblatges amb cantants Mary Poppins de West Side Story, han registrat un total de 16 discos, va guanyar el Premi Ondas el 68, el 94 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el 77 va publicar el llibre Set Nadals a la memòria, en el que es repassava la seva trajectòria personal i artística. El 2002 va rebre un homenatge en el Palau de la Música Catalana per tota la seva trajectòria professional. Ha treballat en diverses emissores de ràdio, Ràdio Barcelona, Miramar, Rubí, Ràdio Avui, Ràdio Associació de Catalunya, Catalunya Ràdio, Ràdio Orange, entre d'altres. I quan es farà l'enterrament, David?
2: Mira, estem organitzant, ara ho parlarem amb el conseller i amb tota la institució que calgui. Estem començant a organitzar ja el que es diu la capella ardent, una capella ardent pública i oberta a tothom, que segurament serà avui, a partir d'avui estarà oberta, ho intentarem, i també evidentment al llarg del dia de demà, de dilluns, i segurament serà el tanatori de les Corts de Barcelona.
1: Ben segur, Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura, que hi haurà molta gent en el seguici.
3: Doncs jo espero que sí, perquè és veritat que la repercussió pública de la seva activitat va ser molt gran. Jo voldria aprofitar per enviar-li primer una abraçada al David i a tota la família.
2: Moltes gràcies, conseller.
3: I després, si de cas, doncs a la tarda ens veurem en allà.
2: Sí.
3: I el que crec també que caldrà fer és trobar la manera de fer homenatge també a la memòria del Salvador. I jo aquest matí li comentava amb ell, i ahir ho comentava també amb el Saez i amb algunes altres persones, que probablement, per comptes de tenir aquests estudis que tenim les emissores de ràdio, que són l'estudi gran i el petit i l'1 i el 2 i el 3, que probablement hi podríem posar, i que el Salvador Escamilla jo crec que mereix tenir nom alguns dels principals estudis de les emissores de Barcelona i de Catalunya.
1: Ens en fem ressò d'aquestes paraules. Conseller, moltes gràcies per atendre la trucada, i el mateix ens sumem al condol, David, el teu germà, l'Àlex, i a la teva mare, l'Helena Imparato.
2: Gràcies, Xavi Solà, per la sensibilitat demostrada un dia més i en un moment tan, tan difícil com aquest per nosaltres, i gràcies a tota la teva audiència, que sé que ens feu costat i que ens estimeu.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: La Hemeroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: Seguim a la Hemeroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Canviem d'emissora, ens anem a Rubí.
7: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
8: Una emissora que, per cert, quan jo hi era, al principi, el dial era 96.0 i després va acabar sent el 99.7. Coses d'aquestes que diem de l'ordenament de les llicències i de les emissions i de les freqüències, que fa que de vegades hi hagi algunes emissores que canvien de freqüència. Cosa curiosa, no?
6: I cosa curiosa i molt grata, que va ser l'emissora de ràdio on tu i jo ens vam conèixer, i on d'aquí va sorgir l'amistat després de tants i tants anys. Per tant, un record molt entranyable a aquesta emissora.
8: Sí, senyor, amb tres estudis, déu-n'hi-do, una emissora local amb tres estudis i amb molt d'espai, amb un espai central on, si tu t'hi posaves, podies veure els tres estudis a la vegada, disposats en forma de semicercle, molt, molt interessant. Jo estava a l'estudi 1, que és el que hi ha baixant l'escala a la dreta, un estudi que és molt gran per dins, que té doncs la secció de la taula i l'autocontrol, i a l'altra banda hi ha una petita taula on tu t'hi havies assegut moltes vegades, sense cap vidre, és una taula molt senzilleta, que hi havia almenys en els seus moments en el darrere, allà és on jo feia el programa La Peixera, vaig estar 3 anys fent aquest programa, i uns anys després vaig tornar. Jo vaig deixar l'emissora l'any 98, i vaig deixar l'emissora no per voluntat pròpia, sinó perquè em van anunciar, just després de fer l'últim programa d'aquella temporada, que no seguia la temporada següent. Va ser un d'aquells moments complicats per mi, perquè no m'ho esperava, i de fet, poques vegades a nivell laboral m'ha passat això, de que no hagi sigut jo el que hagi decidit de canviar de rumb, i uns anys després, però, vaig tenir la sort de tornar-hi, a l'any 2009, amb un programa que es deia Rock and Classics, i que, de fet, és un programa que avui dia encara és actiu i que és el programa que més anys he tingut el plaer de conduir. Des de l'any 2009 fins ara, només amb un silenci de 3 anys, que per una qüestió de nens a casa, petits, etc., vaig decidir de deixar el programa en stand-by perquè m'era molt complicat de combinar-ho tot. Doncs anem a escoltar, Jordi, si et sembla, l'estrena d'aquest programa del Rock and Classics a l'estudi número 1 de Ràdio Rubí, un programa per això que ja no es feia en directe, s'enregistrava perquè per qüestions de feina m'era molt complicat quadrar-ho tot, i això sonava el dia 22 de setembre de l'any 2009.
0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa de Ràdio Rubí que celebra el mig segle d'història del rock, repassant i escollint els millors discos i cançons de tots els temps. Fins les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, Rock and Classics, amb Esteve Llop.
9: Bona tarda, benvinguts a aquesta primera edició d'aquest programa que es diu Rock and Classics i que us acompanyarà durant tota aquesta temporada 2009-2010 a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la freqüència modulada. És un plaer per mi tornar amb vosaltres, amb aquesta estimada audiència de la ciutat de Rubí, després de molts anys de no estar davant d'aquests micròfons, i doncs aprofitarem la vinentesa per fer un revival del millor de la música rock des dels seus inicis, des dels anys 50 fins a enguany, fins al 2009, recuperant les millors peces de tots els temps, no solament del rock, estem parlant sempre del rock com a estil de música original, a partir del qual doncs han anat creixent altres branques de la música. Les voldrem tocar totes aquí cada dimarts de 5 a 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Rubí. I per començar, doncs, hem triat els Beatles, com no podia ser d'una altra manera, també tenint en compte la reedició que s'acaba de fer aquest any. Fa algunes setmanes han sortit a la venda tots els seus discos remasteritzats, i per això escoltarem alguns dels seus millors temes, doncs, per recuperar una mica la música dels 4 de Liverpool, per recordar els millors temes de la seva història.

She Loves You, un tema publicat al 1963 i que, després de ser editat com a senzill, podíem trobar amb el seu Past Masters, amb un treball que es publicava l'any 1988, que recollia alguns dels temes, com les cares B de singles, que no estaven editades en altres treballs. Seguim amb més temes dels Beatles, en aquest cas ara recuperant aquest treball del 1969, Let It Be, i el tema Get Back.

0: La música dels Beatles, el rock and clàssics, a Ràdio Rubí, ha sigut la primera banda que hem escollit doncs, per explicar una mica la música en majúscules de totes d'aquests anys, des dels anys 50 fins ara, la història del pop, del rock i de tantes músiques que ens han ajudat a vibrar i a viure d'una altra manera al llarg de la vida. Recobrarem els Beatles més endavant per fer una mica el programa més amè, per no centrar-nos en fer especials de tots els grups, anirem picant una mica de totes les bandes. Anem a seguir ara amb una altra història totalment diferent.
1: Ràdio Rubí, 24 hores d'informació local al dia. Cada dimarts, de 5 a 6 de la tarda, Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: I ara anem cap als anys 80 per a recuperar els vells clàssics del pop i del rock d'aquesta època daurada de la música. Comencem amb aquest èxit que es deia Video Killed the Radio Star dels Buggles.

0: recordant la dècada dels 80. Una dècada que ens va portar, doncs, un pop amb caixes electròniques, amb instruments nous, i que, bé, doncs, portava música senzilla, molt ballable. Segur que heu ballat aquesta música més d'una vegada en qualsevol lloc. I és música, doncs, que, malgrat el pas dels anys, encara es pot escoltar perfectament i és totalment vigent. Música com aquesta de Culture Club, aquest va ser un dels seus èxits, Karma Chameleon. Ens podeu enviar, quan vulgueu, un correu electrònic a la següent adreça, radiorubiclassics@gmail.com. Repeteixo, radiorubiclassics@gmail.com. En aquesta adreça, a part de fer el comentari que vulgueu, podeu demanar que posem algun tema o algun disc en concret, i sobretot que voteu quin és per vosaltres el millor disc de la història i la millor cançó de la història. Volem fer, doncs, de cara a final de temporada, doncs, una llista on es vegin quines són les cançons realment més conegudes i més disfrutades per vosaltres. I seguim amb aquesta música dels 80, ara amb l'artista Black i aquest èxit del 1987 que es deia Wonderful Life. Doncs aquí teníem aquest primer Rock and Classics, un programa en el qual em vaig sentir diferent, perquè feia anys que no estava davant d'un micròfon. Hi havia hagut una pausa de 4 anys, si no recordo malament. L'última vegada, l'anterior que vaig estar, això sí, en directe encara, a Ràdio Sant Cugat, va ser l'any 2005 amb el Cau de Llops, i aquest 2009 tornava a la càrrega amb aquest Rock and Classics. Un programa amb un títol que, per cert, va ser ideat a mitges amb Robert Fernández, de Ràdio Rubí. Estàvem buscant un títol adequat pel programa, no me'n vaig acabar de sortir i em va donar aquesta idea. Jo tenia la idea de que hi hagués rock i em va comentar el clàssics i dic, doncs mira, seria una cosa que estaria bé, no? Combinar les dues paraules, rock i clàssics, que de fet d'això va el programa. Un programa molt còmode de fer, per cert, perquè també et dona un gran ventall, no? Un programa que permetia, doncs, molta amplitud, molta comoditat per fer programes diferents. Per exemple, en aquesta primera època, el que feia era agafar dos artistes diferents i repassar la seva trajectòria vital i discogràfica. Posteriorment, em vaig dedicar a fer monogràfics, agafar cada programa i parlar només d'un artista diferent, i també ja posteriorment, doncs, hem anat canviant, doncs, per exemple, seleccionar música d'una dècada o d'un estil musical en concret. Així, doncs, dona molt de joc i sempre és interessant recuperar aquesta música que és immortal, pràcticament. Són clàssics de totes les èpoques, de tots els temps, que sonen tan bé ara com fa 40, 50, 30, 20 anys. I bé, doncs, estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui de l'Hemeroteca de la Ràdio. Salutacions cordials d'Esteve Llop. El nostre e-mail és hemerotecaradiosantcugat@gmail.com si ens voleu dirigir qualsevol comentari o gravació antiga de ràdio de la que disposeu. Jordi, gràcies un dia més per estar amb nosaltres. Fins al proper programa.
1: Gràcies a tu, Esteve. Un plaer. Ens escoltem en el proper programa.
2: L'Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Zumba.

0: Atomania Zumbai, Atomania Zumbai, Atomania, Atomania Zumbai.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
4: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen. encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
5: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però òbviament no són déus i per tant les influències, aquestes interpretacions, no serien vàlides. I el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
4: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals. Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
6: Segon, que no s'acaba d'alinear.
4: Què fas?
6: No, que s'ha... Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc Venus a la meva casa i estava...
4: Ja t'hi cap, a casa?
6: No, és que no... Clar. Això, estic parlant d'altres coses, jo.
4: Estava
6: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
4: Llavors sí que mal assumpto, eh?
6: Sí.
4: A veure com ens solucions això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines conseqüències tindrà.
6: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
4: Molt interessant.
6: He de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
4: Doncs prenem nota.
6: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixin que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
4: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
6: Exacte.
4: Sense previ avís de cap tipus, oi?
6: Imagina't quin esglai.
4: Terrorífic.
6: Sí. El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stone Age, que són de l'edat de pedra.
4: Sí, home.
6: Estructures antiquíssimes. Tenen un sentit astronòmic, de calendari. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
4: De fet, ara que ho dius, perdó, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
6: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que doncs, abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol.

0: s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi, s'hi van...
1: Clar, sí. Són... Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
0: Exacte. Sí, sí, sí. I agafaven, agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, eh? Volguis o no.
1: I dius, tant. Qui veu una ossa a la ossa, mare, no? Diu.
0: Ah, exacte. Sí, exacte.
1: Sí, sí.
0: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
0: Li va donar, sí, el naixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, vaja, la carta natal.
1: Interessant, això, eh? Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
0: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc Bessons.
0: Ah, mira,
1: tot juny. Veus?
0: Fixa't. Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt similar, no?
1: No ho sé, no et sabria dir.
0: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
0: No, però és molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
0: Sí.
1: És això?
0: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la lluna en aquell moment, també et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
0: sí,
1: en general, no?
0: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors, no.
1: Clar, això és
0: que
1: curiós.
0: Que també poden dir, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No sabies que existien, clar.
0: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
0: Exacte.
1: Ja.
0: Sí. Però després, cap al Renaixement, ha dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a encàrrec, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
0: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
0: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
0: com a tu.
1: Sí.
0: Quantes vegades
1: sí,
0: ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades. Innombrables vegades.
0: Moltes vegades.
1: Sí.
0: Moltes vegades.
1: Sí, sí. Sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, sí, és veritat.
0: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer, doncs, la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
0: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
0: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir.
1: I tant.
0: Què passarà d'aquí un temps. Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps.
1: Ah, ep.
0: I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir no sé què carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
0: a
1: això.
0: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
0: Acte seguit ho vam deixar. Bé, seguim. Sí.

0: Qui sap si justament per la previsió va passar?
1: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
0: Avançarem una mica, si et sembla. Sí. I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
2: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
0: Cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
2: Cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50 per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin. Espero haver-ho pronunciat bé. Ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
0: No t'entenen, efectivament.
2: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
0: Ah, això als anys 50, eh?
2: Sí.
0: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
2: sí.
0: Vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
2: No.
0: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
2: Clar, el senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
0: Ah, carai.
2: I ho afirmava...
1: Això de la casa a Mart, què vol dir?
2: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
1: Però qui té casa a Mart?
0: Que tenien una finca allà, o com va?
2: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
0: Això va ser la seva conclusió, eh?
2: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
0: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, com va anar, explica.
2: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant, és Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
0: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, diu, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells...
0: Ah, clar.
2: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
0: S'inventava coses, vols dir?
2: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
0: Ah, fixa't.
2: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
0: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
2: Sí.
0: Sembla ser, pel que expliques. Sí. No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
1: La perversió dels estadistes, eh?
2: Però, a veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles... imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
0: Sí, home, i tant.
1: I tant.
2: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
0: Clar.
2: Al mateix nivell que, no sé...
0: Un atleta, per exemple.
2: Usain Bolt. Sí. Amb la qual cosa, bé... això va generar, per exemple, gent com Jeffrey Dean, que li van rebatre. Jeffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
0: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
2: Sí, i entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
0: Oh, això és important, eh?
2: Sí.
0: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
2: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gokelen m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
0: Ah, ostres, vale.
1: Compte.
0: Mira, veus, això
1: compte.
0: És... Això...
1: A França les coses van diferents.
2: Sí, sí, sí.
0: I té nacionalitat,
2: sí, sí.
0: Eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Identitària, més. Fixa't. Si has de tenir un passaport, si determinat.
2: Has de ser francès. Això... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia, en els criteris de selecció, també,
0: bueno, si ets francès...
2: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava ja. Que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
0: Clar, fixa't.
2: Doncs...
0: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, de pel zodíac, no?
2: Sí.
0: Pels astres.
2: Sí, sí, sí. I, ja. I aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era,
0: fem una cosa.
2: Era bastant lamentable, però bé.
0: Tornem a... Bueno, Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat, què és el que no et quadra tu de l'horòscop que ens estaves dient abans?
1: Mira. Tu saps que l'horòscop són 12 signes.
0: Sí, clar, sí.
1: Són que abans
0: un per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
1: Quan me'n recordo el pati quan saltaven a corda i Leo, Piscis, no sé què, que... Sí, bueno, en fi.
0: I tant.
1: I es deien tota la resta.
0: Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que quedes i no pots dormir, eh?
1: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el sol passa, perquè el sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 sí, sí. Constel·lacions, 12... En el sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé,
0: anem
1: a veure.
0: Sí. Tindria cert sentit, no?
1: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
0: A veure.
1: Resulta que el sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
0: Ah.
1: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
0: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
1: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
0: No quedava bé.
1: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
0: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs
1: molt
0: estrany.
1: Per aquí.
0: Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
1: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
0: Ofiuc.
1: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el sol a davant, evidentment.
0: Sí, esclar. Aleshores, no veus cap dia no es veu cap constel·lació.
1: No. Quan el sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
0: Acceptem.
1: Aleshores,
0: vinga.
1: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el sol? Doncs no, tampoc és cert.
0: Tampoc.
1: El sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies. Que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
0: Clar. Són...
1: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no
0: toca. És molt curt, diguem, el tema.
1: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps hi està al sol, Ofiuc?
0: A veure.
1: 18 dies.
0: Ah, 18 més, eh?
1: 18 dies.
0: Carai.
1: Sí, senyor.
0: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
1: No me viene.
0: Carai, això.
1: Doncs tenim un petit problema aquí que és bàsicament és d'arbitrarietat,
0: sí, sí.
1: I subjectivitat, vull dir que no...
0: Bueno, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
1: Sí, sí, sí, és això. El doctor Trigo deia doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides, sí, sí, per qui vulguis. Clar, és el que deien també, els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'una altra, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja ara, van trobar ells les constel·lacions.
0: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
1: Sí, senyor.
0: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
1: La X no? De Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
0: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
1: sí, sí, sí, sí. La constel·lació de l'Apple.
0: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, sí, és veritat. Sí, sí.
1: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Aleshores seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
0: Totalment.
1: Però aquesta línia de les constel·lacions, és de les constel·lacions del Zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica, sí, és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie de, diguem-ho així, d'un disc. No?
0: Sí.
1: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
0: A veure?
1: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
0: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
1: L'eix de la Terra,
0: sí,
1: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
0: Sí, clar.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
0: com una baldufa,
1: ara...
0: no?
1: Sí, exacte. Tu em sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
0: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
1: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament sí, no es mou. Sí, sí. Està just a, només a un grau del nord real d'aquest eix. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estat sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac. Alfa Draconis.
0: Clar.
1: Que estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella. No amb la polar actual.
0: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
1: Sí, perquè l'eix va canviant.
0: Però en canvi, els signes zodiacals no.
1: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
0: Sí, sí.
1: A curiós, més, eh? Això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
0: Bueno, és important perquè...
1: Els tenim sumats, sí.
0: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
1: Ah, exacte. I la base
0: no s'ha adaptat, no?
1: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està a balança,
0: sinó que està en una altra constel·lació.
1: És molt possible, perquè s'ha mogut.
0: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això, n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
2: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
0: En teoria, al mateix lloc,
1: sí, no, hauria de ser així.
0: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
2: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
0: Ho preguntes?
2: Sí, no sé, clar. No, ara dibuixa un ofiuc.
1: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
2: Val.
1: I en la constel·lació es veu com un... com una persona, un home agafa aquesta serp.
2: Ah, val.
1: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot
2: sí,
1: és
2: sí.
1: mitologia.
2: Però no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
0: Això també és veritat.
2: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet.
0: Ja, bueno.
1: Sí, perquè això hi ha molt de dia, la Terra plana.
0: Sí, però avui toca el tema dels horòscops, nois, no ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
1: D'acord.
0: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
2: A veure, Jeffrey Dean, australià.
0: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
2: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
0: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
2: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
1: M'hi sumo.
2: Sí.
0: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
2: Doncs, bueno, aquest químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg. Ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
0: Bueno,
2: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
0: Home, tot fa pensar que sí, no?
2: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
0: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
2: Sí. 2.000 parelles
0: poca
2: de bessons.
0: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
2: Altres vegades ho he trobat. Aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
0: Clar, aquí està el tema, eh? Però d'acord.
1: No eren alemanys.
0: També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap
2: mai. Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum. I
0: endavant,
2: ho respectem també profundament.
0: Doncs ell va agafar... Ell va agafar
2: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet.
0: Veus?
2: Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
1: No, està bé, és un entorn controlat.
2: Sí.
0: Està ben pensat.
1: Sí.
2: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
0: Ah, directament, res.
2: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
0: Carai. 2.000,
2: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
1: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
0: No crec.
2: No, clar. Doncs li van dir... És que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir... Va fer una submostra
0: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no. Va, som-hi.
2: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
0: Allà anar a apurar ja al màxim, eh? De dir, va, veure.
2: I tampoc sortia res.
0: Tampoc sortia. Ostres. O sigui, no tenien destins iguals, eh? O sigui...
2: Sí. Després, això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
0: A veure...
2: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Clar, això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
0: Clar,
1: sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó.
0: Sí, efectivament.
2: Sí.
0: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
2: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes, que no són mesurables, com ara el karma.
0: Ah, ep, aquí entra un tema, eh? Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
2: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
0: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
2: Sí, si vols un altre dia t'explico...
0: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, eh? Que no sé ben bé.
2: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
0: Interessant.
1: Vaja.
0: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial al respecte.
2: No.
0: Ja.
2: Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no és francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
0: Ah, això serveix una mica per tot, potser, també.
2: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot... L'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
0: Tu no hi entens res.
2: Ah, exacte.
0: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, eh? Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
2: Sí.
0: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho, eh?
2: Sí, i això és només els bessons, eh? Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
0: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí. Fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
1: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
0: I la llum, no?
1: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres, que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
0: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
1: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
0: Ni que sigui per el cop que està, diguem.
1: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter.
0: A veure.
1: Per exemple, amb una jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Bueno. Sento. Jo he triat, ja ho sé, que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
2: És com un Plinton.
0: Sí,
1: un potro. També.
2: O raspalleres.
1: Tinc un petit...
0: Sí.
1: També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
0: Clar, perquè la tens molt a prop.
1: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
0: Clar.
1: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
0: Ah, home, i tant.
1: Sí.
0: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
1: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
0: Sí, home, sí.
1: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
0: A veure.
1: Doncs a uns 23 metres.
0: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa...
1: Sí, sí.
0: influència que Júpiter.
1: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
0: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
1: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt. Si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques, hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
0: També tens raó.
1: Perquè hi hauria un problema.
0: Clar.
1: Doncs,
0: és veritat.
1: Cesàries es fan sempre. Si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
0: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, eh? Realment, déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno... Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Molt bones, què tal? Com anem?
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Com vas?
3: Bé.
0: Com ho portes, això?
3: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
0: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
3: Bé, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
0: Per fer un riures, no?
3: Sí, perquè sí. El que et deia tu, deia el de Mau deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
0: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres,
3: però a veure si sabies veritat, que això era mentida. Penses...
0: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
3: Això sí.
0: Bueno, què ens portes avui, va?
3: Avui la meva missió és durant els 5-10 minuts que estaré parlant és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
0: Home, és molt important,
3: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
0: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. Mm. En la majoria dels casos, hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, Però, esclar, això ha canviat molt,
3: Sí, sí.
0: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc.
3: Entès.
0: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
3: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré... Sí. Uns altres, que més o menys tots són iguals, Perquè durant...
0: Tots van a parar allà mateix.
3: Sí, tot ve a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, i diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, Però a vegades no són així. Però com us deia, Això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs Uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor se la dir que s'ho va currar, perquè va fer una mostra va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí,
0: però no va acabar demostrant res.
3: No, per això, bueno, sí, que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
0: Clar, evidentment.
3: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
0: astròlegs...
3: Sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
2: Vaja.
3: No va encertar.
0: Fracàs, estrepitós.
3: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
0: Punyeta.
2: Però ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
3: Exacte, n'hi ha posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
0: Vale. Sí.
3: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic s'havia...
0: El 75%,
3: Sí, 75%.
0: Ells mateixos s'auto imposava en un percentatge d'encerts.
3: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
0: Que no sigui dit.
3: Exacte, però menys del 5% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que vam fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
0: O sigui, ostres.
3: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo,
0: sí.
3: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
0: Però molt per sota del 75.
3: Entenc. No, clar, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests sis astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... el que deia un de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els grans eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
0: clar. Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
3: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de cinc astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidia amb el percís psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar dos. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar a dos. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
0: Sí, clar. Certament.
3: Un altre fallo.
0: Justet,
3: Sí,
0: justet.
3: Sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
0: 178.
3: Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personeta, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut,
0: Veus?
3: André Barbaut, el tio...
2: Home, aquest devia guanyar bé la vida,
3: Home, segur, perquè timava molta gent.
0: No, segur.
3: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
0: Hi ha una categoria, també.
3: Okay. Sí. Ell més dedicat...
1: Hi ha vessants, hi ha especialitzacions.
3: Clar.
0: Prenc nota,
3: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
0: Sí, pobric.
3: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, Clar.
0: Agosarat ho era, no? Era audaç de dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar, això és aposta segura, no?
3: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però... un any després tornaria a estar allà, però no.
0: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Tampoc és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix.
3: Clar. Sí. També hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
0: un 10%.
3: Un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no. Bueno, mira.
0: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
3: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 338 prediccions, la majoria eren vagues, perquè deia, una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar. Bueno, això també t'ho puc dir jo.
0: Clar, s'entén que...
1: Si no és un, és l'altre.
0: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Vale, si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
3: Però això són com,
0: les quartetes de Nostradamus.
3: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és la nit més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
0: Està clar. Sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca, des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de La Terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona, i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que, déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi... Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà, perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 355 des dels nostres inicis i cinquena d'aquesta desena temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cine i escoltar alguna de les seves bandes sonores. La carrera de Robert Redford va abastar 60 anys i va ser tan variada com les seves interpretacions. No només va ser un dels actors més guapos del Hollywood de la dècada dels 70, sinó que com a director també va ser mereixedor d'un premi Oscar i un promotor essencial del cinema independent en els 80 amb la creació del Festival de Sundance. L'actor i director va morir el 16 de setembre de 2025, als 89 anys, a la seva residència a Utah, mentre dormia. Entre el seu llegat, l'actor ens deixa grans interpretacions, com les que va fer per El cop, Tots els homes del president, Dos hombres i un destino, El gran Gatsby o El millor, entre d'altres. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Introduït el tema, comencem.
2: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
3: Charles Robert Redford Jr. va néixer a Santa Mònica, Califòrnia, un dimecres 18 d'agost de 1937. El seu pare, Charles Robert Redford Sr., treballava com a comptable d'una companyia petroliera, la Standard Oil. La seva mare, Martha Hart, era mestressa de casa. Ella ja tenia un fill fruit del seu anterior matrimoni, William Cumber. El petit Robert compartia amb la seva mare l'amor pel cine i els llibres, el temps que l'ensenyava a dibuixar. La família vivia a Van Nuys, un barri de la regió central de la vall de San Fernando, a Los Angeles, on Robert va formar-se a l'escola secundària. Allà va coincidir amb el jugador de béisbol Don Drysdale. Durant aquesta època, Robert va aficionar-se molt a aquest esport. Ell mateix es descriu com un mal estudiant, trobant inspiració només fora de les aules en l'art i l'esport. Després de graduar-se l'any 1954 i coincidint amb la mort de la seva mare amb només 37 anys a causa d'un càncer, Robert va matricular-se a la Universitat de Colorado, la facultat més gran de l'estat, amb una beca per a béisbol. Però ja en aquella època la futura estrella del setè art tenia una forta reputació de noi de la nit.
4: His name was Jeremiah Johnson. They say he wanted to be a mountain man. Story goes that he was a man of proper wit and adventurous spirit, suited to the mountains. Nobody knows whereabouts he come from, and don't seem to matter much. He was a young man, and ghosty stories about the tall hills didn't scare him none. He was looking for a Hawken gun, 50 caliber or better. He settled for a 30, but damn, it was a genuine Hawken. You couldn't go no better. Bought him a good horse and traps and another truck that went with being a mountain man and said goodbye to whatever life was down there below.

Michael Finicalan, autor de la biografia autoritzada que es va publicar sobre Redford l'any 2011, assenyala que l'actor era molt estimat en els cercles on es movia l'alcohol i que, a més d'una ocasió, perdia el control. Fini no menciona exactament què va ser el que va passar a la fraternitat Kappa Sigma a la que pertanyia l'actor, però sap que va ser expulsat de la universitat després de 18 mesos. Però aquí no va acabar la seva etapa formativa. Després d'haver perdut la seva beca, Robert va decidir traslladar-se a Europa amb l'esperança de convertir-se en un artista. Va passar un temps aprenent a pintar a Florència i a París, on fins i tot va estar matriculat a l'Escola de Belles Arts de la ciutat. L'any 1958, Robert ven totes les seves pintures per $200 i amb aquests diners paga el seu bitllet de tornada als Estats Units. Ja de tornada, es matricula a una escola d'art de Brooklyn i a l'Acadèmia Americana d'Art Dramàtic per estudiar interpretació i escenografia. Els seus professors de teatre van reconèixer ràpidament el seu talent per l'actuació i l'estudi del disseny de decorats ben aviat va quedar relegat per centrar-se en la interpretació.

Va ser durant aquell 1958 en què coneix una jove de 18 anys, originària de Utah, Lola Van Wagenen, historiadora i activista que estava passant uns dies de vacances. Es van enamorar a primera vista i es van casar pocs mesos després. Semblava que les coses no li podien anar millor. S'acabava de casar i es va convertir per primer cop en pare amb el naixement del seu primer fill, Scott. Però, tràgicament, el seu món es va esfondrar quan el nadó de només 10 setmanes va morir de sobte mentre dormia per l'anomenat síndrome de la mort sobtada. Davant aquesta tragèdia, de la que l'actor trigaria molts anys en recuperar-se, la parella intenta per tots els mitjans ser pares de nou. Per altra banda, Robert Redford va començar a treballar a l'obra teatral Tall Story, una comèdia de Howard Lindsay basada en la novel·la de Howard Nemerov, on tenia un petit paper. El 15 de novembre de 1960 neix la seva primera filla, Shona, i tan sols 3 anys després del tràgic decés del seu primer fill, Redford es va veure obligat a enfrontar-se a la possibilitat de perdre a la seva filla. I no només això, sinó que la vida de la seva esposa, Lola, també corria perill. 2 anys més tard naixia el seu tercer fill, David James, un part prematur amb només un 40% de possibilitats de supervivència, després de ser diagnosticat amb la malaltia de la membrana hialina. Afortunadament, tant el nen com la mare van aconseguir tirar endavant.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El 22 d'octubre de 1970, la família Redford van Wagenen es va ampliar amb una quarta filla, Amy. Només van fer falta 13 anys perquè la tragèdia tornés a colpejar la família de Redford. Encara sent un misteri sense resoldre, Sid Wells, parella de la seva filla Shona, de 23 anys, va morir assassinat l'1 d'agost de 1983 després de rebre un tret mortal al clatell mentre estudiava a la Universitat de Colorado. El seu company de pis, Tain Smaika, va ser el principal sospitós. Però encara que va ser arrestat, la falta de proves va fer que Smaika no fos acusat ni processat i 3 anys després va fugir dels Estats Units. Des d'aleshores, no ha tornat a ser vist. Robert Redford i Lola Van Wagenen semblaven ser un dels matrimonis més estables de Hollywood, però tot i això, després de 27 anys, l'any 1985, es van divorciar. Redford era tan reservat que la notícia no va transcendir i ningú no ho va saber fins que una dècada més tard els mitjans van confirmar la separació definitiva de la parella. L'any següent, Redford s'enamora de la seva companya de repartiment a la pel·lícula Peligrosamente Juntos, Debra Winger. Però la relació dura poc temps, ja que ella el deixa per un actor més jove que ell mateix li havia presentat, Timothy Hutton, amb el que decideix casar-se.

Poc després, Robert comença una relació sentimental amb la model francesa Nathalie Nou, 26 anys més jove que ell. I tot i que van viure junts durant un temps, no existeixen declaracions públiques de cap d'ells confirmant la relació. Uns anys més tard, l'actor manté una relació estable amb l'actriu brasilera Sonia Braga. Van estar 7 anys junts i fins i tot es va rumorejar que la parella s'estava plantejant un possible casament. Però Robert va manifestar trobar-se bé així, declarant que entre els seus plans no estava tornar-se a casar. Una declaració que quedaria en un no-res quan l'any 2009 Robert decideix donar-li una nova oportunitat a l'amor. Després de 13 anys d'amistat amb la pintora alemanya Sibyl Sagars, finalment l'actor, de 72 anys, decideix formalitzar la relació casant-se amb la seva promesa 20 anys menor que ell. Redford i Sagars s'havien enamorat l'any 1996 i des d'aleshores havien compartit la vida plegats al ranxo que l'actor posseïa a Utah, convertint-se en una de les parelles més consolidades de Hollywood.

Cap pare hauria de veure els seus fills morir, i molt menys quan són dos els que passen per aquest procés. Però el mes d'octubre de l'any 2020, Robert Redford i la seva esposa es van haver d'enfrontar novament amb aquesta situació. El seu fill Jamie, el tercer del seu primer matrimoni amb Lola Van Wagenen, va morir víctima d'un càncer de fetge amb 58 anys. Jamie, que havia nascut 3 anys després de la mort del seu germà Scott, havia tingut problemes de fetge tota la seva vida arran de la seva malaltia. Recordem que havia nascut amb la malaltia de la membrana hialina. L'any 1993 s'havia sotmès a una cirurgia de trasplantament i més tard va fundar un institut per la conscienciació sobre aquest procediment. L'any 2019, mentre estava esperant un nou trasplantament, va ser diagnosticat de càncer de conducte biliar. Un any més tard, la seva esposa i mare dels seus dos fills, Kylie, va confirmar que l'activista, cineasta i filàntrop havia traspassat. Jamie s'havia especialitzat en documentals amb una mirada social i mediambiental. Com a activista mediambiental, va fundar, juntament amb el seu pare, la Redford Center, una organització sense ànim de lucre dedicada a produir films i donar suport a projectes mediambientals. També va treballar amb organitzacions locals a Utah per promoure l'ús d'energies renovables i la protecció del medi ambient.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Pel que respecta a la seva carrera professional, Robert, tal com us he comentat anteriorment, va començar treballant en un petit paper a l'obra teatral de 1959, Tall Story, sota la direcció de Howard Lindsay. Aquesta obra de teatre va ser portada a la gran pantalla per la Warner Bros. L'any 1960 sota la direcció de Joshua Logan, protagonitzada per Anthony Perkins amb Jane Fonda i Redford debutant a la indústria cinematogràfica. La seva incursió en el món de la televisió va ser gràcies a sèries tan importants com Ruta 66, La dimensió desconocida, La ciutat desnuda i Los intocables, entre d'altres. Però el seu primer paper protagonista a Broadway no arribaria fins l'any 1961. El 27 de novembre d'aquell any s'estrenaria al Cor Theatre Sunday in New York, comèdia de Norman Krasner, dirigida per Garson Kenin. Després seguiria Descalços pel parc, de Neil Simon. Robert va protagonitzar tant l'obra en la seva versió teatral com pel cine, al costat de Jane Fonda. També va participar a La Rebel, de Robert Mulligan, i Propietat condemnada, de Sidney Pollack. L'any 1967 s'estrenaria La caça de l'home, adaptació de la novel·la de Horton Foote, sota la direcció d'Arthur Penn. Encapçala l'elenc d'actors Marlon Brando, Angie Dickinson, Jane Fonda i el propi Robert Redford.

L'any 1971, Robert protagonitzaria El candidat sota la direcció de Michael Ritchie. En aquest film es narra la història d'un advocat idealista que lluita per guanyar un lloc en el Senat de Califòrnia sense convertir-se en un polític. D'aquesta època també són Un diamant molt calent, Dos hombres i un destino i El cop. Aquestes darreres amb Paul Newman. L'any 1973 va ser nominat a l'Oscar com a millor actor per la seva interpretació a El cop. La pel·lícula va rebre 10 nominacions en total, aconseguint endur-se 7 estatuetes a millor pel·lícula, direcció, guió original, muntatge, cançó original, disseny de producció i vestuari. En plens anys 30, Henry Gondorf i Johnny Hooker són dos barruts que es dediquen a estafar i endur-se grans sumes de diners a la butxaca. La mort d'un amic a mans d'un gàngster els provocarà desitjos de venjança. Per aquest motiu, ordiran un enginyós i complicat pla amb l'ajut de tots els seus amics i coneguts. El cop va catapultar l'estrellat a Robert Redford, convertint-lo en l'actor més cobejat de Hollywood. Per la posteritat han quedat les eixelebrades notes del piano de Scott Joplin, mítica estrella del ragtime.

A tal com érem, l'actor interpreta un ambiciós jove del que la seva passió és escriure. Està convençut de que pot convertir-se en el guionista més sol·licitat de Hollywood i està disposat a treballar dur per aconseguir-ho. Està enamorat d'una noia molt dolça que interpreta Barbra Streisand i que l'estima amb bogeria, però ella li demana alguna cosa més. Redford està massa abocat en el seu somni i s'oblida de la persona que té al costat. Quan sorgeixen problemes motivats per una sèrie de desavinences del destí, els seus temperaments xoquen. Un drama romàntic en tota regla que compta amb una magnífica parella protagonista en plenitud de facultats. Una incursió a les parts més ocultes de l'enamorament que Pollack desenvolupa amb agudesa. D'aquest director és coneguda la seva peculiar manera de treballar. Comença les pel·lícules sense un guió tancat i el va elaborant a mesura que evoluciona el rodatge. El tema musical, The Way We Were, interpretat per la meravellosa veu de Streisand, i la banda sonora van ser mereixedores d'una estatueta.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: L'especialista en thrillers polítics, Alan J. Pakula, adapta el llibre Tots els homes del president, on els periodistes del Washington Post, Carl Bernstein i Bob Woodward, es posen la seva investigació arran els fets succeïts l'any 1972, quan la policia va detenir uns lladres a l'hotel Watergate, seu del Partit Demòcrata, en ple procés electoral. La visió idealitzada de la premsa va fer mereixedor el film de 4 Òscars. Brubaker, pel·lícula que havia dirigit Bob Rafelson, finalment va ser encomanada a Stuart Rosenberg, arran del seu treball realitzat prèviament a La llegenda de l'indomable, gran drama carcerari protagonitzat per Paul Newman. Rosenberg vol repetir l'experiència a Brubaker, però Newman no podia. Jack Nicholson, com a segona opció, declina l'oferta i, finalment, se li ofereix a Redford, que va acceptar sense pensar-s'ho massa. El film mostra les equivocacions d'un sistema penitenciari polititzat i abusiu on es creuen els interessos de juntes directives, guardes de seguretat, reclusos amb privilegis i senadors de l'Estat. Redford realitza una de les seves millors interpretacions al voltant d'una història on és difícil trobar aliats. A partir de la dècada dels 80, l'actor comença a espaiar els seus treballs.

Gent corrent és un drama dirigit per Redford l'any 1980, sent el seu debut com a director. La història retrata una família de classe mitjana alta que intenta recuperar-se després de la mort tràgica d'un dels seus fills. La pel·lícula va obtenir un gran reconeixement i va guanyar 4 Oscars, inclosos els de millor pel·lícula i director. I no podíem acabar aquest programa sense fer, encara que fos, una breu menció a Memòries d'Àfrica. Una producció dirigida per Sidney Pollack l'any 1985, basada en l'obra autobiogràfica de l'escriptora danesa Karen Blixen. El film, protagonitzat per Meryl Streep i Robert Redford, va guanyar 7 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director. Una pel·lícula molt recordada, tant per la seva trama com per la bellesa de les seves imatges. L'actor va morir el 16 de setembre de 2025, als 89 anys, a la seva casa de Sundance, Utah, mentre dormia. Robert Redford va ser moltes coses alhora. Actor icònic, director premiat, activista compromès i, sobretot, pont entre dos mons, entre el Hollywood clàssic i el modern, entre la imatge de galant etern i la figura del creador conscient del seu temps. La seva cara va representar una època, però la seva obra va ajudar a construir el futur. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
3: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
4: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
3: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per l'Epislat Juli Editorial.
5: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
3: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
6: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició. És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
3: Farem també un tastet del que ens espera a la setmana del llibre en català.
7: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
8: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert per que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta'm, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts

0: Després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no?, la, diguem, l'afició a Catalunya.
1: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
2: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
1: De la meva?
2: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, eh? Però...
0: Sí, sí, sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però sí, eren japonesos. Sí. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, mm-hmm, va ser el circuit català de la 2.
2: Sí, sí.
0: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petita Polon o la Dragona Rosa o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
1: És curiós, eh? Mm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, eh? Perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
0: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Beito Toro i del Viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
1: O sigui, pues mira,
0: imagina't.
1: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. Vull dir, no sé, posa'ns una mica en context. No cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
0: Clar. La cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
1: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot
0: exacte,
1: el que anireu trobant al llibre dels otakus.
0: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat, que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? A no ser que sigui una cosa per més de 18 anys i siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí, perquè comprin homes...

0: I perquè comprin dones, aquí nens, bueno, nens sí, perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies, perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és, ah, bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
1: Entrem, ja veieu tota la feinada que ha fet, que us deia, no? Tot aquest anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
0: Mm-hmm, sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
1: La tinc jo aquí.
0: Doncs això és un ukiyo-e.
1: Mira.
0: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
1: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
0: El Kojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII, no? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
1: Si ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls he de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
0: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
1: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
0: Tankobon, sí.
1: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
0: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinslo.
1: Ai, perdona, del TL.
0: Estan a la mateixa pàgina.
1: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
0: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Allà una cosa és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando te estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
1: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar tens claríssim, perquè jo deia, dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
0: sí,
1: però n'hi ha que no...
0: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan te tengo delante, solo pienso en empotrarte, evidentment... No.
1: anem a preu fet.
0: Ah, sí.
1: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
0: Però sí, sí. I a més allà és molt bo perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina. No, no, els tens allà posats pel mig, eh? I de fet aquí a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, eh? Tampoc és que s'amaguin.
1: A veure...
0: No t'has venut retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i saltis segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
1: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
0: No,
1: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
0: No, no, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema i tu t'hi trobes que vas el mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius, jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
1: Imagina't.
0: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que doncs, em poso 8 tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
1: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
0: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
1: Molt.
0: Però, bueno, són maneres també coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
1: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No, no m'agradaria acabar sense parlar del Magañol.
0: Ah.
1: Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
0: Clar, bueno, fins a
1: ser
0: punt, no? De la casa del veí.
1: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí.
0: Però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
1: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Hem de reivindicar el català.
0: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final, el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent. I llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un... Val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja per fi manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja pensant que surti en català.
1: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i per tant...
0: Sí, però com que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
1: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: Si tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Ja, això per un llibreter és una tortura.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Ella t'ensenya l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc.
1: Digue'm.
0: Em diguis una lletra.
1: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
0: Sí.
1: Home, la M.
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis. Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafès. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
1: Escolta, ni feta a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet, això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un manga kisa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels manga kisa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més... No, per apuntar.
0: Un lloc per dormir, veus? Una... Sí, sí. Apa, consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
1: Sí.
2: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
1: Em sesta la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
0: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
1: Gràcies, Josep.
2: El calaix. Més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival Dansanieu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Dansanieu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
1: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
1: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no?, els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Arnero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest proper, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, Alpina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims, si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
1: A més, un entorn meravellós i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església dels Sant Just i Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixendo, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no?, donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, em m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, no, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí, sí.
1: Sí, sí, i no és excessivament conegut, o sigui, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
3: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tast que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt, hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i, per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, uneix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no?, les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansàneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de dansar neu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de La Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
1: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de La Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi, sóc feliç. Ramon, enhorabona, Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
1: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no, mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
1: m'encanta,
7: sí, ho dic ara per primera vegada, però ho hauré de repetir més, i és que si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
1: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre
8: sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar, però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
9: És necessari sempre. És necessari. És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no? S'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, Però jo m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
8: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final quan llegeixes és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
9: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, que no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
8: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Ara t'ho diré malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, al carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres i de com deixes aquest testimoni d'una època.
9: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
8: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
9: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'Estació de Sants. L'Estació de Sants era com un record conet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
8: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest Premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
9: Moltíssimes gràcies a tothom.
10: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar Sant Cugat al porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest divendres 7 i dissabte 8 de novembre, Sant Cugat s'ha sumat a la 17a edició del Gran Recapte d'Aliments, una de les mobilitzacions solidàries més grans de Catalunya. Amb el lema "Ho donem tot", la campanya busca recollir aliments bàsics i donacions econòmiques per ajudar les més de 230.000 persones que reben suport alimentari a casa nostra. En parlem amb l'Eva Llinàs, coordinadora de Càritas Parroquial i de les recollides mensuals de Càritas als supermercats, amb la Gemma Molins, delegada del Banc dels Aliments, i la Laura Mendilutxe, delegada del Banc dels Aliments. Molt bon dia. Benvingudes.
1: Bon dia.
0: T'he dit malament el cognom?
2: El meu, Mendiluce.
0: Mendiluce, te l'he fet italià, has vist?
2: Sí, però és basc.
0: Doncs mira, corregit, aquest cognom. Gemma, Laura, el lema d'enguany és "Ho donem tot". Què vol transmetre exactament aquest missatge?
2: Jo crec que, sobretot, a part de que hem de donar aliments i hem de donar aportacions econòmiques, també donar temps. No és només l'aportació econòmica o l'aportació física de l'aliment, sinó també el temps que requereix fer un voluntariat.
0: Per tant, és un missatge que va més enllà, no?, d'aquesta donació, que és una de la part d'aquest gran recapte, però també és necessària l'altra part del voluntariat, perquè sense els voluntaris,
2: bàsica,
0: el gran recapte dels aliments, doncs, possiblement no existiria, oi? Com s'ha articulat l'organització per aquests dies de recollida, per aquest divendres i aquest dissabte aquí a Sant Cugat?
2: A Sant Cugat i a tot Catalunya. Principalment, el gran recapte té dues fases. La fase prèvia i la fase del gran recapte, que seran el 7 i el 8. La fase prèvia, que és en la que estem encara ara, és on fem la crida al voluntariat, que és, com deies tu, és absolutament bàsica. És on ens trobem ara. Fem una crida al voluntariat. En les entitats com Càritas d'aquí Sant Cugat són els que ens ajuden més, que són els que ens aporten molts voluntaris, però també en els medis de comunicació com vosaltres, i després des de la nostra web, les nostres petites aportacions. Amb aquesta crida al voluntariat també necessitem els propis participants que poden fer en la web. Tenen moltes eines digitals per fer una crida en les seves xarxes.
0: Uh-huh. Hi ha tot un kit,
2: per digital,
0: fer tota la difusió del gran recapte. Quins són els objectius que us heu posat sobre la taula des del Banc dels Aliments per aquest 2025 aquí a la ciutat?
3: Bueno, en primer lloc, el primer objectiu és poder tenir tots els punts de recollida, que són 19, plens de voluntaris. Aquest és el primer objectiu, perquè com més voluntaris hi ha, més es recull. Això ja ho tenim constatat amb la nostra experiència, i per tant aquest és el primer objectiu. I després el segon objectiu és recollir com a mínim el que es va recollir l'any passat, que a Sant Cugat són uns 24.000 quilos d'aliments aproximadament, i si es pot augmentar, doncs molt millor.
0: Doncs encara millor, necessitàveu per a Sant Cugat, per cobrir aquests 19 punts, 360 voluntaris. Quina és la fotografia a dia d'avui? I a veure si necessitem gent, doncs, que s'animi a aprofitar per fer la crida.
3: Sí, a dia d'avui tenim uns 210 voluntaris apuntats i en queden, doncs, uns 190, no? He fet la resta bé? No ho sé. Sí.
0: Encara són a temps?
3: Sí.
0: En tot cas, ho poden fer, ho explicava la Laura, a través de la web del Gran Recapte, del Banc dels Aliments, i m'explicàveu abans d'entrar en directe, si algú no se'n surt, si algú diu allò, la tecnologia no és amiga meva, no ho acabo de veure clar, també poden fer una trucada i des de l'entitat els ajudareu a participar-hi.
2: Al banc, que truquin al Banc d'Aliments.
0: Perfecte, això sí, mirem allà on ens inscrivim, hi ha diferents categories, des de voluntari fins a coordinador, el dia que volem, que podem participar-hi, l'horari i el supermercat, perquè així després no hi hagi errors de coordinació, que suposo que aquest dia tot hauria de funcionar allò com un rellotge suís perquè tot vagi bé.
3: Sí, la veritat és que, bueno, sempre hi ha algun despistat, en general la gent és molt conscient i quan s'apunta arriba a l'hora al lloc on ha d'estar, i també els coordinadors fan una tasca capdalt, perquè, bueno, clar, cada coordinador està atent als voluntaris d'aquell supermercat, i per tant és molt important, perquè ells arriben a l'última persona que està allà, i el que està despistat o el que ui no sabia on anava o no sé el que haig de fer, doncs li transmeten la informació del que cal fer per fer la campanya i per per sumar-se al gran recapte.
0: Perquè suposo que hi ha aquests voluntaris que són fixes de cada any, sí. Però també són benvinguts la gent que per primera vegada hi participa.
2: I sobretot aquí a Sant Cugat tenim un equip de coordinadors magnífic que pràcticament el grup de WhatsApp que tenim amb els coordinadors és el mateix de l'any passat, perquè són sempre...
0: Són veterans, doncs.
2: Són veteranos, agafen més d'un supermercat. És un equip molt bo.
0: Quins són els aliments que aconselleu a la gent que doni aquesta cistella per al gran recapte?
3: Bàsicament, aliment sec, que tingui una caducitat llarga, vull dir pasta, arròs, llegums cuits, llet, conserves de peix, conserves vegetals, oli, galetes... És a dir, evitem en el possible el menjar fresc, perquè, clar, com que això estarà temps al magatzem...
0: Té una caducitat
3: molt curta. Té una caducitat molt curta i és difícil de vehiculitzar, però la resta és tot benvingut. Hem de tenir en compte que estem... Bueno, el paradigma de la Unió Europea, que fins ara feia un donatiu d'aliments molt elevat, aquest programa s'ha acabat i la Unió Europea ja no dona més aliments i que, per tant, a data d'avui, els magatzems de totes les entitats que reparteixen aliments estan pràcticament buits i és més necessari que mai tot el que recull el gran recapte. Uh-huh. Tot i que hi ha canvis en el model de distribució d'ajuda alimentària, la donació d'aliments físics segueix sent necessària a data d'avui i s'han d'omplir els rebostos. Per tant, bueno, tot aliment és benvingut.
0: L'Eva deia que sí, l'Eva també és la veu de l'experiència des de Càritas. La Laura apuntava que Càritas era un dels puntals a la ciutat a l'hora del gran recapte. Eva, quin és el paper de Càritas en aquesta gran cita de la solidaritat?
1: Bé, aviam, de cara al gran recapte, nosaltres som beneficiaris del que ens aporta periòdicament el Banc dels Aliments. El nostre rebost també es nodreix tot el que es recull en el gran recapte. El que passa que normalment es fan unes donacions periòdiques que van arribant i van ajudant una miqueta a omplir el nostre rebost, després hi ha altres fonts d'entrada, però el que fem amb això ara és, per un costat, nosaltres el que farem, la col·laboració bàsicament és, a part de portar voluntaris, intentar gestionar algun supermercat aquí al nostre municipi, el que fem és que intentem minimitzar costos després de transport i de més, perquè el que es recollirà a un parell de supermercats del municipi anirà directament al nostre rebost, amb la qual nosaltres gestionarem el transport i de més, i allò anirà directament al nostre rebost. El que entri ara, diguem-ne, una miqueta compensarà el que deixarà d'entrar més tard. És a dir, no és que ens entri més i altres entitats puguin sortir-ne perjudicades, ni molt menys, sinó que el que entri ara... Doncs,
0: es minimitza aquesta tasca de transport, no?
1: Exacte.
0: És a dir, en lloc de que els arribin camions cada dues setmanes, el rebost de Càritas queda omplert i us estalvieu aquesta transacció, que
1: durant
0: això també vol dir diners que es poden destinar
1: a altres coses. Durant un període de temps, doncs, deixarem de rebre ajut del Banc dels Aliments perquè...

0: Càritas oscil·la entre les 400 i 500 persones cada mensualment, des del gener fins ara, per fer-te una mostra. Hi ha una sèrie d'oscil·lacions. Sí que és cert que omplir aquestes bosses cada vegada costa més diners. I el que intentem, acurant una miqueta la gestió i aprofitant cada euro que puguem estalviar d'altres coses, és que la qualitat de la bossa que entreguem en el nostre rebost no baixi.
1: Per tant, és indispensable, diguéssim, aquesta part del banc dels aliments i d'aquesta ajuda dels aliments que us arriben al vostre rebost, també per vetllar per la qualitat dels aliments que reben les famílies, no?
0: Jo crec que és molt necessari, tot el que sigui... Aviam, és que en el fons estem treballant tots pel mateix una miqueta, I aleshores tot el que es pugui fer per col·laborar crec que està apuntant en una bona direcció.
1: De fet, el Gran Recapte és una de les iniciatives en les que Càritas participa, però també feu recollides a supermercats cada mes. Uh-huh. Quina diferència hi ha entre el Gran Recapte i la resta d'activitats que feu per omplir el rebost de Càritas per ajudar aquestes 400-500 persones que mensualment requereixen de la vostra ajuda?
0: Bàsicament, l'abast és molt diferent, no? Ells és diguem-ne, una recollida a l'engròs. Nosaltres som molt més petitons. Nosaltres sí que gestionem 7 supermercats que col·laboren amb nosaltres i que cada mes ens deixen anar allà uns quants voluntaris a demanar la col·laboració de la gent, perquè al final el que s'ha d'agrair molt i molt és la col·laboració de totes les persones que fan aquestes donacions, no? Evidentment, a part de voluntaris i personal dels supermercats i demés, tot això es basa en la generositat de la gent. I la diferència és que nosaltres ho tenim molt més acotadet, tenim la capacitat que tenim, arribem on arribem, i el banc d'aliments és molt més potent amb això,
1: Quins són els reptes de captar voluntaris? Perquè al final tot això és possible gràcies a les donacions de les persones que donen aliments, però sense aquests voluntaris que dèiem al principi que no estan en els punts de venda, no existiria ni Gran Recapte ni aquestes donacions que es fan mensualment a Càritas, no? Quin és el repte i què li diríeu a aquelles persones que potser fins ara no s'han animat a participar, doncs perquè col·laborin, que al final, no, doncs, bueno, és dedicar temps, que moltes vegades el nostre temps és allò més valuós, no? Però com convidaríeu a la gent perquè s'animi a dedicar unes horetes d'un cap de setmana o en el cas de Càritas mensualment a fer aquest voluntariat?
0: Mira, jo et diria que a l'hora de fer voluntariat és més les ganes que hi tinguis de fer-ho que realment la disponibilitat, fins i tot et diria, de temps, no? Perquè avui hi ha voluntariats a la mida de diferents disponibilitats. Aquest, en el nostre cas, és l'únic projecte que tenim fora que es porta a terme en cap de setmana. És a dir, la gent que treballa dilluns a divendres amb uns horaris molt amplis o molt poc compatibles amb la resta de projectes que tenim a Càritas, aquest normalment el pot fer. És una dedicació de 2 horetes al mes, perquè nosaltres sí que cobrim 4 hores un dissabte al matí, però ho fem normalment en torns de 2 hores. Sí que hi ha algun voluntari molt valent, que està sempre a les 4 hores, però nosaltres, com que ho fem cada mes, no demanem 4 hores, sinó que en demanem 2, normalment, i això difícilment hi ha gent que no pugui, ni que sigui de tant en tant, no? Nosaltres en aquest moment estem gestionant uns 40-50 voluntaris, perquè és evident que no podràs tots els dissabtes que nosaltres tenim agendats que es participarà, però bueno... Tenim un coixí, o intentem tenir, o ens interessa tenir un coixí de voluntaris, perquè si un dia un no pot, puguem cridar un altre. Mm-hmm.
1: Vosaltres que gestioneu des del Banc dels Aliments diversos municipis, Sant Cugat és una ciutat generosa en aquest sentit, on la gent s'implica amb iniciatives com el Gran Recapte.
2: Molt. Aquí a Sant Cugat hem d'agrair la col·laboració de moltes empreses que ho fan cada any. Nosaltres és el segon any que estem gestionant el Gran Recapte, a part de Càritas, escoles, moltíssimes entitats, voluntaris individuals. I el que deia la Eva, que és, sí que el Gran Recapte és una gran mobilització, però la gran mobilització es fa sempre a partir de petites mobilitzacions. És començar

0: un voluntari que faci 4 hores ja comença. Ja comença tot el que és l'engranatge del gran recapte.
1: Hem parlat de la donació d'aliments, però enguany el Gran Recapte repeteix aquest format mix on també es poden fer donacions a través de Bizum, per exemple, que tots ho tenim, o gairebé tothom el té al telèfon. Quina importància té aquesta modalitat híbrida? I abans m'explicàveu també que hi ha la del supermercat virtual. No sé si ens ho podeu detallar una mica.
2: Sí, mira, si no podem anar al supermercat i fer una aportació d'aliment físic, sempre podem fer la donació via web, que s'allarga tot el mes de novembre, entrant a granrecapte.org, i allà trobarem l'opció d'aportacions econòmiques. I unes és en Bizum, que és el 33596, el Bizum del Banc dels Aliments, i l'altra és un supermercat virtual, que el que entrem és en un portal, com si entréssim a qualsevol supermercat a comprar, i podem triar, doncs mira, compro llet, oli, galetes, llegum cuit, i llavors doncs fan la cistella de compra i envio, i aquesta compra que s'ha fet, això anirà directe al Banc dels Aliments. I clar, és una manera també de donar diferent, en lloc de donar una quantitat econòmica, doncs és com fer una compra en un supermercat. Tots aquests diners es dediquen a la compra d'aliments, per tant, per completar els aliments que faltin de la cistella bàsica, per exemple, ous que estan a la cistella bàsica però que donen el gran recapte intentem no recollir pel tema de caducitats, doncs amb aquests diners doncs podem comprar ous o suplementar en aliments que falten. La cistella bàsica, hem de comptar que el que recull el gran recapte és aproximadament 2 mesos de tot el que es necessita anualment d'aliment físic. Doncs també aquests diners doncs permeten allargar una mica, no, això.
0: I perdona, Eva, en el web del Banc d'Aliments sempre hi ha el número de compte per fer aportacions, no només al llarg del gran recapte. Tot l'any es poden fer aportacions al banc, i qualsevol dubte, els telèfons del banc allà informen de com es pot col·laborar.
1: Clar, ara m'he quedat astorada amb la xifra que ens donava la Gemma, no? El gran recapte, que em sembla que té unes dimensions tan importants a casa nostra, són 17 edicions, és una tradició ja molt arrelada al nostre país, no sé si parlaria gairebé com la marató, no? És allò que arriba al novembre i la gent una mica ja sap que arriba el gran recapte, i ens dius, ens serveix per omplir 2 mesos d'allò que necessiten les famílies que estan en una situació més de vulnerabilitat. Per tant, el repte continua molt més enllà d'aquesta cita. Com ho pot fer la gent per involucrar-se, ja sigui amb el Banc dels Aliments o ja sigui amb Càritas, per poder col·laborar de la manera que cadascú pugui o decideixi perquè aquests rebostos tinguin menjar per aquelles persones que ho necessiten?
3: Bueno, jo a nivell local sí que et puc comentar, ja des de la col·laboració amb voluntariat hi ha donacions particulars en el rebost, o campanyes que es fan a algunes escoles de recollida d'aliments o de més, que es porten directament en el rebost. I després nosaltres fa anys que tenim a la parròquia una campanya, que és la campanya 800x10, que és, es demana una donació de 10 euros al mes per ajudar a cobrir el que no ens arriba amb donatiu físic, diguem-ne, per fer aquestes compres, per complementar aquestes bosses que es donen a la gent. I això es pot veure a través de la web de Sant Pere d'Octavià, o si busques Càritas Sant Cugat segur que trobes la manera d'arribar i poder fer arribar la teva ajuda de la manera que creguis més convenient.
1: Ens queda un minutet per arribar al final del temps i no m'agradaria acomiadar-me sense poguéssiu acabar amb un missatge a la ciutadania, Laura.
0: Primer, agrair, com deia l'Eva, agrair als responsables dels supermercats, als treballadors dels supermercats que estaran aquests 2 dies allà convivint amb nosaltres, amb els voluntaris, agrair als coordinadors, a tots els coordinadors de Sant Cugat, que sense ells seria impossible, i als voluntaris, els que ja estan apuntats i els que esperem que acabin d'apuntar-se. I després, evidentment, a les empreses, a les escoles, a les entitats, als clubs esportius, tots els que han col·laborat.
1: Doncs que s'animin aquests voluntaris, per arribar a aquests 360 per aquest divendres i aquest dissabte, aquests 19 punts de la ciutat que estaran preparats per a rebre aquesta solidaritat dels veïns i veïnes de la ciutat. I no passa res si no hi podem anar, perquè no anem al supermercat divendres o dissabte, perquè podem col·laborar a través de Bizum, i si no, amb aquest supermercat virtual. Per tant, no hi ha excusa, és una qüestió de voluntat. Eva, Laura, Gemma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt bona feina i que vagi molt bé aquest gran recapte.
0: Adéu.
2: Adéu, gràcies.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Bon dia. Avui a l'Espai Polític ens acompanya Carles Brugaroles, tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement, Organització i Regidor de Benestar Animal. Bon dia, què tal?
2: Bon dia, molt bé.
1: Carles, al mes de setembre, en una entrevista aquí a Cugat Mèdia, qualificaves de ridícul comparar Junts amb Aliança. Des de llavors hi ha hagut diverses situacions, declaracions o actuacions de l'alcalde o d'algun altre membre de Junts, que, si més no, sembla que hagin tendit una mica cap a l'extrema dreta o el seu discurs. Continues pensant que és ridícul qualificar aquests, comparar Junts amb Aliança?
2: Absolutament. Jo crec que darrerament vam sentir, o almenys jo la vaig sentir, una declaració, jo diria que era del secretari general nostre, d'en Jordi Turull, no? Que deia: Aliança representa una esmena en la totalitat, a una part, com a mínim, de les arrels de Junts, no? Perquè per Junts, igual com ho havia sigut dècades enrere, no? Convergència i Convergència i Unió, Catalunya és un sol poble. Un sol poble, vinguis d'on vinguis. Nosaltres no et preguntem d'on venim, no et preguntem quina és la teva llengua. El que sí que volem és combinar-te, compartir un projecte de futur, no? I això, Aliança, no és així. Aliança és, efectivament, una esmena a la totalitat al projecte social de Junts per Catalunya. I, per tant, és ridícul comparar un partit i un altre. L'altra cosa és que en alguna mesura concreta hi pugui haver una coincidència, igual que la podria haver entre Aliança i la CUP, per dir alguna cosa. Però ja està, una cosa no troba l'altra,
1: Tenint en compte el que comentaves, dels orígens, et sents còmode amb declaracions com les que ha fet l'alcalde Josep Maria Vallès relacionades amb el B9 i qualificant-ho d'un fantàstic hotel?
2: Jo crec que això, el que hem de fer primer és contextualitzar-ho. L'alcalde no va dir només això, va dir moltes altres coses, no? I, evidentment, jo crec que no estava referint-se a aquell emplaçament com una cosa de luxe amb la qual, no? Jo crec que, en fi, que és un fragment, diguem-ne, que aïllat es podia llegir com s'ha llegit, però, evidentment, l'alcalde no estava fent una referència o aquesta assimilació entre aquell recinte i un espai de luxe amb el qual, doncs, persones sense papers o el que sigui s'hi poguessin allotjar i estar de luxe, perquè evidentment no és el cas, no?
1: I amb declaracions relacionades amb el padró com a coladero, quin és el teu pensament?
2: Bueno, que vols, que el padró efectivament ha d'estar controlat. El padró s'ha de gestionar molt bé perquè és una eina de política pública molt important, no? I quan constatem que estava artificialment inflat per deixadesa, doncs, home, aquí tenim un problema, diguem-ne, que afecta la gestió. La gestió dels serveis públics, no? I, per tant, això és molt important tenir-ho controlat. Però això no és una política, no ha de ser ni de dretes ni d'esquerres, és una política de bona gestió. Les eines públiques, les eines d'informació pública, han d'estar ben gestionades. Això no és un tema ni... Això ho hauria de fer qualsevol partit.
1: Amb aquestes declaracions que, evidentment, deies, s'han de contextualitzar i tenen un motiu d'haver-se fet, hi ha unanimitat dins del grup municipal?
2: Aquí no hi ha hagut ni la més mínima controvèrsia, perquè tothom sabem, diguem-ne, que hi havia... És a dir, es va extreure un fragment, que això de vegades passa, em pot passar a mi en aquesta entrevista d'avui, no? Entretallar un fragment i que se'n faci una lectura esbiaixada, no? I clarament aquest és el cas, no? I per tant, no... ara, si em preguntes, no? Junts per Catalunya és un partit que va néixer per fer la independència, no? I nosaltres dins tenim tres corrents ideològics. Tenim el corrent liberal, tenim el corrent socialdemòcrata, que és el qual jo estic adherit, i tenim el corrent d'esquerres, no? I efectivament hi ha una certa pluralitat, però tenim, vaja, denominadors comuns a punta pala, diguem-ne, i ens sentim, la veritat, bastant confortables. No hi ha, diguem-ne, no s'aprecia un xup-xup de discrepància interna ni en el grup ni en el partit.
1: Una mica de ficció. Encara queda més d'un any per les eleccions. No sabem què passarà a Sant Cugat, però si hi ha la necessitat, es veu pactant amb Aliança?
2: Bé, això, el primer que s'ha de constatar és que els cordons sanitaris han estat un fracàs estrepitós. I cal veure-ho, sobretot, en el cas de Vox, no? Aquí i en el conjunt de l'Estat, no? Una segona qüestió és que els cordons sanitaris s'han aplicat sempre, no?, amb un extrem, diguem-ne, de l'eix ideològic, però no amb l'altre, no? I això em fa pensar que hi ha un interès, no?, en limitar opcions d'acord o de pacte amb una part de l'eix ideològic i no amb l'altra, no? I per tant hi ha un cert interès en anar fent aflorar aquesta qüestió. Però efectivament això és política ficció, no? Jo crec que, home, el primer que espero és que forces, no?, com aquesta, no?, que deia que són una esmena a la totalitat al que nosaltres volem representar, l'ideal seria que no interessin alguns històric. Eh? I per tant, aquesta és el que voldríem aconseguir, no?, que forces extremes com aquestes, com altres, doncs que no arribin ni a entrar, no?, i que el consistori estigui ocupat, doncs, essencialment, en tots els aspectes, per totes les opcions, faltaria més, eh?, però per forces, diguem-ne, que considerem, doncs, que totes les persones de la societat, vinguin d'on vinguin, sigui quina sigui la nostra condició i la nostra, en fi, origen, doncs hem de tendir cap a tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions.
1: Parlant de les relacions que teniu ara amb els socis de govern a Esquerra i amb altres partits del ple, us sentiríeu ara més còmodes pactant amb un Partit Popular que amb Esquerra o repartiríeu el pacte?
2: Aviam, el primer amb això també és una qüestió tàctica evident, no? És no tancar-se portes, no? Per nosaltres és important que la ciutadania tingui clar que nosaltres som una força de govern i que dialoguem i per incapacitat d'acordar amb qualsevol, eh? De vegades aspectes puntuals, de vegades aspectes programàtics o de vegades fins i tot acords per compartir el govern, no? Nosaltres amb Esquerra creiem, la veritat, que està anant molt bé i que el govern que compartim amb Esquerra està sent molt positiu pel municipi i això és el que és realment important, no? I si algun dia doncs, es donen les circumstàncies per pactar amb una altra força, la que sigui, aquí l'únic que compta és si és positiu pel municipi o no, no? I si donem més amb menys, no? I, en fi, i si som capaços de complir la funció social que ha de complir un ajuntament. I això és el que està passant.
1: Parlem de la seva tinència d'alcaldia d'Economia. Què opines, des del punt de vista d'Economia, de l'annexió en Bellaterra?
2: Des del punt de vista d'Economia tinc poca cosa a dir. És a dir, Bellaterra, tot sembla indicar que té un cert superàvit fiscal, per dir-ho així, amb l'Ajuntament de Cerdanyola. I hauríem de veure què passa en el cas de Sant Cugat, eh? Vaja, no li veig ni més inconvenient, ni més ni menys, vaja.
1: Però suposaria una bona entrada econòmica pel tipus de rendes que tenen aquests veïns?
2: No necessàriament, perquè també és un tipus de barri més dispers, etcètera, i que probablement la despesa pública necessària per habitant a Bellaterra segurament és més elevada que amb les parts més denses o més compactes del municipi, no? Jo sempre explico, no sé, aquí al nucli, on tenim edificis de planta més 4, o alguns més antics, no?, de planta més 5 o més 6, fins i tot alguns, no? Clar, els IBIs per metre quadrat de sòl són molts, no? Encara que siguin més baixos, però són molts. En canvi, amb un habitatge unifamiliar, parcel·la, amb jardí, típic de Bellaterra, de Valldoreix, de molts altres barris d'aquí del municipi, clar, els IBIs per metre quadrat és un, no? Potser és més alt, però és un només, no? I, per tant, no necessàriament s'hauria de fer números, però ja es veu que en la qüestió econòmica no ha de ser ni l'incentiu ni l'obstacle. La qüestió de Bellaterra té molt més a veure amb afinitats sociodemocràtiques, amb la voluntat que expressa la gent de Bellaterra, no? Sobretot amb això. Uh-huh. El que deien l'altre dia, no? Lo natural és que el sistema institucional i administratiu s'adapti a la voluntat de la gent i no a l'inrevés, no? I quan la gent de Bellaterra ho ha demanat, això ja és la tercera ocasió, durant molts anys, doncs, home, és que, a veure, negar-ho això, en fi, és molt difícil d'explicar,
1: Et torno a demanar que facis ficció, sí. Com fa un moment, tenint en compte la teva cartera, si tu fossis el tinent d'alcaldia d'Economia de Cerdanyola, tenint en compte que ara estan redactant l'informe que preveuen aprovar en el mes de març, explicant per què no s'ha de marxar o s'ha d'annexionar Bellaterra a Sant Cugat, quins serien els teus arguments? Tant que perd?
2: No, estic segur que no. Jo crec que l'economia és el tema que menys pesa aquí. És un tema més de... A veure, que ho puc entendre, Però si, ningú vol ser l'alcalde del període amb el qual el teu municipi s'ascendeix perquè hi ha una part del municipi que vol marxar. I aquest és el tema. I ja està.
1: Molt bé. Parlem de Sant Cugat. Com es preveu econòmicament el 2026?
2: Bé, nosaltres ara estem treballant en liquidació del 25, i potser recordaràs la del 24, que era un any molt crític, doncs la vam tancar en positiu, bueno, amb moltes dificultats, una mica pels pèls, no? Doncs la liquidació del 25, esperava veure les dades definitives, no? però tot sembla indicar que haurem fet una nova passa endavant, no? És a dir, veníem de molt enrere, veníem d'una situació dificilíssima i que, a més, ens vàrem proposar resoldre-la sense repercutir el cost en la ciutadania. I ho estem aconseguint. I això té un punt de miracle, deixeu-me que ho digui, però bueno, amb coses com ara això que destacàvem ara fa uns dies, no? A finals d'any l'Ajuntament de Sant Cugat va cobrar, trinco 9,3 milions d'euros provenents de l'àrea metropolitana fruit d'una gestió feta per aquest govern, no? I això es ve repetint amb, potser amb xifres no tan grans, però en fi, que hi ha diversos esdeveniments que tenen relació directa amb la gestió i amb l'ambició d'aquest govern de servir i de ser capaços de fer més amb menys. I ho estem aconseguint, cosa a la qual no obsta, que queda molta feina per fer. Jo ho vinc dient des del primer dia. Veníem de molt enrere, no? I la qüestió aquesta puntual dels 9,3 milions d'euros és puntual. I, per tant, també indica que hem d'aconseguir revertir la situació estructural del pressupost corrent de l'Ajuntament. I estem treballant amb això i queda feina per fer. Però l'anirem fent i anem clarament en el bon camí, no? També una altra qüestió molt concreta que val la pena destacar-la, que és en tot aquest mandat, entre juny del 23 i juny del 27, l'únic any normal pressupostàriament parlant que tindrem és aquest, el del 26.
1: Per què?
2: Perquè el del 25, els tres primers mesos, no sabíem si hi havíem sortit o no de la situació de tutela financera i de pla de sanejament. No sabíem si podríem implantar, desenvolupar, executar el pressupost d'inversions o no. Ara sí que ho sabem, no? I per això hem fet un pressupost d'inversions que preveu la incorporació del romanent del 25 i la presentem tota paquetitzada, no? Perquè ja sabíem que el 25 no ens donaria temps d'executar amb normalitat, no? Per tant, aquest serà el primer any normal i l'any que ve ja és un any electoral, no? I per tant, ja veurem què passa, no? Bueno, jo ho dic perquè val la pena destacar-ho, no? I amb tot, crec que aquest haurà estat un grandíssim mandat des de la perspectiva econòmica, no només per la reversió de la situació, que també, no? Però perquè haurem aportat un volum d'inversió i un volum de servei molt significatiu. Per exemple, deixem destacar el reforç importantíssim de tota la tinença d'alcaldia del company Bernat Picornell, no? De tot l'àmbit de drets socials. Importantíssim, que dona resposta a una necessitat real, no? I des d'això ho està fent aquest govern, liderat per Junts. Per tant, deixem que ho destaqui també, no? Al costat de moltes altres qüestions, no? De l'habitatge que anem accelerant, etcètera, de qüestions que hem anat posant sobre la taula per donar resposta a les qüestions que més preocupen a la gent i a nosaltres també. I per tant jo tinc la sensació, en fi, que anem claríssimament en la bona línia, tot i que a ningú se li escapa que en l'administració pública, quan es produeix una aturada tan profunda, no?, com la que es va produir amb la gestió socialista del mandat passat, això rearrencar-ho i posar-ho de nou en marxa i amb tota la potència que ha de portar aquest ajuntament comporta un cert temps.
1: Parlant, ara ho deixaves anar, no? En funció del romanent del 2025 veurem també les inversions del 2026. Esteu en la liquidació d'aquest pressupost. No sé si ens pots donar alguna dada de dir, mira, tenim clar que ja tindrem X milions o cert paquet per invertir en això que és el nostre objectiu.
2: Sí. No, hi haurà, aquest any hi haurà una capacitat inversora que fa anys que no la veiem a Sant Cugat, no? per fer una mica el que ja tenim a la vista de tothom, eh? Perquè quan vàrem presentar l'expedient ja ho vam formular recollint el que preveiem incorporar per donar, amb el romanent, però també afegint-ho, no?, amb columnes separades, jo crec que claríssim, molt entenedor i molt transparent, no?, amb les coses que es posaven de vell nou del pressupost del 26, no? Però, bueno, o sigui, per les coses més importants, quines són, no? Doncs el que més ens preocupen des de sempre, no? El manteniment de la via pública, les voreres, les infraestructures, els pavellons, totes aquestes qüestions, no? A part de l'arrencada i de la posada en marxa dels equipaments que tenim en curs, no? Finançats amb recursos propis o amb recursos propis que ens gestionen tercers, no? Com ara el pavelló d'entrenament de la Guinardera, que són recursos de l'Ajuntament que gestiona l'àrea metropolitana, però que no deixa de ser iniciativa d'aquest Ajuntament, no? Bueno, i amb això estem, per tant, posant en marxa la Unió, posant en marxa el complex aquàtic de Mirasol, posant en marxa el pavelló de la Guinardera, arranjant voreres, arranjant carrers, reurbanitzant barris, en fi, posant la ciutat al dia. Venint d'una aturada profundíssima, com deia, que es va esdevenir el mandat passat.
1: Hi ha una part important dels equipaments de la ciutat, tant escolars, que sabem que la seva competència principal o més gran és de la Generalitat, però el manteniment del dia a dia és de l'Ajuntament. Equipaments, doncs, escoles, la biblioteca, que sembla que torna a tenir, o ens han dit que torna a tenir problemes, tot això. La manca de manteniment d'aquests equipaments és un fet relacionat directament amb termes econòmics o és per manca de capacitat pel que fa a recursos humans? O sigui, a què es deu que hi hagi tan poc manteniment d'equipaments esportius, escolars i públics en general?
2: Aviam, gestionar un ajuntament, de veritat, no és física quàntica, eh? O sigui, és, es pot fer bé. Què hem de tenir en compte, entre altres coses, no? La primera, no gastar més del que ingresses, no? Això és, no sé, obvietats, no? O si gastes més del que ingresses, doncs tenir en compte que t'has d'endeutar i el deute s'ha de mantenir amb uns paràmetres, en fi, que funcionin, no? Aviam, què ens passa a Sant Cugat? Sant Cugat és una ciutat que ha crescut molt ràpid, no? I tenim molts barris que els veterans de la ciutat encara diuen que són barris nous, però ja no són nous. Fa molts anys que estan fets, no? Volpelleres ja no és un barri nou. Volpelleres ja necessita una tònica de manteniment, igual que la que pot necessitar el nucli urbà. O qualsevol altre, eh? Evidentment, Collfabà, el Parc Central, no? Que és de la tongada aquesta de creixement, i els de la darrera tongada també. I, per tant, això ho has de tenir previst. D'alguna manera és com tenir un pla d'amortització en qualsevol empresa, no? Tu adquireixes actius fixes, no? Immobilitzats, que has d'anar amortitzant. I això has de preveure, que has de tenir la dotació pressupostària per anar fent reposició quan calgui o com a mínim manteniment. I amb els equipaments exactament igual. Llavors, això què ha passat? Doncs que hi ha hagut una interrupció molt brusca i molt profunda durant la gestió socialista. És que jo no ho puc expressar d'una altra manera.
1: Per tant, l'estat dels equipaments, o sigui, aquests 4 anys...
2: Què està passant aquests dies amb el
1: han
2: ferrocarril?
1: Han afectat molt?
2: Què està passant aquests dies amb el ferrocarril? Bueno, però això els socialistes, no sé, és que els socialistes, jo, perdoneu, jo no puc dir-ho d'una altra manera, són un desastre gestionant. Un desastre. Ho van ser el tripartit de la Generalitat, ho va ser l'Ajuntament de Sant Cugat, ho estan sent a l'àrea metropolitana, ho estan sent a la Generalitat de Catalunya, ho són a l'Estat Central. Són un desastre. A mi em sap greu. Però és que no puc qualificar d'una altra manera. Que hi ha hagut coses bones... Home, clar, durant tants anys de govern i amb tantes administracions que governen, segur que hi ha coses bones fetes, evidentment, eh? Però és que això és impresentable, és que és impresentable.
1: Bueno. Teniu un pla de millora de tots els equipaments per anar garantint?
2: Sí, i tant.
1: I això es anirà fent ja...
2: Aquest... Clar, al final, o sigui, ja es veu que en el pressupost d'inversions hi ha inversions que hi seran sempre. Ja estan allà estructurals, no? Alguns milions per carrers hi seran sempre. Alguns milions per voreres hi seran sempre. Alguns... quantitats que correspongui, per equipaments. I seran sempre i han de ser sempre. Ara estem, ja ho sabeu, estem acabant, diguem-ne, per compartir-lo, no? Ja internament hem fet molta feina, Però amb el pla d'inversions a llarg termini, no? Que ara ja l'estiraríem segurament fins al 2035, del qual es desprèn també el pla d'equipaments, no? El pla d'inversions, doncs, preveu això, que hi ha d'haver bastants diners fixes per anar fent inversió per reposició. No? I per tant, doncs, per garantir que tot allò que la ciutat ja té està en perfecte estat de revista com està. Suposar-ho el dia no és de la nit al dia, però l'orientació la tenim claríssima. No? Mm. Després l'altre tema és que posar en marxa un equipament que comporta despesa ordinària, tu has de preveure també la despesa ordinària. I això doncs no sempre s'ha fet. No? I per tant són decisions que, en fi, que hem de tenir amb la mirada integral. No? Si es posa en marxa, ara, per dir coses que ja estan ara al forn, diguem, no? El nou pavelló d'entrenament de la Guinardera, doncs això comporta que hi haurà d'haver personal de l'Ajuntament de l'àmbit de logística, hi haurà d'haver neteja, hi haurà d'haver subministraments, hi haurà d'haver assegurances, hi haurà d'haver la zona logi, hi haurà d'haver tot el que hi ha d'haver en qualsevol equipament públic municipal, no? I això ha d'estar aproximadament, com a mínim, no? Valorat i previst per assegurar que l'estructura de l'espesa ordinària també s'aguanta bé. I això són coses que jo crec que són de sentit comú, jo crec que no estic dient res raro, no? És fàcil d'entendre, no? Doncs havia quedat completament abandonat, i clar, això ens ha portat on ens ha portat. Però bueno, es remunta i endavant, sense excuses.
1: Pregunto ara per un dels temes que segurament és estrella, i no sé si potser estàs fins i tot avorrit de la taxa de residus.
2: No, encantat.
1: La setmana passada donàveu a conèixer que finalment no es faria aquest augment del 25-26% que teníem previst pel 2026, i que això era gràcies a la implantació progressiva del servei de recollida de residus que va començar al març del 25. Explica bé en termes, o sigui, aviam si podem de manera fàcil, perquè tu segurament ho entens molt millor, però explica bé que la gent pugui entendre, perquè al final és una taxa que paga íntegrament el contribuent? O sigui, fins a quin punt l'Ajuntament diu mira, no els hi pugem perquè això ho posarem nosaltres? Com funciona?
2: El primer que ets a dir és que aquesta taxa és que estic sempre defensant una taxa que nosaltres hem votat en contra.
1: Sí, sí, sempre ho dius.
2: No volia, no ho dic perquè... No, perquè a més, em trobo defensant-la davant dels que ens l'han imposat. Uh-huh. Els socialistes, els comuns, el PP no tant, però també. Uh-huh. Ho dic perquè a la llei del Congrés el PP es va abstenir. I això ho vaig dir d'entrada. Aquesta taxa, aquesta llei, el que ens imposa és que hem d'implantar aquesta taxa i que l'hem d'implantar pel 100% del cost. Tema clau. Què passa amb el cost del servei de recollida i transport de residus a Sant Cugat? Que ens ha coincidit la implantació de la taxa amb la implantació de la nova licitació. Una licitació que també vam durant tot el mandat passat els socialistes, per la raó que sigui, no la van tirar endavant i, per tant, anava endarreridíssima. I nosaltres, doncs, evidentment, a la primera de canvi, doncs, escolta, l'activem, és una licitació d'aquestes molt grossa i que porta molt de temps, però de seguida l'activem. No? I aquestes licitacions que impliquen primer un procés d'adjudicació que pot ser complicat, que hi pot haver recursos i que, per tant, té una data d'arrencada no del tot segura, però que, a més, impliquen doncs, 18 mesos de període de transició per l'adjudicatari del contracte fins que tingui el 100% del servei en plena implementació. I això què vol dir? Vol dir que si tens la data de l'inici del contracte no del tot segura, i a més hi ha un període de 18 mesos que no és segur quina serà la facturació que t'emeten, tu crees la taxa amb un informe tècnic econòmic perfectament fet, eh? O sigui, amb tot el rigor del món, però després la realitat et fa sospitar que probablement, i era inevitable per veure-ho, hi haurà discrepàncies. I per tant, nosaltres el que volem és complir amb la norma, és a dir, gravar amb la taxa el 100% del cost, ni el 90, ni el 80, ni el 110, ni el 120.
1: Vale.
2: I què sabem? Això és segur, no? Que el nou servei estava previst que arrenqués l'1 de gener del 25 i va arrencar l'1 de març, perquè hi va haver un recurs interposat per una de les empreses licitadores. No? I, per tant, aquí hi ha 2 mesos, segurs, que un increment de cost que estava previst no s'ha produït.
1: Vale.
2: I ja està. Això és el que sabem segur. Tota la resta ens ho pot dir el nas. Vale? Però Hi ha un escenari una mica incert sobre el cost real assumit per l'Ajuntament durant 2025 del cost de... més alt o més baix? No ho sabem segur. No ho sabem segur. Punt número 1. Punt número 2. Aquest govern vol fer més amb menys. Vol intentar repercutir el mínim cost fiscal amb la ciutadania que siguin capaços. Estem revertint una situació econòmica de l'Ajuntament complicadíssima amb la màxima contenció fiscal. Nosaltres no volíem aquesta taxa. Aquesta taxa és important. Grava allò que menys voldrien gravar, que són les despeses associades a l'habitatge. I, per tant, hem estat treballant a fons, intentant buscar fórmules per apaivagar aquest impacte que no volíem causar. I ho hem trobat una manera. I creu-me que no ha sigut fàcil. I plantejar-la, bueno, no és una cosa òbvia, és tècnicament complicada, però ens l'han validat. Una manera que permet que els rebuts de 2026 seran, en conjunt, idèntics al que el contribuent ha pagat en 2025, i que, per tant, no incorpora el creixement previst de la taxa que vàrem aprovar, també amb tot el rigor, diguem-ne que ja està meritat, de l'exercici 2026. Llavors, què estem fent? I el que hem de fer és estudiar molt bé els costos efectivament assumits i treballar molt bé l'ordenança del 2027, per veure com tot plegat ens queda ben equilibrat, no? I mirem d'apaivagar tant com siguem capaços l'impacte, el cost, d'aquesta taxa en la ciutadania amb tot el rigor i sense més causar un impacte pressupostari en l'exercici de 2026, que, com sap tothom, ens ha costat molt de quadrar i de tancar. Però sense generar una pilota, evidentment. O sigui, tot quedarà perfectament quadrat. I deixarem la situació perfectament arreglada. Però tècnicament hem trobat una manera complicadota. Jo crec que no sé si pagar massa la pena, perquè m'estendria. Però per aconseguir aquest efecte.
1: Val, ho comentaves ara també fa un moment de la situació complicada que ha sortit l'Ajuntament, que ho ha aconseguit en un any. El dèficit que es va superar tot just fa un any, o que es va anunciar que s'havia superat fa un any, i la tutela financera de la Generalitat, que també vam deixar d'estar fa un any, ja és història, no tornarem a estar?
2: No, podríem tornar-ho a estar.
1: però pels números d'ara o perquè en el futur passin coses? Evidentment no tenim la bola de vidre.
2: A veure...
1: Amb els números d'ara mà és història.
2: Jo em remeto als fets. Depèn de qui gestioni, es posen al risc els serveis públics. Nosaltres garantim la capacitat d'aquest Ajuntament de prestar els serveis públics que ha de prestar. Altres no.
1: Per tant, mentre això depengui de tu, economia depengui de tu...
2: Home, jo no vull personalitzar.
1: No, no.
2: Perquè jo formo part d'un equip...
1: No per tu, depengui de Junts.
2: Clar, si hi ha un altre alcalde, doncs igual això no passaria, no sé. O sigui, l'alcalde Josep Maria Vallès, estic molt content de l'alcalde que tenim. Us ho haig de dir. Nosaltres vàrem competir a les primàries. Vàrem empatar a les primàries de Junts, no? I vàrem assolir un pacte. Josep Maria, tu alcalde, i jo formaré part de l'equip com qualsevol altre regidor, no? Ell doncs va pensar que jo podria desenvolupar aquesta cartera, que ja havia desenvolupat en el passat, d'economia per revertir aquesta situació tan complicada, no? Però, clar, el d'economia posa coses sobre la taula que el govern ha d'assumir. Ha de dir, estem d'acord o no estem d'acord? I he tingut la sort... o l'encert, no ho sé, això ja ho dirà cadascú, no? Però de que efectivament el govern doncs, ha tingut a bé amollar-se amb una estratègia, no? Clar, quan vam arribar al govern van dir, mira, afrontem una situació molt complicada, hem de fer coses que no voldríem fer. Tancar el centre Maristany, per posar un exemple. Hem de fer coses que no volíem fer, però ho hem de fer per redreçar la situació. Llavors, si ho aconseguim, no? Jo els deia, a partir de l'any 25... podrem començar a recuperar la capacitat inversora, que és crítica, i anar progressivament reforçant la capacitat inversora, sobretot. Ara, per la part de l'ordinari, la contenció, és a dir, la certa dificultat, això va per llarg, va per anys, perquè s'ha d'anar reequilibrant tot, no? I això, a veure, sí, ho pots fer bruscament, no? Pots elevar l'IBI, com va fer Sabadell, l'any 2024, un 15%, quan nosaltres la vam congelar en termes nominals, no? Nosaltres, pues això, hem estat intentant revertir aquesta situació sense carregar el cost a la ciutadania, i crec que ho estem fent, sí.
1: Parlem de Valldoreix.
2: Sí.
1: Com estan les converses, perquè us havíeu acordat en un ple posar una mica fil a l'agulla, no?, el conveni, el finançament. Com estan?
2: Bé, per part nostra... jo primer m'estalvio sempre qualsevol crítica. Jo rebo castanyes a cada ple de la IMD de Valldoreix, no? Cada junta veïnal, no? Em sembla que formalment es diu així, no? Nosaltres no estem per fer això. Nosaltres estem per conrear un bon escenari. La gent de la vila de Valldoreix també són ciutadania santcugatenca, no? I, per tant, estem al seu servei. I nosaltres tenim aquí dues institucions que hem de col·laborar i hem de treballar el millor possible al servei de la gent, no? I amb això és amb el que estem, nosaltres és el que mirem de fer, no? Tenim el conveni vençut, no? I Valldoreix es va trobar en una situació en la qual la interventora secretària històrica de la vila, que coneixia tot perfectament de l'AMD, no? Doncs s'havia jubilat, ja estava en una situació inestable i ens va demanar contemporitzar aquesta qüestió fins que tinguessin una nova figura i es sentissin segurs, no? Cap problema. En fi, aquesta i moltes altres qüestions, no? Ara ja tenen intervenció secretaria, teníem un serrell pendent, que era la qüestió del transport públic i la relació amb l'àrea metropolitana. Finalment hem estat capaços de consensuar que el que no hem de fer és barallar-nos entre Sant Cugat i Valldoreix per veure qui paga el transport públic de Valldoreix. El que hem de fer és anar del braç a exigir a l'àrea metropolitana, que és qui té la competència per llei, perquè són ells qui ho han de pagar. No són ni Valldoreix ni Sant Cugat, és l'àrea metropolitana qui ho ha de pagar. I ara estem treballant amb això, no? I, per tant, jo el que diria és que això espero que ho aconseguirem a la major brevetat possible, que, per tant, hi haurà tota l'estabilitat que mai hem volgut afectar, no?, amb els comptes públics de la mèdia de Valldoreix, i que, a més, això també hauria de comportar que, no sé quin quan, però que ràpidament hauríem de signar i de pactar el nou pacte, que és un pacte que ara el plantegem d'estabilitat. És a dir, veníem d'on veníem, és un pacte que el vàrem... Mira, justament el vaig promoure jo per la part de l'Ajuntament, també, no? Fa uns 15 anys, i que ha donat moltíssima estabilitat, ha funcionat magníficament bé. I ara, per tant, el que estaríem per la labor és només adaptar allò que és imprescindible pel trànsit del temps, Sens perjudici que podem parlar a qualsevol qüestió, eh? Però bueno, estem en aquesta tesitura.
1: Suposo que estàs al cas, els vostres companys de Junts per Valldreig precisament ahir feien una roda de premsa una mica per demanar a l'Ajuntament auxili per la situació en què es troben. Sembla que serà el tercer any sense pressupostos aprovat. Hi ha un xoc molt clar entre l'oposició i govern.
2: Jo és que no entenc la posició del govern de Valldreig, és que de veritat no aconsegueixo entendre-la. Perquè hauran perdut tot el mandat. És que és increïble. Però per què no pacten? Però que pactin. Però quin problema hi ha? O sigui, Junts ha posat unes condicions molt clares. Ara m'estic ficant una mica endavant.
1: No, jo pregunto.
2: Però Junts per Valldreig va posar unes condicions molt clares, assumibles, en fi, que podien suposar també bona acció de govern pel govern de l'MD de Valldreig. És que jo no entenc per què no pacten.
1: Què suposaria per una entitat com una MD acabar un mandat sense haver aprovat uns pressupostos?
2: Això bueno, pues ja em diràs tu quin servei... Clar, és que... Quin avenç s'ha produït a Valldreig en aquest mandat?
1: I això, vosaltres intentareu respondre o ajudar a Junts per Valldreig a que es desencalli una mica la situació?
2: Però és que nosaltres sempre hem estat en aquesta posició. Dir, home, regalar per regalar, no? Però si tenim uns compromisos programàtics, no? Que són perfectament compartibles pel govern de l'MD. De dir, mireu, si passa ABC, nosaltres donarem suport als pressupostos. I portem així 3 anys. És que és increïble, jo no ho entenc. I si tan problemàtic és també per part del president, doncs altera la composició del govern, amplia'l, no sé, fes alguna cosa. Però no pots bloquejar l'administració d'aquesta manera. No pots tenir Valldreig 4 anys aturat per no sé quin error, que no sé, no ho entenc, jo no ho entenc.
1: És la primera vegada en la...
2: Que jo sàpiga, sí. Vaja, no tinc el... Però jo diria que sí, vaja, és que em sorprèn molt.
1: I com a tinent d'alcaldia d'Economia, i tens, no sé si la paraula és poder o capacitat de poder intervenir en aquesta situació?
2: Nosaltres el que fem és mirar de col·laborar amb tot sempre, no? Facilitar les coses, de que l'AMD no tingui cap problema que se'n derivi de la relació econòmica amb l'Ajuntament, no? I això és el que he mirat de fer durant tot el mandat. Bueno, ja sé, insisteixo que no sé, que hi ha persones de l'MD que no sé, que deuen creure que sóc l'ogre o no sé què, però la veritat és que no he pres ni mitja decisió política, tot el contrari, per perjudicar l'MD, tot el contrari. De fet, amb el vocal, amb en Ramon Segura, quan arriba una subvenció que veig que els hi pot encaixar, els hi enviem, no sé, quan, no sé, és que tenim una relació de cooperació, malgrat el que públicament de vegades s'expressa, no? I ja està, no tinc res més a dir. No?
1: Bueno, doncs anirem veient aquest tema i tots els altres. Carles Brugarola, tinent d'alcaldia d'Economia, moltes gràcies per estar avui aquí a l'Espai Polític.
2: A vosaltres.
1: La informació continua amb el butlletí horari i el segon hores del Faves Comptades amb Carme Reverte. Bon dia.

Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i hi va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils dels trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Club Health Team Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health Team Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest cap de setmana Sant Cugat viurà una de les seves tradicions més arrelades, la festivitat de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs, una celebració més de 150 anys d'història al municipi. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la Rosa Díaz, secretària de la Comissió de Sant Antoni Abat. Rosa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tertuliana habitual d'aquest programa, sí. I també del Connectats de tant en tant. I el Joan Troiano, historiador i escriptor del llibre de més de 150 anys Festa de Sant Antoni. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
0: Joan, escolta'm, per començar, quin és l'origen de la festa de Sant Antoni Abat? Quan arriba a Sant Cugat i què en sabem d'aquelles primeres edicions?
2: A veure, en realitat la història de la festa són tres històries en una. Una és una mica la història del sant, Sant Antoni, una altra és la història de la pròpia festa, els seus rituals, les maneres com ho fan, i l'altra és les connexions entre la festa i la població i la societat. Val? Pel que fa al primer, passarem una mica ràpid, perquè el que coneixem de la vida del sant és principalment a través de l'obra que es deia Vida de Sant Antoni, que es va escriure en grec per Atanasi, cap als anys 356-358. Aleshores, Sant Antoni va néixer a Egipte a finals del segle III, fill d'una família de cristians rics. Quan de ben jove va perdre els pares, va repartir la seva herència entre els pobres i va marxar a viure al desert. Allà va portar una vida de soledat i privacions, sovint agreujada per moltes tentacions de les quals sempre va sortir vencedor. Què és lo interessant d'aquest llibre i d'aquesta espècie de biografia? És que lo interessant no és la història en si del sant, sinó de quina és la utilitat que té aquesta història. La utilitat és la finalitat d'Atanasi, és proporcionar un ideal de vida eremítica i també propiciar el culte al sant. És un relat que agafa molts manlleus de les escriptures i pretén identificar-ho amb la vida de Jesús. A més, quan es va traduir al llatí aquesta obra, el sant va tenir un ampli prestigi durant tot l'imperi. Però sí que el que sí que és interessant des del punt de vista històric és veure com es van construint la figura del sant al llarg dels anys, sobretot en l'edat mitjana. Hem de començar mirant el recull de les vides dels sants de l'època, que és la llegenda àurea, que es va publicar entre 1250 i 1280, que ràpidament tindríem una versió catalana. Sant Antoni és un dels sants del 17 de gener,
1: Sí, perquè és la setmana dels barbuts, que diuen, Sant Sebastià,
2: sí,
1: Sant Antoni, i és
2: Sant Pau Ermità, el Sant... Espera un moment, que ho tinc per aquí.
1: Bueno, és igual.
0: Buscarem.
1: Són els barbuts.
0: Segur que hi ha Sant Antoni, no?
2: Sí, sí.
1: No. Sí, Sant Antoni.
2: Sant Pau Ermità i Sant Maur Abat són el dia 15 i Sant Antoni Abat el 17. Sant Sebastià
1: el 20,
2: acaba el 20, però ja no és barbut.
0: Aquest ja no.
2: No és barbut.
0: No forma part de...
2: Ja no forma part de la tria...
0: Amb aquesta de
2: barbuts. És el dia 17, però perquè es commemora l'arribada a Constantinople de les despulles del sant. Que se les emporten a Constantinople i és un 17 de gener. Aleshores, clar, el fet de que sigui un 17 de gener en ple hivern fa que Sant Antoni esdevingué un dels sants més venerats al llarg dels segles, perquè d'aquesta manera, si fent-ho en aquestes dates, assegurava la fertilitat de la terra i dels animals. Uh-huh. Val? Després van apareixent altres referències, com a la llegenda de Patràs, que és la primera vegada que relaciona el sant amb el porc. Mm-hmm. El tenim aquí.
0: El primer vincle amb els animals, no?
2: Sí, concretament amb el porc. I no amb el porc, i ara no és cachondeo de lo que està passant actualment, perquè explica com un àngel li porta al sant un senglar carregat de provisions. Vale? Ara potser no li deixarien...
0: Ara no li deixarien entrar a Collserola.
2: I també hi ha una altra llegenda que es diu llegenda àrab, que són les tentacions, que es narren les tentacions també, i s'explica el viatge que va fer cap a Barcelona, no us ho perdeu, amb un núvol. O sigui, viatge amb un núvol.
0: Mira com a bola de drac.
2: Sí.
0: Són Goku,
1: Tot,
0: sí. Tot queda lligat.
2: Sí. Un cop a Barcelona, a més de salvar la filla del rei, va guarir un porquet esgarrat i fent llegendari que lligarà sempre el sant amb el porquet.
1: I d'aquí neix els inicis de la festa, podíem dir. I llavors, a Sant Cugat no sé quan va arribar,
2: sí,
1: però...
2: Els inicis de la festa són una mica més tardans, perquè...
1: Sí, no, però em refereixo que el sant té relació amb els porquets, els animals.
0: Sí, aquest vincle, no?, amb els animals i posterior amb la...
2: Perquè ja d'abans ja el tenien com a protector de la terra, de la fertilitat de la terra i dels animals, val?
1: I si venim aquí al poble?
0: 150 anys...
2: Més de 150 anys,
0: així diu el títol del llibre.
1: Perquè si no haguéssim arribat...
0: Si no anem als 200,
2: Sí, no, mira...
0: Com era aquesta celebració, Joan, ara fa més de 150 anys aquí a Sant Cugat? Què s'ha mantingut i què ha canviat?
2: A veure, aquí hi ha una cosa. Ja tenim el culte de Sant Antoni a Sant Cugat és una conseqüència del culte de Sant Antoni a Catalunya i sobretot a França, perquè està molt lligat al culte de Sant Antoni, està molt lligat a la creació de l'Orde de Sant Antoni, que es crea quan aquelles despulles que havien anat a Constantinople arriben a França al finals del segle XI. Arriben a França i resulta que esdevenen miraculoses, perquè... va haver-hi en aquell moment que arriben, aquella època que arriben, hi havia una malaltia molt greu a Europa que es deia... es va acabar anomenant el foc de Sant Antoni, però era una malaltia que es deia ignis sacer, que és una cremor total, que estava provocada pels fongs que hi havia en alguns cereals, que parasitaven cereals. Aleshores, que els antonians, que eren molt llestos, doncs això, se'n van donar compte i aleshores es van inventar un gran medicament, que va ser canviar-los la dieta. Ja no els hi van donar pa parasitat, sinó que els buscaven un pa que no era parasitat i es guarien. Uh-huh. Aleshores, clar, això els hi va donar una fama immensa, no? I fins i tot van guarir un personatge molt important que va acabar propiciant la fundació dels antonians.
1: Sí, que tot el que tenim avui en dia no és d'avui en dia, ja ve, mira d'on ve.
2: Va venint. El que sí que és cert és que el que tenim avui ve de després, perquè això és important perquè ara arribem al monestir.
0: Vull dir, hem de fer un salt en el temps?
2: No tan salt, perquè el monestir arriba a Sant Antoni, fixa't, a l'any 1346 arriba el monestir Sant Antoni. No sabem quines, si feien voltes a l'església o si feien...
0: Com es feien?
2: L'únic que sabem és que es va fer una capella en honor de Sant Antoni i un encarregat

0: moderna, la cuina moderna, la que ara sabem, se'ns inicia aquí, a Sant Cugat se'ns inicia aquí, a Sant Cugat i a Catalunya també. Pensa que aquest benefici és fins i tot anterior a l'hospital que estàvem parlant abans, de l'Hospital de Barcelona. És anterior.
1: I en els registres que teniu, com era aquelles primeres passades de Sant Antoni a Sant Cugat de fa més de 150 anys? Com es feien?
0: No hi ha registre de passades. Les registres de passades comencen a 1902-1903.
1: D'acord.
0: Comencen el que es feia abans, segurament s'ha d'acabar trobant, perquè sí que hi ha que he trobat alguna cosa, però eren només passejades per dintre el claustre, o com a molt per fora, entrant a l'església, claustre i tal, i poca cosa més. El punt que trobem que ens inicia això dels més de 150 anys és un document trobat a l'any 1861, o sigui que ja estarem 165 anys, pràcticament, més de 150, més 165, que és la primera referència que es fa a Sant Antoni. I és molt curiós, que és una anècdota que sempre expliquem, perquè els agafem, agafem aquesta referència, precisament perquè van fer, els que organitzaven el Ball de Sant Antoni van fer com el Capone, no pagar impostos. O sigui, el govern civil un bon dia s'aixeca i diu: hosti, aquí els pobles de proximitat de Barcelona fan balls i no paguen impostos. Vinga, demanarem a Sant Cugat que ens doni una relació de tots els balls que fan i de qui són els responsables per poder-los cobrar. Que es doni d'alta en la matrícula i que podeu cobrar. Doncs un d'aquests, hi ha uns quants balls, un d'aquests, ja quan ja tancava el registre, vaig trobar el Ball de Sant Antoni. El Ball de Sant Antoni i el seu organitzador, que deia: bueno, bé, jo pagaré, clar, si em fan costat tots els meus companys. Què vol dir? Ja tenim una comissió organitzadora, tenim un Ball de Sant Antoni, vol dir que hi ha... Que ja hi havia celebració de Sant Antoni, com després es constata 1870-1873 en els registres del monestir, de la parròquia, que deien que ja hi havia l'ofici i una petita passejada, però pel costat, per allà mateix. Aleshores, bueno, a partir d'aquí hi ha unes quantes dades a tot el segle XIX, i el que et deia abans de 1902-1903 és important, que ja hi ha la passada, i també el ball, també. Que diuen textualment que, com és habitual, com ja és tradicional, què vol dir? Perquè feia bastant que ja es feia.
2: I aquesta és una de les coses que s'ha perdut. El
1: Ball de Sant Antoni.
0: Sí, que semblava que aquest any es podria tornar
2: cada any diuen
0: el Teatre de la Unió.
2: Aquest
0: i tal.
2: Any ja estarà fet, però això ja porten 3, 4, 5 anys dient-ho.
1: Hem d'anar sintetitzant una mica, perquè ens queden 9 minuts.
2: Expliquem a la festa, no?
1: Per explicar-ho, sí.
0: Explica la festa, sí.
1: Com ha canviat, així, molt breument, Rosa i Joan, com ha canviat en aquests 165 anys, com a mínim, que tenim registre, la celebració de Sant Antoni a la ciutat? Sobretot en els últims anys en què vosaltres també heu sigut testimoni, no?
2: El que és la passada, que el Joan li agrada que estigui passada,
0: que
2: és la correcta,
0: no
2: tres
0: toms.
2: Més o menys, pot ser que sigui, s'es canvia els recorreguts, perquè abans es passava més pel centre, ara ja no es passa perquè tot canvia i el poble es fa gran i és impossible de passar. Però el que és els carros, tot això, més o menys els banderers, tot això és igual. L'únic que sí que fa 9 anys, ara ho veníem, aquest any fa 9 anys, ara ho veníem comptant, vam fer la festa dels foguerons el dissabte a la tarda-vespre, per donar una mica més de lluïment a la festa, que no fos només el veure passar els quatre carros que passen, perquè també és un problema que trobar...
1: Cada vegada costa més, entenc,
2: sí,
1: oi? Trobar aquests carros.
2: Sí, a més coincidim amb Igualada, amb Vilafranca, amb diversos llocs que també fan la passada, llavors s'han de repartir i a vegades és una mica difícil, però bé, ho aconseguim.
1: Però al final és una festa que reivindica la tradició i el passat pagès i agrícola de la ciutat.
2: D'aquí, que tampoc ja no existeix.
1: Una ciutat que ja no...

0: Sí.
1: té, o ja no té
0: Sí.
1: majoritàriament una activitat
0: Sí,
1: agrària
0: sí.
1: molt activa com sí que tenia doncs,
0: Sí.
1: fa 50, 60,
0: Sí, però
1: 70
0: té
1: anys.
0: una gran activitat d'associacionisme cultural,
1: Això sí.
0: i de tradició popular.
2: Llavors, doncs, el que sí que es fa sempre el mateix dia del Sant, el dia 17, és la missa i el repartiment de pa beneït, que això tampoc no hi ha gaires llocs que es faci. Aquí es continua aquesta tradició.
1: Això serà el mateix 17,
2: el mateix 17,
1: aquest dissabte
2: sí.
1: a les 9 del matí.
2: Sí, aquest any se'ns ajunta tot, perquè sempre és
1: perquè
2: el 17.
1: Perquè cau justament,
2: sí,
1: eh,
2: clar.
1: Sant Antoni?
2: Sempre és el 17 quan fem la missa i la celebració del dia del Sant, i després el diumenge següent és quan fem la passada, però aquest any, bueno, és dissabte i diumenge. Després, doncs, a la tarda hi ha una cercavila fins a la plaça Barcelona amb les entitats que participen d'aquí de Sant Cugat. I després a la plaça de Barcelona hi ha doncs, un sopar popular amb botifarra i feta a la brasa, i també doncs, hi ha el relleu de la bandera dels banderers de l'any passat, que eren els de la Unió,
1: coincidint amb l'aniversari,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, amb els banderers d'aquest any, que són els trabucaires.
1: Com és que els heu demanat als trabucaires, no? Els he donat aquest honor als trabucaires, que siguin els banderers d'enguany.
2: Ja fa molt de temps que abans eren els mateixos socis, entre els mateixos socis de l'entitat que es triava el banderer, o algú que s'ho faria o deia, bueno, jo voldria, m'agradaria fer banderer, llavors, pues, però últimament, com que socis no en té l'entitat, perquè ja no hi ha pagesos, doncs
1: clar.
2: No. Ho fem entre les entitats, llavors aprofitem o que fan algun aniversari, o com a agraïment en aquest cas, és perquè sempre han estat disposats a ajudar-nos des del primer dia que hem fet els foguerons, a participar i ajudar-nos amb tot el que fes falta, llavors, pues, bueno, una mica com a agraïment. Després, doncs, hi ha l'encesa dels foguerons, que són les barbacoes, bueno, tipo, ja no es fa la foguera al mig
1: sí.
2: de la plaça, però bueno, els diables encenen els foguerons i després hi ha el sopar.
1: I escolta'm, em sembla que aquest any repetiu la batalla aquesta teatralitzada que
2: sí,
1: ja es va fer l'any passat
2: això,
1: entre
2: sí.
1: Sant Antoni i el
2: però
1: diable,
2: ja fa,
1: no?
2: Ja fa uns anys que es fa, eh? Sí, sí. Sí. Això és aquesta cercavila, que si veus la foto del cartell, pues,
1: sí.
2: que és molt xula.
1: És molt bonica.
2: És el sant que va dalt del carro, amb els focs entremig. I si això es continua fent. Si és la passada aquesta que surt de la plaça Octavià i arriba a la plaça Barcelona el dissabte.
1: Això serà 2:15 de la tarda, perquè
2: dos
1: no es vulgui
2: de
1: perdre aquesta
2: tarda,
1: cercavila,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, i llavors a les 8 més o menys és el sopar, entremig doncs, hi ha l'encesa dels foguerons, el canvi de bandera i això. I el diumenge doncs, a les 9 del matí hi ha l'esmorzar per tots els que venen a participar a la festa i que vulgui venir doncs, també. I després a les 11 comença el pla del vinyet, com sempre, la passada, amb un recorregut una mica diferent aquest any, però sí que la benedicció dels animals es fa igualment a les 12 del migdia a darrere de Francesc Macià, a darrere del monestir. I després cap a les 12 tocades, bueno, sí, quarts d'una més aviat, però el que triguen a arribar al monestir, ai, perdó, al monestir, a la plaça Barcelona, tornen a passen per davant de la plaça Barcelona, que hi ha les autoritats, doncs que és com el final de la passada. Encara que després continuen fins al pla del vinyet, que és d'on surten, perquè cadascú torni a casa seva.
1: Tota la comitiva.
2: Sí, sí.
1: Ens ho explicava el Joan al principi, i ara tu ho remarcaves, deia, no vol que es digui rua, vol que es digui passada. Joan, explica'ns, perquè la manera correcta de dir això és la passada
2: tres
1: dels tres toms.
2: No vol que es
1: o
2: digui.
1: Tres toms.
2: Però és que, saps que ja s'ha popularitzat molt tres toms i tothom...
0: Clar, és que Barcelona té molta influència. Aleshores, és una influència a Barcelona, com he dit abans, i és que la majoria de registres que he trobat parlen de la passada. No parlen de tres toms. Sí que parlen de tres toms, sí, també, però la majoria parlen de la passada.
1: Per tant, aquí a Sant Cugat podríem dir que no hi ha registres que s'hagin fet mai el que serien tres toms, que serien tres voltes en una foguera o bé a una església.
0: Aquí no s'ha fet. Sí que s'ha fet a Barcelona. I una de les coses que ha canviat que és el que dèiem. Abans la festa, l'ofici i la passada es feien el mateix dia. Això va canviar l'any 1961. Perquè ja...
1: Un grapat d'anys, ja, també.
0: Sí, sí,
1: també
0: ja fa anys, ja, va haver-hi molta polèmica.
2: El Sant és un dia de cada dia, llavors també és més difícil.
0: Clar.
2: Abans, com que mira, eren quatre pagesos que podien
0: sí,
2: fer festa
0: però,
2: quan volguessin.
0: Els pagesos era una festa molt, molt important,
2: clar,
0: però clar,
2: sí,
0: les 60 és el començament del procés migratori, eren molta gent també, comencen a venir gent de Barcelona i tal,
2: quan va començar a perdre d'això de poble.
0: Sí.
2: De transformar-se en ciutat.
1: És fàcil mantenir viva la tradició dels tres toms, tenint en compte que cada vegada tenim menys pagesia a la ciutat, que s'han de trobar els carros, que s'han de trobar els animals...
2: No, amb això encara, sí, encara ho podem fer, encara que en lloc de venir 50 carros o millor en venen 12, també depèn del pressupost que ens donin, perquè això nosaltres ho organitzem, però clar, està recolzat per l'Ajuntament.
0: Jo penso que mentre es quedi aquesta gran llavor de cultura popular que tenim aquí a Sant Cugat, penso que es pot anar mantenint la tradició sempre quan l'acabem de lligar, com estem fent ara, i en els trabucaires, i és possible lligar. Quan estigui definitivament lligada el que és la cultura popular amb la tradició de Sant Antoni, que a més és el mateix, no té per què estar deslligat. No?
2: I tenim l'avantatge de que de cara a l'Ajuntament és una de les festes, hi ha tres festes importants al poble, Sant Antoni, que com és la que comença l'any, uh-huh. Sant Medir i la Festa Major. Entre la Festa Major ja és diferent, però bé, sempre diuen que són les tres festes que no es poden tocar, i llavors per això també, a més, ens van donar la medalla...
1: Ara fa un any,
2: La medalla de la ciutat.
0: La medalla d'honor.
2: Que es la donen a les entitats que fa més de 100 anys que tenen activitat, perquè a més s'ha fet sempre, només separat quan la Guerra Civil, potser, Joan?
0: Separat durant la Guerra Civil i
2: ja està.
0: No he trobat...
2: Un any que va ploure.
0: Sí,
1: se'ns ha fet curt.
0: Que va nevar.
2: Sí, però bueno, el Joan comença...
0: Jo podria estar a hores...
1: Clar, arranca.
2: El Joan amb històries...
1: Home, clar, amb tot el que ha estudiat per escriure el llibre, imagina't. Doncs escoltem a tothom convidat a gaudir dels Tres Tombs aquest cap de setmana, el divendres amb la Festa dels Foguerons, que començarà a les 9 amb l'ofici solemne, i fins diumenge amb la passada de Sant Antoni.
2: I esperem que l'any que ve a veure si podem fer el ball.
1: Vinga, a veure si l'any que ve hi ha ball. Reivindicat. Gràcies.
2: Adéu.

0: La representació de l'obra La senyora Florentina i el seu amor Homer, a càrrec del grup de teatre Espiral, servirà de cloenda de la 31a edició de la mostra de teatre de Valldoreix. Al Faves Comptades en volem parlar i per això hem convidat a la directora del grup de teatre Espiral, la Trini Escriuela. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Serra, que és l'actriu que interpreta Perpètua. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Diumenge a les 7 de la tarda, a la Nau de Cultura de Valldoreix, s'aixecarà el taló per representar aquesta comèdia de Mercè Rodoreda. Ho teniu tot enllestit, tot a punt?
1: Quasi ho tenim tot. Ara ja s'està muntant l'escenografia, per exemple.
0: Ara?
1: Ara, en aquest moment. El director tècnic, amb un ajudant, està muntant.
0: Estan treballant.
1: El més complicat.
0: I assajos fins a l'últim moment, o quin és l'últim assaig que feu?
1: Dissabte.
0: Dissabte. Dissabte.
1: Diumenge ja ens reservem i procurem no llegir el text ni repassar a partir del migdia, perquè si no s'acosta massa a l'hora de l'actuació i et pots confondre si ho has dit o has repetit o no. I és un perill.
0: Núria, com ho portes?
2: Bé, aquesta setmana és intensa. Com bé diu la Trini, assajos cada tarda, llarguets, amb vestuari, sense vestuari, canvis de vestuari, escena i amb fred, perquè val a dir que la nau no acaba d'estar ben climatitzada. Aprofitem la vinentesa, Trini, et sembla,
1: sí,
2: perquè passem un fred que pela.
1: Sí.
2: Però,
1: sí,
2: bueno, amb la il·lusió que tenim a dintre, doncs ja, i aquell foc que ens crema, ens escalfa, perquè si no...
0: Una pregunta així pels curiosos. Queden entrades?
1: No.
2: Estan exaurides fa més de 2 o 3 setmanes. Es van exaurir molt ràpidament. Com bé dius, és una rodoreda. Mm. I jo crec que això ja és una molt bona...
0: I la gent, la gent us hi espera.
1: Sí, sí. Val a dir que... A veure, aquesta mostra, aquesta 31a mostra, s'està omplint, però amb la capacitat de convocatòria d'Espiral o dels grups del poble, és diferent. O sigui, la gent del poble, doncs, ens ve a veure els grups de la casa.
0: Trini, què és el que us va motivar a triar La senyora Florentina i el seu amor, Homer, com a peça per a aquesta cloenda del cicle de la mostra de teatre de Valldoreix? Perquè hem de dir que també hi va haver una primera representació,
1: sí,
0: el 2019.
1: Sí, justament va ser per això que no em vaig quedar amb molt bon sabor de boca per aquella posada en escena. Jo la vaig dirigir fent a les dones una mica més dèbils, una mica més faves. Estem amb el faves comptat.
0: Però sent més fidel al text? O...
1: Sí, sempre és fidel al text. El que passa que el caràcter i la forma de dir el text és molt diferent si el dius d'una manera o d'una altra. I jo aquesta vegada he volgut que les 4 dones siguin empoderades, perquè de fet són dones molt valentes, molt decidides i molt avançades en el seu temps. Perquè La senyora Florentina té relacions extres amb... extramatrimonials el té l'Homer, perquè l'Homer és casat. L'Homer es va casar...
0: Ella és soltera.
1: Ella és soltera. I li ha guardat...
2: Fidelitat.
1: Fidelitat perquè, bueno, era el seu amor d'infància i ell li va prometre amor etern, però no ha sigut... Un etern una mica curt ha sigut aquest...
0: És una comèdia, no?
1: Bueno, és mig-mig.
0: Mig-mig.
1: Sí, hi ha un personatge que és molt divertit, que és el de la Minyona, que... Bueno, no explico tantes coses, no?
0: Però situem, per exemple... A veure, la història de què va? Expliquem de què va la història i quants personatges són els que veurem sobre l'escenari.
1: Doncs són 4 dones, veïnes i amigues, que conviuen molt estretament i que s'expliquen tot i comparteixen tot. I per aquesta amistat coneixem les vides de cada una de les persones, d'aquestes 4 persones, que són dones que realment han superat unes vides difícils, complicades, i que han sigut capaces d'estar en un punt d'empoderament, que dic jo que és per això que l'he volgut tornar a posar en escena amb aquest aire d'empoderament d'aquestes
2: patates. Que val a dir que Rodoreda, jo crec que ja la va escriure una mica amb aquesta intenció, perquè Rodoreda ja era una dona avançada, era una escriptora molt moderna per l'època, a voltes no va ser ben entesa, moltes de les seves obres criticades, i per tant, perquè ja definia uns personatges femenins ja empoderats a l'època, pensem que parlem d'una obra de fa un segle, 100 anys enrere, dels anys 20 del segle passat, i per tant els personatges masculins, si et fixes, els dos, el protagonista i el jove, són dos homes, un més madur i un jove, ja els descriu una mica, no sé si dir-ne febles, però...
1: Sí.
2: Però surt, són perdedors, al final són perdedors, són els grans perdedors.
1: Exactament, perquè...
2: Els homes.
1: Representen també que són... masclistes, evidentment. L'època no podia ser d'una altra
2: mentiders.
1: Manera.
2: Mentiders.
0: Bueno, en aquella època i en aquesta també en trobaríem.
1: Sí, també.
2: Però masclistes, moment... mentiders, manipuladors, l'engany i tot això.
1: Sí.
0: Molt bé. I la Núria, dèiem que protagonitza o interpreta el paper de la Perpètua.
2: Sí,
0: no?
2: La senyora Perpètua.
0: I quin és el seu paper d'aquestes veïnes, no? D'aquesta colla d'amigues? Fes-nos una descripció del perfil. Com és la Perpètua?
2: La Perpètua és un personatge amb una personalitat molt forta, una dona que ha lluitat molt, que va quedar vídua relativament jove i que a base de molta lluita i de que tenia un petit capitalet l'ha fet créixer. També té un cop de sort, a principis de l'obra, té un cop de sort que fa que aquest capital...
1: Encara augmenti
2: més i la fa més empoderada a tots els nivells, perquè una dona, si no té calés, en cap època és vàlida, amb aquella menys. Però aquesta, la Perpètua, s'ha pogut enriquir a base de treball, sort i esforç, i doncs bé, ella n'està molt satisfeta i molt contenta.
1: I ajuda la Florentina.
2: Sí, dona un cop de mà.
1: S'estimen molt les quatre dones i s'ajuden.
0: Fan pinya.
1: Fan molta pinya, sí.
0: I abans, quan parlaves dels canvis que has introduït per aquesta edició, per aquesta nova...
1: Posada en escena.
0: Sí. Quins canvis, a part del to que comentaves, Trini, on més es nota aquest canvi?
1: No, pràcticament no he canviat res més. És la forma de dir cada frase, de sentir cada frase, perquè les frases no es diuen, es expressen. I han d'expressar sentiments i energia i força. I això és una cosa que si no hi ha això, doncs pràcticament val més llegir-te un llibre, perquè llavors t'imagines tots els sentiments i tot el que l'autor o l'autora volia dir. Però no he canviat cap mena de text. Potser he escurçat una mica les coses que eren repetitives o això, perquè no volíem que fos massa llarga, que de fet en les hores va ser una mica, però no he canviat res.
0: Quins són els temes que tracta l'obra?
1: Doncs això que deia la Núria, aquella forma de ser dels homes, els personatges dels homes ho expliquen molt.
2: Homes versus dones, això és un tema...
0: Les relacions, diríem, entre homes i dones.
2: Sí, intergeneracional, vol dir que això, com bé deies, continua passant ara, molt menys, volem entendre, però bueno, les relacions home-dona, no? Les relacions d'amor, les relacions d'amistat...
1: I la manipulació que deies, que això és que... Perquè ho intenta molt i molt, només, l'ha tingut enganyada durant molts anys, però finalment les amigues ja li deien...
2: Li cau la vena dels ulls, finalment. Sí.
1: Exactament. Sí. I reacciona.
0: L'engany, l'empoderament...
2: Correcte.
1: Sí, exacte.
2: I les conseqüències, no?, d'aquest...
1: Sí.
2: Sí.
1: De fer-se...
2: Al final és molt sorpresiu, de fet, al final, no?
1: Un
2: cop d'efecte.
1: Sí.
0: Tot. Per tant, podem dir que amb tot... tots aquests temes, amb aquesta interpretació, diríem que més empoderada...
2: Renovada, no? Diguem més que empoderada i renovada.
0: Renovada, sí. Aquesta obra de Mercè Rodoreda, doncs, arriba i atrapa perfectament el públic d'avui, no?
1: I tant.
0: Sí. Podem dir que són temes encara actuals.
2: Atemporals,
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: La Núria, ja hem dit que ella és la primera vegada que fas aquesta
2: Aquesta obra sí. I amb grup Teatre Espiral hi estic fa, no arriba a 3 anys. És la segona obra aquesta ja de més pes que la Trini m'ha donat un paper més rellevant. I l'anterior vaig fer una petita participació en el Drapaire, que es va
1: l'any passat,
2: la mateixa data.
1: Sí, una cosa col·lectiva, una cosa col·lectiva amb tots els grups, o la part dels grups de Sant Cugat i Valldoreix, que era una proposta que teníem moltes ganes de fer en conjunt tots els grups, i nosaltres, Espiral, ens vam quedar amb dues o tres peces, i la Núria va interpretar una senyora també amb molta classe i molts diners.
2: La propera vull un altre paper, Trini. Dona'm un altre rol, que aquest ja el tinc assolit.
1: D'acord, ho farem.
0: Escolteu, el pes de l'estètica, del vestuari, de l'escenografia, perquè no oblidem que això passa al barri de Sant Gervasi?
1: Sí. Barri sí? de Sant Gervasi.
0: Classe alta, podríem dir, en una època, molt senyorial.
1: Exactament.
0: No?
1: I el senyor Homer ho té molt clar, que aquella casa val molt, que la situació i tot és molt, molt llaminera, i s'ha proposat que l'herència de la Florentina sigui per ell i els seus fills.
0: Mira, que és espavilat, l'Homer.
2: Té un pèl de tonto, no?
0: No. Quin creieu que és el missatge o la reflexió que el públic s'emportarà després de veure aquesta obra?
1: No te fies d'ell.
2: Sí, que no ens deixem endur per les emocions ni ens deixem enganyar, i que als homes se'ls ha de filar molt prim,
0: Se'ls ha de lligar en curt, no?
2: Per corto, sí.
0: Aquesta mostra de teatre va començar precisament amb vosaltres, amb el grup Espiral.
1: Teatre Espiral, aquí et porto el programa de la primera mostra, que, bueno, ja vam fer a la primera mostra Poesia i Vida de Joan Salvat Papasseit, que va ser un muntatge molt entranyable. Sempre ha sigut la nostra nineta dels ulls, i hi havia 4 espectacles més. Això va ser l'any 1994, i ara, a partir de la 26a mostra, ja no vam organitzar grup de Teatre Espiral, sinó que organitza l'AMD amb la nostra col·laboració en quant a fer propostes. Ens assentem a la taula i fem propostes i valorem quins muntatges poden anar a la mostra, i la programació continuada, perquè de febrer a maig es fa una programació continuada que també la vam iniciar grup de Teatre Espiral, el 94 també, i que ara es fa també de febrer a maig, un diumenge de cada mes. O sigui que...
0: No és... 25 edicions, són les que heu organitzat d'aquesta mostra de teatre a Valldoreix, i el testimoni el tenim aquí, la primera edició, que ens ha portat la Trini al programa, amb les 4 representacions que hi havia. Amb quina idea naixia aquesta mostra, Trini?
1: Com bé la paraula diu, mostrar tot tipus de teatre amb un nivell acceptable, que donés cultura, que donés missatge, que donés a conèixer autors, com per exemple Papasseit, que en un moment donat, quan la vam presentar, no molta gent coneixia Joan Salvat Papasseit. I després hem fet Espriu, i després hem fet Mercè Rodoredes, i hem fet Montserrat Roig i Carme Riera. O sigui, intentar captar l'atenció cap als autors i autores, que d'autores n'hem fet moltes, el captar pel públic aquesta riquesa literal.
0: Clàssics catalans.
1: Exacte, n'hem fet molts. Hem fet també alguna cosa en castellà, com pot ser La Casa de Bernard d'Alba, que de Federico García Lorca.
0: Això és tot un clàssic,
1: Sí, i Platero i jo, de Juan Ramón Jiménez.
0: També.
1: I aquestes coses no són traduïbles, per la meva manera de pensar, i les vam fer, evidentment, en castellà. Ah, també hem fet les 5 hores com Mario, de Libes. Però després tot l'altre ha sigut català i pràcticament molta dona que ha escrit en català, i que Isabel Clara Simó, la Montserrat Roig, la Carme Riera...
0: Més contemporànies, ja.
1: Sí.
0: I escolta, l'esperit d'aquesta mostra es manté? O sigui, un cop vosaltres cediu el relleu a l'EMD, l'esperit s'ha mantingut?
1: Sí, hem tingut molta sort perquè, bueno, com que hi ha una tendència a que el teatre, per anar al teatre i programar teatre, s'està intentant donar, doncs, comèdies i coses que no tinguin massa missatge, a mi això em preocupava, i de fet hem pogut mantenir que en totes les mostres i en totes les programacions continuades hi hagi missatge, que hi hagi, doncs, crítica social o alguna mena de cosa que no sigui només el fet de fi-hi-ha-ha, anar a riure, passar-s'ho bé i cap més conseqüència. Això estic contenta perquè sí.
2: Sí, des de que conec la Trini he copsat aquest criteri que té molt bo a l'hora de seleccionar obres, a part de l'experiència i el gust que té amb l'escena i amb tot, no? I sempre en defensa de la dona. Sempre té aquest rerefons de que sempre les dones ens emportem la millor part, si és possible.
1: Sí.
0: El grup de teatre Espiral va néixer el 1990, que sembla que va ser ahir.
1: Trini. Sí, a mi també m'ho sembla. Però mira, aquí tens la llista.
0: Quantes obres heu representat?
1: Mira, hem muntat 85 coses, 85 muntatges. L'últim ha sigut, abans que aquest, la trilogia Rossinyol, que també la vam fer amb els tres grups, Magma, Cercle i Espiral. I l'hem fet ja tres vegades. També estic molt contenta d'aquest muntatge, perquè de Rossinyol havíem fet Rossinyol, Aranjuez, Rossinyol 1931, que és escrit per la Montserrat Cornet i que explica la vida de Rossinyol, però només pràcticament la part més pictòrica de Rossinyol. I aleshores vaig agafar allò com a fil conductor i he introduït la part de dramaturg, importantíssima també de Rossinyol, i he posat, doncs, La gente bien, que és una crítica social de la Barcelona del modernisme, que tot era aparença, i després vaig trobar un carmelet, un bombó de Rossinyol que es diu feminista, imagina't.
2: Jo quan ho vaig... Ho veus, com sempre prima la dona. Autores, protagonistes, temàtica... Aquesta sí, obra
0: està bé,
2: de...
0: està bé.
2: Sí, aquesta de Rossinyol, que l'heu fet quantes vegades?
1: Ara en portem tres i l'hem presentat a Pineda, no sé...
2: És una delícia, és un muntatge excepcional, és únic, sí. Ho ha fet ella.
0: El que ens hauria d'explicar la Trini és com s'ho fa per mantenir tan viu
2: il·lusió,
0: i tan
2: no?
0: actiu sí. Un grup com el grup de teatre Espiral, que porta anys i que, ostres, que costa molt, que estem parlant de gent amateur, que li encanta el que fa.
2: Que ens encanta, però que tots tenim la nostra feina, les nostres obligacions.
0: Que costa que hi hagi relleu generacional, que costa tenir noves incorporacions. Mira, afortunadament, avui tenim la Núria, que fa poc, no?, que s'ha incorporat al grup.
2: Encara no 3 anys.
1: Jo estic encantada amb la Núria.
2: Tenia ganes, però no tenia temps.
1: Una peça
0: important. Però és una rara avis, perquè no passa massa sovint, no, Trini, que s'incorpori gent, o què?
1: No, però, a veure, passa que en els tallers... Que he tornat a engegar el 1921 perquè s'havien acabat després de la pandèmia. La pandèmia
0: 2021.
1: Ai, per...
0: 2021, sí. Sí, correcte. Ens hem traslladat al segle passat.
2: És que està ubicada a la Rodoreda i al 1920, que és l'època de l'obra, de la Florentina, i s'ha quedat allà. I li costa sortir.
1: Doncs el vaig refer una altra vegada, igual que em va passar amb Espiral Creixent, que hi tinc un grupet de nens, d'infants, que es diu Espiral Creixent, i que també la pandèmia me'l va espatllar, me'l va desmuntar. I a partir del 21, doncs, vaig refer els tallers d'Espiral Adults, Espiral Creixent, i a més, tinc el casal d'avis, que cada 15 dies també els hi faig un taller. O sigui que en aquest moment, d'aquests tallers, dels tres, estic molt contenta, i és la font, és la cantera del grup de teatre Espiral, perquè a més hi ha un ambient excel·lent, ens ho passem molt bé en els tallers que fem els dimecres a les 20 hores al casal, i d'aquí espero, bueno, a part de que ho fruïm moltíssim, doncs espero que tingui cantera per rato, per
2: estona. És la font de la qual es nodreix, no?
0: Espera. Amb aquest entusiasme has de tenir plans de futur. És a dir, alguna obra, alguna cosa et balla pel cap. Què tens?
1: Em ballen moltes.
0: No hi ha, però alguna més enfilada que altres, no?
1: Sí, perquè tinc arxivadíssim, però amb ganes de muntar-lo. El que passa és que és un muntatge una mica gran, important, una cosa que vaig muntar fa com 15 anys, que es diu Espriu, una engruna d'autèntica llum. És un muntatge ple de muntatges i que també intentaré fer-lo com a mínim en dos grups de Vall d'Oreig, i que mostra un espriu molt, amb un ventall molt gran d'un espriu que no molta gent pot conèixer. Llavors, això m'interessa molt, donar aquesta informació, aquests regals que estan amagadets. I bueno, un dia o altre ho farem. Espero amb fruïció, a veure si ens arriba un local que tingui més condicions que no pas la nau. Però, bueno, estic a l'espera. I després hi ha una cosa que estem amb la Núria, ens vam proposar de fer-lo, una adaptació i traducció d'aquesta obra, que es diu Família, que és de Fernando León de Aranoa. Això s'ha fet en cinema,
0: sí,
1: però volem fer l'adaptació teatral, mm-hmm, i la traducció. Aquesta obra és...
2: És sorprenent, és teatre... No expliquis massa, però...
1: No, però només diré
0: no
1: que és...
0: No expliquis, perquè a més tampoc no ens queda massa temps.
1: No.
0: Teatre dins del teatre.
1: Teatre dins del teatre.
2: Sí, senyor.
0: Ah, teatre dins del teatre. Que guai. Sí. Bé, doncs recordem, diumenge a les 7 de la tarda a la nau de Cultura de Vall-llobregat, podeu anar abrigats, és un suggeriment.
1: Sí. Mm-hmm.
0: La senyora Florentina i el seu amor, Homer, a càrrec del grup de teatre Espiral. Trini, Núria, moltíssimes gràcies i molta merda. Que vagi molt bé.
1: Gràcies
2: i bon dia.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, imaginant-nos que estàvem en aquesta cuina de la cuinera de la ràdio, la Joana Molins, i nosaltres, que estem d'espectadors, de tant en tant la Joana ens dona via lliure per anar al rebost, que ara molta gent que ens escolta no sap ni el que és el rebost, eh? Però el rebost, i portar-li, doncs, algun dels productes que ella utilitza. Com, per exemple, sempre jo m'he quedat, que no n'utilitzo mai, del pebre vermell dolç, que no d'això, i els porros, els alls porros. Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Què tal tot això? Vaya rotllo, no?
1: Vaya rotllo, no? Eh? Però, doncs això no pot faltar mai a la cuina.
0: Ah.
1: Ni el pebre vermell dolç, ni els porros, ni el birranci, ni el pebre blanc, ni el pebre negre, imagina't, aniria...
0: Mare meva,
1: ara està sempre ple.
0: Vinga, què ens
1: portes
0: avui, Joana?
1: Bueno, doncs avui us porto un arròs. A tu t'agrada l'arròs mixta o t'agrada de carn o de peix? Perquè hi ha gent que els agrada o d'una cosa o de l'altra.
0: A mi m'agrada mixta.
1: Jo, doncs avui us porto un arròs mixta, caldós, però amb galeres. Perquè la galera...
0: Ai, la galera, mira,
1: sí.
0: Va donar molt de llullo, la galera, eh?
1: Sí, perquè per menjar no és gaire agradable.
0: No, i com la veig, tampoc.
1: No?
0: No.
1: Ui, doncs fa un brou,
0: sí, sí, sí,
1: un fumet.
0: Sí.
1: I, a més, la substància és boníssima, eh?
0: Tot el que vulguis, però l'aspecte no és gaire agradable, eh?
1: No, ah, jo sí, doncs sí, a mi m'agraden. Jo en compro, eh?
0: Vinga, va.
1: Bueno, doncs va, aquest arròs amb galeres, un arròs caldós, eh? Que són 400 grams d'arròs, llavors un quart de conill, de la part que a vosaltres us agradi més, perquè no hi posem molta cosa, eh? Un quart de conill o de dalt o de baix, el que us agradi, tallat petit, les quatre salsitxes, unes 16 galeres o 20, que potser seran uns 300 grams, perquè no els hi posarem totes, us explicaré el què, una ceba per fer aquest sofregit, un tomàquet natural, quatre cullerades, sempre parlem soperes rases, eh? Pebre vermell dolç, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, alls i julivert. Això és el que necessitem. I després necessitem un fumet o de peix o de carn, perquè com que és mixta,
0: clar,
1: li podem posar
0: una cosa
1: el que nosaltres vulguem. Llavors, aquest fumet en farem 2 litres, que no li posarem tot. No, hem de comptar que quan fem un arròs caldós, vol dir que per cada 100 grams d'arròs necessitem 3 mesures d'aigua.
0: Ah,
1: o sigui, 400 multiplicat per 3 serien 4 i 4, 16. Seria 1 litre 600.
0: Uh-huh.
1: Però en prepararem 2 litres i llavors aquell si ens sobra el posem en un potet i el congelador perfecte.
0: Molt bé, fantàstic.
1: No li tirarem tot, ni posarem de moment 1,5 litres. I llavors, perquè l'arròs caldós... és diferent de l'arròs sec, aquell que fem en paella. Aquell arròs no vol que tu li vagis tirant l'aigua de mica en mica. En canvi, l'arròs caldós sí. Perquè tu el pots anar remenant i llavors ell va traient aquell midó i llavors tu li vas tirant el brou, de mica en mica, el fumet, de mica en mica, fins que arribes a la mesura que dius ja ho tinc bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors aquell arròs deixa anar tot el midó que té i és com queda tan caldós.
0: Ah, està bé, molt bé.
1: I agafa el gust de lo que és l'arròs.
0: Molt bé.
1: Com un risotto, que també el tirem amb mica en mica.
0: Calent, també? Com
1: sí,
0: tot
1: sempre calent. Tot el que fem, calent. Bueno, doncs jo us dic aquestes galeres perquè d'aquestes galeres agafarem la galera i això, que punxen molt per menjar-los, i abans de posar-los agafarem les estidores i tallarem tot el cantó de la galera.
0: Tot
1: que
0: el
1: que punxa, tot al voltant. Ah. Que és el que punxa. I el cap, que també té com una antena, que punxa, també la tallarem. Les que farem servir per fer el brou no cal, perquè aquelles ja no cal. I llavors en guardarem 2 per cada un, perquè és més aviat més per l'efecte que queda que pel que menjarem, perquè la galera ja sabeu que no té gaire cosa. I llavors les altres que ens sobrin, agafarem l'olla que vulguem fer aquest fumet, i posarem oli, sofregirem aquestes galeres una mica amb l'oli, com veiem que està una mica, tindrem ja aigua calenta, i a part que la tindrem calenta, perquè no, per no trencar el bull aquest, ja la tindrem calenta, i ho tirarem aquí dins, aquests 2 litres d'aigua que hem dit que farem aquest fumet. I posarem una fulla de llaurer, una tomaca d'aquestes de penjada ja de pel mig, una mica de julivert i una mica d'all. I ho deixarem coure mitja hora.
0: Molt bé. A foc viu?
1: Sí, mitja hora. Llavors, ho tancarem, ho taparem i ho deixarem que allò agafi el gust aquest, si pot ser una hora millor, eh? Perquè es vagi infusionant tot el que hi hem posat, perquè com que només el deixem mitja hora, ja hi haurà, i tindrem aquest fumet ja fet d'aquesta galera, que és el que posarem aquí. Bueno, doncs llavors agafarem aquest conill, primer de tot agafarem oli, posarem aquest conill, sal, pebrat, el salarem i el pebre, hi posarem pebre, i el passarem. Una vegada tinguem el conill que ja es va passant, i passarem aquestes 8 galeres que volem posar en l'arròs. Però només un moment, posat i tret, perquè ens deixi el gustet aquest. Els separarem, les galeres. Llavors hi posarem les salsitxes tallades petites, al nostre gust.
0: Així és, de mica en mica anem afegint.
1: Anem, a mica en mica anem afegint. Llavors ja tindrem la ceba ratllada, perquè això, com comencem a fer un dinar, un cuinat, el que hem de fer és tenir tots els productes, ja tot el que hi posarem, tot, allà amb vols a punt. Perquè si no, ara has d'anar a buscar això. No, no, tot allà, tot allà, tot allà. Llavors ja hi tirarem aquesta ceba, que l'haurem ratllat amb el ratllador, jo sempre la ratllo amb el ratllador. L'hi posarem, l'enrossirem, i com la tinguem ja una mica rossa, i tirarem aquest bon raig de birranci que ens acabarà d'enrossir aquesta ceba, que, no ens queda, que ens quedarà amb aquell color marron fosc, que és el que va bé pel sofregit. Després hi posarem aquesta cullerada de tomàquet natural, i posarem un pèl de sucre, sempre la tomàquet, un pèl de sucre.
0: I aquest pèl de sucre, sí. Com és? Així és un, agafat amb la mà i, o agafes ja una cullereta de cafè?
1: Sí, una cullereta de cafè, la meitat. La meitat.
0: La meitat,
1: per aquesta quantitat, la meitat. I llavors hi tirarem aquest tomàquet, i amb aquest tomàquet el anirem passant, que ens quedi com una marmelada, i anirem tirant una mica d'aquest fumet que hem fet, perquè no se'ns agafi, i com veiem que la tomàquet aquesta ja la tenim ben sofregida, i tirarem aquest pols de pebre vermell dolç. El pols d'aquest de pebre vermell, una cullereta rasa de les de post, de les de cafè. Rasa, eh? Llavors hi acabarem de tirar una mica més d'aquest brou, perquè llavors, d'aquest fumet, no és brou, és fumet, amb el peix sempre és fumet, és un caldo, però sempre és fumet. En brou és amb la carn. Doncs hi tirarem una mica d'això, i com ho tinguem ja tot, hi posarem una mica de sal i una mica de pebre, i llavors agafarem un parell de grans d'all i una mica de julivert, ho picarem i tirarem aquesta picada en aquí, dintre. I deixarem això uns 10 minuts. I com ja ho tinguem, què farem? Ja tindrem aquest fumet que ja l'haurem colat, ja el tindrem a punt, ja el tindrem al foc ben baix, que ha bullit a punt, i posarem l'arròs. Jo sempre l'arròs el passo, sempre. A mi m'agrada passar-la amb el sofregit, que me quedi ben rosset. I llavors hi tiro la sal, allà, allà. I llavors, quan està ben passat, hi tiro el fumet que hem dit, a poc aquest, i conto el que diu el fabricant, normalment són 18 minuts o 20, i llavors, a l'última hora de tot, hi posarem aquestes galeres que hem separat a sobre.
0: Val.
1: Quan ja estigui.
0: Perquè no quedin massa seques, no?
1: Perquè no quedin seques. Quan ja, com que ja els haurem passat una mica abans, i ja ha donat tota la substància, doncs com ja digui l'arròs, res, 2 minuts, els hi posarem a sobre, el tancarem, el deixarem reposar un parell de minuts i ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, només la carn i poses el conill
1: i les salsitxes.
0: No hi poses ni costella de trocino,
1: no,
0: perquè,
1: no.
0: Esclar, la costella de trocino sembla que és imprescindible, tant amb els fideus,
1: bueno, sí, no parlo, sí, però, amb els fideus,
0: com,
1: sí.
0: Com, per exemple, també amb l'arròs.
1: Sí.
0: Però aquí tu, amb el
1: amb
0: conill
1: aquests,
0: sol...
1: he fet conill i salsitxa, per variar una mica, per no fer... per variar una mica i per fer diferent un altre plat.
0: Aquest sí. En diuen de mar i muntanya, aquest tipus de...
1: Sí, arròs caldós, mixta.
0: Mixta.
1: Mixta.
0: Perquè mar i muntanya, què vol dir?
1: Mar i muntanya, sí.
0: Hi ha molta més carn, no?
1: És el que tu dius, però llavors n'hi ha qui posen pollastre, i posem conill, i posem costella tallat petit, eh? I llavors la salsitxa, que no pot faltar, jo crec que amb un arròs la salsitxa és molt bona.
0: Ah, sí. Sí,
1: I llavors hi poden posar sèpia, calamar, musclos, hi ha puestos, gambes... I llavors ja foten una paella que tot és peix i carn, sí. I ruta que d'arròs n'hi ha poc.
0: Sí, sí.
1: O sigui que aquest trobem ben bé la substància del que és l'arròs. Sí,
0: sí. Molt bé, anem a repetir
1: els
0: ingredients.
1: Anem a repassar tot això. Doncs aquest és, hem dit que és arròs mixta, caldós amb galeres. Eh? Les galeres, proveu-les, que són molt bones i donen una substància boníssima.
0: Bueno, val, jo per la substància provaré altra vegada, però per menjar, la veritat,
1: tot el cantó aquest, tallar-lo. I llavors ja, com que l'has tallat, amb el gabinet ja s'aixeca.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut